sopla viento del suroeste. De máxima tendremos 18, de mínima 13.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Cubelles torna a ser aquest estiu una de les seus catalanes dels 40 Summer Life. El concert tindrà lloc aquest dimarts 28 de juliol de les 10 de la nit a 2:15 de la matinada al Parc de Cubelles, situat a la Rambla del General Josep Moragues. L'espai repetirà com a escenari després de l'èxit de la primera edició celebrada l'any passat, que va reunir, segons l'organització, unes 7.500 persones. El cartell d'aquesta edició reunirà alguns dels artistes més destacats al panorama musical, amb actuacions d'Álvaro de la Luna, Leire Martínez, també Vico, Lola Tuduri, Piquete, Sutherland, Marcos o Lau Girber, entre d'altres. La programació combina artistes consolidats amb nous talents i consolida la presència de Cubelles dins del recorregut català d'aquesta gira estival. La regidora de Promoció Econòmica, Núria Planes, ha assenyalat que creuen que és una oportunitat per dinamitzar la zona marítima amb un concert que pot atraure persones de poblacions del voltant.
1: Apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts, perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
0: I per la seva banda, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, també ha destacat que a Catalunya la gira només fa parada a Salou i per segon any consecutiu a Cubelles. Això permet oferir als joves una proposta cultural de primer nivell sense que hagin de desplaçar-se a ciutats més grans com Barcelona o Tarragona. Escoltem el regidor de Joventut.
2: Que passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no?, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no?, i de manera gratuïta. Que jo crec que també, no?, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no?, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves, i no tan joves, doncs puguem gaudir d'un espectacle, no?, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
0: La responsable d'esdeveniments dels 40, el Penedès Garraf, Noemi Gómez, també ha explicat que es tracta d'un cartell molt potent que reuneix algunes de les grans veus del panorama actual, juntament amb alguns dels artistes emergents amb més talent i que ofereix una proposta molt variada amb artistes i estils diversos.
3: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camió. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
0: L'accés al concert serà gratuït i la cita forma part de la gira estival dels 40 Summer Life, que aquest 2026 fa parada a Catalunya, únicament, com dèiem, a Salou i a Cubelles, recordem-ho. Els 40 Summer Life, aquest dimarts 28 de juliol, al Parc de Cubelles, amb entrada gratuïta.
4: La celebració del 40è aniversari de la trobada de gegants de Cubelles, que aquest cap de setmana va reunir 39 colles geganteres i prop d'un centenar de gegants i gegantons, va acabar amb un incident inesperat que ha deixat molt preocupada l'agrupació de balls populars de Cubelles. Un cop finalitzada la cercavila i mentre les colles participants rebien recordatoris commemoratius de la jornada a la plaça del Mercat, una forta ratxa de vent va fer caure els tres gegants de la vila, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie. L'impacte contra el terra va provocar diversos desperfectes de consideració a les figures que ara estan sent avaluats per als responsables de la colla. Tot i que encara no s'han completat aquestes valoracions dels danys, des de l'agrupació no es descarta que els gegants no puguin participar en els actes de la Festa Major si les reparacions no arriben a temps. Recordem que la Festa Major de Cubelles és el 14 i el 15 d'agost, tot just 15 dies. En el cas dels gegants, l'Abdó i l'Assumpta, una de les opcions que s'estudien és substituir-los provisionalment per als antics gegants de la vila. Tanmateix, aquesta alternativa també presenta dificultats, ja que es tracta de figures considerablement més pesades i exigents per als portadors. La situació és encara més complicada pel que fa al Charlie. La figura no disposa de recanvi, De manera que, si els desperfectes impedeixen la seva utilització, no podria participar en els actes festius. L'agrupació de balls populars treballa, doncs, des d'ahir mateix per determinar l'abast exacte dels danys i estudiar les possibles solucions amb l'objectiu de que els gegants puguin ser presents per la festa major. Les properes hores seran decisives per conèixer si les figures poden ser reparades a temps o si finalment caldrà buscar alternatives per preservar la participació del seguici gegante.
0: Cubelles ha celebrat aquest diumenge 26 de juliol la quarantena trobada de

0: els carrers del municipi fent parada a la plaça de la Vila per mantenir el tradicional acte institucional. Posteriorment, el seguici s'ha dirigit fins a la plaça del Mercat, on totes les colles participants han ofert la tradicional ballada conjunta. Segons explicat prèviament en una entrevista a Ràdio Cubelles, la regidora de Cultura, Renata B2, el canvi d'aquest itinerari responia a la voluntat d'evitar el pas sota la carretera, un dels punts més complicats de l'organització. El tall d'aquesta via no era viable amb la participació de tantes colles, motiu pel qual s'ha optat finalment per aquest recorregut alternatiu enguany, amb l'objectiu que la trobada es pogués desenvolupar amb normalitat. Recuperem aquestes declaracions de Renata B2.
1: Sí, que a més pot semblar un canvi menor, no? Doncs mira, simplement s'han canviat el recorregut. És de les coses que més s'ha costat de decidir, perquè normalment el punt crític en aquest recorregut habitual i tradicional era el creuament de la carretera. Clar, tancar la carretera perquè passin 15-20 colles, doncs ja era, suposava un esforç considerable i era un esforç organitzatiu considerable, però clar, 40 colles era inviable, tallar la carretera per aquestes 40 colles. Per tant, vam haver de plantejar si ho fèiem tot a una banda de la carretera o una altra. Hi havia la possibilitat de fer-ho a altres llocs, però parlant amb la, sobretot amb la colla de geganters, que crec que són els que també tenen més potestat de decisió, perquè al final és la seva festa i són ells qui organitzen, doncs ens va agradar seguir una mica el model que seguim amb el carnaval, és a dir, fer com una exposició, una plantada de la cercavila que estarà a la Rambla Pau Casals, i allà estaran exposats tots els gegants, totes les colles gegantes que vinguin, i a partir d'aquí hi haurà una sortida, i l'únic espai on hi caben 40 colles a la vegada que puguin ballar, doncs és la plaça del Mercat.
0: La Festa Major Petita de Cubelles iniciava divendres 24 de juliol amb la presentació del programa del Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir a la sala d'exposicions al Centre Social. I tot seguit, la mateixa tarda de divendres, també es va portar a terme l'assaig de timbals de l'Agrupació Veïns Populars de Cubelles a la plaça del Mercat. Una tarda de divendres que es va tancar amb el concert de jazz amb el grup Mitching Funk a la plaça també del Mercat. La nota negativa de la jornada de dissabte va ser l'incendi que va obligar a l'Ajuntament a anul·lar totes les activitats programades per dissabte 25 de juliol en el marc de la Festa Major Petita, una decisió, com dèiem, que es va adoptar de manera consensuada amb l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, i entre els actes que no es van poder celebrar, recordem-ho, hi havia el sopar de germanor de les Colles a Foc, el correfoc i el concert previst per la nit de dissabte.
2: Després d'un cap de setmana intens, marcat per als actes més multitudinaris de la Festa Major Petita, com a la tradicional trobada de gegants, Cubelles encara manté viva la celebració amb les últimes propostes del programa, que s'allargaran fins aquest dijous 30 de juliol. Les activitats es reprendran dimecres 29 amb la presentació dels treballs premiats a la beca d'investigació local Vila de Cubelles, que tindrà lloc a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal. Tot seguit, a les 7, els castellers del Foix organitzen un taller de castells obert a infants i adults al costat del punt d'atenció turística de la platja, amb l'objectiu d'apropar el món casteller a tots els públics. La Festa Major Petita es clourà dijous, diada de Sant Abdó i Sant Senen, patrons de Cubelles. La jornada començarà a les 11 amb la missa solemne a l'església de Santa Maria en honor dels Sant Patrons. Ja al vespre, el passeig marítim tornarà a ser l'escenari de les darreres activitats festives. A les 8, els més petits podran gaudir de l'espectacle infantil Aquafesta de la companyia Més Tomàquet, mentre que a partir de les 10, la cobla dels Lluïsos de Taradell posarà el punt i final a la Festa Major Petita amb una ballada de sardanes. Amb aquestes activitats es tancarà una nova edició de la Festa Major Petita, que durant els darrers dies ha omplert els carrers de cultura popular, tradició i activitats per totes les edats. I ja es comencen a escalfar els motors per la Festa Major 2026.
0: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge 26 de juliol a la tarda l'incendi forestal declarat dissabte 25 de juliol a la tarda al camí de les Tortes, a l'entorn de la carretera de Costa Cunit, al terme municipal de Cubelles. El foc, que segons les dades provisionals dels agents rurals ha afectat unes 8 hectàrees de massa forestal, va obligar dissabte a desplegar un ampli dispositiu d'emergències amb 35 dotacions terrestres, 4 helicòpters i 4 hidroavions, a més

0: de Mossos d'Esquadra, les policies locals de Cubelles i Cunit, ADF i agents rurals. Un cop estabilitzat l'incendi, dissabte al vespre, Protecció Civil va aixecar el confinament decretat a diverses urbanitzacions a Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal, entre elles Mestre 1 i 2 i les Estoreres. També van poder tornar a casa la desena de famílies de Costa Cunit que havien estat desallotjades preventivament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va seguir l'evolució del foc des del centre de comandament, juntament amb els diferents serveis d'emergència, ha volgut agrair la feina de tots els cossos que han participat en les tasques d'extinció i coordinació d'aquesta emergència. Fonoll ha destacat la tasca dels bombers, les policies locals, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, els agents rurals i les ADF, i ha remarcat que la ràpida actuació dels equips va ser determinant per estabilitzar l'incendi i garantir la seguretat de la població. Pel que fa a les causes del foc, l'alcaldessa de Cubelles, en declaracions a Canal Blau, ha explicat que la investigació continua oberta i que encara no es poden confirmar les circumstàncies que van originar aquest incendi, tot i que alguns indicis apunten a un possible origen intencionat. Tot i això, ha insistit que cal esperar les conclusions dels investigadors. Escoltem a Rosa Fonoll.
1: Sembla ser que hagi sigut provocat, però bueno, això encara no es pot afirmar perquè estan investigant encara els altres. I bueno, això aquest foc s'ha originat a les 4:20, més o menys, aquí al camí de les Tortes, i bueno, pues, ja ens han trucat els 112 els veïns, s'han posat, els bombers han vingut de seguida, la policia local també, i, està controlat, segons els bombers, com heu pogut sentir també vosaltres mateixos. Ara això sembla que quan diuen això és que no recularà, continuarà així, amb l'esperança que sigui així. I si ha sigut intencionat, doncs que... A veure si l'enganxen, que hagi pogut ser.
0: L'incendi va obligar l'Ajuntament de Cubelles a anul·lar totes les activitats programades per dissabte 25 de juliol en el marc de la Festa Major Petita. La decisió es va adoptar de manera consensuada amb l'Agrupació de Balls Populars i entre els actes que no es van poder celebrar hi havia el sopar de germanor de les colles de foc, el correfoc i el concert previst per la nit de dissabte. Segons informava el consistori, la suspensió tenia com a objectiu facilitar que els equips d'emergència poguessin dedicar tots els seus recursos a les tasques d'extinció de l'incendi i a la coordinació del dispositiu desplegat. El govern municipal també expressava el seu agraïment a l'Agrupació de Balls Populars, a les Colles de Foc i al conjunt dels veïns i veïnes per la seva comprensió davant una situació excepcional que va comportar la modificació del programa festiu de dissabte.
2: Mestre ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestre. Enguany, el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, l'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de residus sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. Una programació que està pensada per totes les edats, ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional xupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, bingo musical i disco mòbil. Dissabte 1 d'agost, al matí, acollirà el torneig de futbol amateur. A la tarda es farà el concurs de pastissos, dibuix i una nova activitat d'art urbà adreçada especialment als adolescents. La jornada acabarà amb una gran fideuà, el concert del grup Barbenam i la sessió de tancament del DJ Eric Bo. Diumenge 2 d'agost, l'últim dia, s'iniciarà amb el torneig de petanca i inflables aquàtics. A la tarda serà el torn de l'espectacle infantil Divers Show i la festa de l'escuma per acabar amb el sopar de germanor i el xupinazo final. Segons Anna Monreal, s'està fent un gran esforç per convertir l'associació en un local social amb activitats d'interès per a tothom durant tot l'any. Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
3: sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim... bueno, pues on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis, doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar al local social, doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event, fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva, doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
2: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8, a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització es recomana als assistents portar diners en efectiu per a les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestrader, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
0: El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluch, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacint, Inés i Estelle, tres dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Angie Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Angie Raspall i els altres protagonistes.
4: I això és una obra clàssica, és una obra filosòfica clàssica, contemporània, per això que parla una mica això de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. Això tot parteix d'aquí amb aquesta...
5: Però esteu vius.
4: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
5: És aquella del llim, exactament, dels llims.
0: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
6: És un paper molt agraït, estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort i és, sobretot això, és molt forta, és molt, molt dolenta, al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més estic molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo, i estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
0: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes tancades.
7: Bueno, doncs la Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta.
5: Però molt dolenta.
7: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Diguem que és força dolenta. I no sé, i que vinguin a veure-ho, la veritat. Perquè, bueno, és interessant interpretar, no, cada un dels personatges que fem, perquè, en realitat, són molt diferents a el que som nosaltres, però també podríem ser-los en algun moment donat.
0: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluch. Escoltem-lo.
8: Que el majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però el que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
0: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes tancades, es poden adquirir al centre social. Concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda. També es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències. El Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí. I aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
9: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
10: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet, que buscaven gent i o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit.
9: I quatre anys més tard encara seguim aquí. Perquè és que, de debò, que el món del pubillatge un cop entres crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
10: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el pubillatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
0: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pubillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya, conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els dos anys de mandat acaben convertint els 8 membres del pubillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
10: A lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana a l'entresetmana per preparar que a on aneu, per plantejar on aneu, a on... O sigui, estaràs durant dos anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persona, o sigui... En
9: família.
10: Sí, en família.
9: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem en això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
10: Si no tens res a fer... estaràs a una sortida, o sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
0: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adulta s'hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009. Per tant, tenen entre 17 i 23 anys. Mentre que a la categoria infantil les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019. Tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'oficina de turisme.
11: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
1: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. De dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: I el Festival de Novel·la Negra del Garraf, el Cubelles Noir, ha estat presentat tot just en el marc de la Festa Major Petita de Cubelles. Tot plegat, doncs, va ser ara fa uns dies, divendres passat. Per parlar d'aquesta presentació i de tots els detalls d'aquest programa, tenim a l'altra banda del fil telefònic Xavier Borrell, que és el comissari del Cubelles Noir a Cubelles. Benvingut, Xavier.
4: Hola, què tal? Com estem?
3: Com ha anat aquesta presentació que vau dur a terme, com dèiem, divendres a la Biblioteca Municipal de Cubelles?
4: Doncs molt bé, la veritat és que molt d'èxit de gent. Vam passar un parell de curtmetratges, teasers, que hem fet aquest any, la gent s'ho va passar molt bé, va ser molt engrescador, vam tenir sorpreses, i com sempre vam llegir el que és el programa del festival, les reflexions que volem fer de cada taula i una mica la llista de convidats.
3: Les dates ja les teníem clares, un festival que es celebra durant 4 dies, del 27 al 30 d'agost, i que ha superat aquest decenni. Parla'ns primer de tot una mica de les novetats, no? del més destacat de cara a aquesta nova edició d'aquest 2026.
4: Doncs mira, el més destacable són autors que venen, autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no. El llibre que treien no era adient per la novel·la negra, però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya, i ens estem molt emocionats sobretot pel nostre premi, perquè Eugenio Fuentes, que amb el seu personatge el Ricardo Cupido, ell és un personatge que, diguem, rural noir, que està basat sobre Sòria, per aquella zona d'allà, i que ha guanyat el premi a la millor novel·la del festival més important d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón. No es va poder presentar allà i vindrà per primera vegada en públic al nostre festival a explicar-lo. I tenim moltes coses, tenim gincames, tenim Cluedo, passarem pel·lícules el primer capítol de Ciudad de Sombras, que és la sèrie que fa la Rosa de la Maza sobre el seu personatge Milo Malar, vindrà ell a xerrar. Bueno, mils i milers de... No milers, però moltes taules comunals.
3: Molt bé. D'elles destacaves, no?, aquest homenatge a Eugenio Fuentes, que serà qui rebrà aquest premi honorífic a la trajectòria en reconeixement a la seva contribució a la novel·la negra. I aquest seria un dels premis, no?, que otorga el Cubés Noir, però sí. D'altra banda també heu donat a conèixer les nominades al premi a millor novel·la negra en català aquest 2026, si que es faig repàs d'aquestes nominades: Les orquídies del mal, de Núria Bacardit; Benvolguda senyora Cristi, de Núria Prades; Els marges de la Riera, d'Anna Sergimon; i L'udol de l'aigua, de Laia Vilaseca. Nominades al Premi Millor Novel·la Negra, però en castellà, del 2026, tindríem Fosca, d'Inma Pellegrín; Alma púrpura, de Marta Martín Girón; Cordillera, de Marta del Riego Anta; i Bacon, de Nika Brank. No sé si ho he dit bé.
4: En tot cas... Sí, sí.
3: Val. Aquestes són les nominades. I en tot cas, què té d'especial aquestes nominacions, aquest premi?
4: Pues, molt bona feina. La veritat és que en totes coincideix bastant el que és la defensa del medi, la gentrificació. Hi ha molta cosa sobre també part de la història. El bo que tenen aquestes novel·les, que són novel·les molt potents, sabem que les dones escriuen molt bé, sempre ho hem vist al festival i ho sabem, i en novel·la negra, doncs, són novel·les molt directes i que tenen molta, molta sortida i molta empenta. I, a més, aquest any estem molt contents perquè tres d'elles en castellà podran venir: la Marta del Riego, la Nika Brunke i la Susana Martí Quirón, i també en català tindrem a l'Anna Segimon, que ens acompanyarà. I només podem dir que estem molt contents que el jurat té molta, molta, molta feina llegint novel·les tot l'any i que ja per fi ha pogut donar les seves nominades.
3: Uh-huh. Enguany explicàveu que retreu homenatge també al cinema negre clàssic. Aquesta, sí, doncs, és una de les novetats. I heu presentat dos cartells que dieu, doncs, dos cartells per una edició de pel·lícula. Parla'ns d'aquests dos cartells oficials.
4: Sí, perquè... Bueno, em van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un, és inspirat amb el Charlie Rivel, però en versió novel·la negra, com que li volíem demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava de Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però... No sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i ens va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit: per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones? I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
3: Uh-huh. 4 dies de festival i bé, no sé, la previsió de gent que heu pogut calcular, aquesta previsió que a vegades doncs també va bé, no?, per saber la gent que vindrà a Cubelles, si alguns es queden aquí a dormir, no sé, el que pot generar a nivell econòmic, no?, aquest festival també aquí a la vila.
4: Gent molta, perquè tenim totes les places disponibles que tinguéssim d'hotel, les tenim plenes ja. Tenim també restaurants ocupats. L'únic que sí que volem sempre, últimament, el puntal del festival és l'obra de teatre, perquè farem una representació de Casablanca amb el grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles, això el divendres a la nit. Dir a la gent que, si us plau, que vinguin per la tarda a agafar lloc a les taules i que es quedin una estona, que no vinguin només directament al teatre, perquè tenim un cert col·lapse. Només dir això, i la resta del festival, com sempre ja se sap, és un èxit total d'assistència, com vam tenir el dia de la presentació, entre 6 o 30 persones.
3: Hem de recordar que el festival, doncs, té dos espais on s'anirà celebrant aquest Cubelles Noir: d'una banda la biblioteca Mossèn Joan Avinyó i d'altra banda el centre social Joan Roig i Piera. És a dir, que cal consultar una mica el programa per veure, doncs, això, no?, on es faran aquests, no sé, aquests debats, aquestes presentacions, aquestes projeccions, clubs de lectura, taules rodones, teatre, com d'elles, i aquestes activitats participatives en general.
4: Sí, sí, ja sabem que la biblioteca té una mica menys d'aforo que el centre social, però sí que té una sala de projeccions espectacular, super aïllada, que bueno, dona molt de joc. I allà les taules del dijous, els divendres al matí, que són una mica més tranquil·letes, les fem allà i ens agrada fer cultura a la biblioteca, que són sala fer.
3: Uh-huh. Toques ja la gent que vulgui prendre part i gaudir d'aquest Cubelles Noir, els emplacem a la vostra pàgina web, no? cubellesnoir.com, on podem veure aquest programa, no?
4: Sí, sí, i allà ho trobaran tot, a xarxes socials i a tot arreu que busquin. Només hem de posar Cubelles Noir a Google i sortirà.
3: Doncs Xavier Borrell, en tot cas, més endavant ja anirem parlant més quan s'apropi el festival. De moment ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per atendre aquests micròfons als a Ràdio Cubelles. I bé, doncs com dèiem, no? Seguirem parlant perquè el Cubelles Noir es celebra del 27 al 30 d'agost, encara queden molts dies, no? A un mes doncs, d'aquesta celebració ja heu presentat, com dèiem, doncs, aquests cartells, aquesta programació ja de manera més oficial.
4: Mm-hmm. Doncs res, així serà i estarem contents si tothom convidat a venir aquest any al Cubelles Noir, que és una setmana més tard, a veure com surt.
3: I tant, que sortirà bé. Moltes gràcies, Xavier, i seguirem gràcies. Parlant més endavant.
4: Adéu.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, també dominat pel sol, amb cel clar gran part del dia, amb algun núvol baix poc destacable, sobretot fins a mig matí, i com dèiem, amb cel més clar la resta del dia. La temperatura avui ja serà més alta, tornen a pujar les temperatures, anem cap a la quarta onada de calor, i que es farà més notable, sobretot a partir d'avui i dels propers dies. Així, avui la mínima ja ha pujat aquesta nit, no ha baixat dels 23 graus, mentre que la màxima avui també pujarà i estarà ja entre els 31 i 32, amb una humitat una miqueta més alta i amb la xafogor més acusada. Vent feble, amb terrada ara a primera hora del matí, i de garbí la resta del dia, amb algun cop més moderat al centre de la jornada, i fent que la situació marítima estigui força tranquil·la, amb domini del marejol tot el dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Cubelles torna a ser aquest estiu una de les seus catalanes dels 40 Summer Live. El concert tindrà lloc aquest dimarts 28 de juliol de les 10 de la nit a 2:15 de la matinada al Parc de Cubelles, situat a la Rambla del General Josep Moragues. L'espai repetirà com a escenari després de l'èxit de la primera edició celebrada l'any passat, que va reunir, segons l'organització, unes 7.500 persones. El cartell d'aquesta edició reunirà alguns dels artistes més destacats al panorama musical, amb actuacions d'Álvaro de la Luna, Leire Martínez, també Vico, Lola Tuduri, Piquete, Sutherland, Marcos o Lau Girber, entre d'altres. La programació combina artistes consolidats amb nous talents i consolida la presència de Cubelles dins del recorregut català d'aquesta gira estival. La regidora de Promoció Econòmica, Núria Planes, ha assenyalat que creuen que és una oportunitat per dinamitzar la zona marítima amb un concert que pot atraure persones de poblacions del voltant.
1: Apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts, perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
0: I per la seva banda, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, també ha destacat que a Catalunya la gira només fa parada a Salou i per segon any consecutiu a Cubelles. Això permet oferir als joves una proposta cultural de primer nivell sense que hagin de desplaçar-se a ciutats més grans com Barcelona o Tarragona. Escoltem el regidor de Joventut.
2: Que passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no?, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no?, i de manera gratuïta, que jo crec que també, no?, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no?, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves, i no tan joves, doncs puguem gaudir d'un espectacle, no?, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
0: La responsable d'esdeveniments dels 40, el Penedès Garraf, Noemí Gómez, també ha explicat que es tracta d'un cartell molt potent que reuneix algunes de les grans veus del panorama actual, juntament amb alguns dels artistes emergents amb més talent i que ofereix una proposta molt variada amb artistes i estils diversos.
3: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camió. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
0: L'accés al concert serà gratuït i la cita forma part de la gira estival dels 40 Summer Live, que aquest 2026 fa parada a Catalunya, únicament, com dèiem, a Salou i a Cubelles, recordem-ho. Els 40 Summer Live, aquest dimarts 28 de juliol, al Parc de Cubelles, amb entrada gratuïta.
4: La celebració del 40è aniversari de la trobada de gegants de Cubelles, que aquest cap de setmana va reunir 39 colles geganteres i prop d'un centenar de gegants i gegantons, va acabar amb un incident inesperat que ha deixat molt preocupada l'agrupació de balls populars de Cubelles. Un cop finalitzada la cercavila i mentre les colles participants rebien recordatoris commemoratius de la jornada a la plaça del Mercat, una forta ratxa de vent va fer caure els tres gegants de la vila, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie. L'impacte contra el terra va provocar diversos desperfectes de consideració a les figures que ara estan sent avaluats per als responsables de la colla. Tot i que encara no s'han completat aquestes valoracions dels danys, des de l'agrupació no es descarta que els gegants no puguin participar en els actes de la Festa Major si les reparacions no arriben a temps. Recordem que la Festa Major de Cubelles és el 14 i el 15 d'agost, tot just 15 dies. En el cas dels gegants, l'Abdó i l'Assumpta, una de les opcions que s'estudien és substituir-los provisionalment per als antics gegants de la vila. Tanmateix, aquesta alternativa també presenta dificultats, ja que es tracta de figures considerablement més pesades i exigents per als portadors. La situació és encara més complicada pel que fa al Charlie. La figura no disposa de recanvi, de manera que si els desperfectes impedeixen la seva utilització, no podria participar en els actes festius. L'agrupació de balls populars treballa, doncs, des d'ahir mateix per determinar l'abast exacte dels danys i estudiar les possibles solucions amb l'objectiu de que els gegants puguin ser presents per la festa major.

0: de la plaça dels Pobles d'Espanya, la Rambla Pau Casals. Abans de l'inici de la cercavila, els gegants de les prop de 40 colles participants han quedat exposats en aquest espai, la Rambla Pau Casals, oferint així als assistents l'oportunitat de contemplar de prop aquestes figures. Des de la Rambla Pau Casals, la cercavila ha baixat pel passeig Vilanova i ha recorregut diversos carrers del municipi fent parada a la plaça de la Vila per mantenir el tradicional acte institucional. Posteriorment, el seguici s'ha dirigit fins a la plaça del Mercat, on totes les colles participants han ofert la tradicional ballada conjunta. Segons ha explicat prèviament en una entrevista a Ràdio Cubelles, la regidora de Cultura, Renata B2, el canvi d'aquest itinerari responia a la voluntat d'evitar el pas sota la carretera, un dels punts més complicats de l'organització. El tall d'aquesta via no era viable amb la participació de tantes colles, motiu pel qual s'ha optat finalment per aquest recorregut alternatiu enguany, amb l'objectiu que la trobada es pogués desenvolupar amb normalitat. Recuperem aquestes declaracions de Renata B2.
1: Sí, que a més pot semblar un canvi menor, no? Doncs mira, simplement s'han canviat el recorregut. És de les coses que més s'ha costat de decidir, perquè normalment el punt crític en aquest recorregut habitual i tradicional era el creuament de la carretera. Clar, tancar la carretera perquè passin 15-20 colles, doncs ja suposava un esforç considerable i era un esforç organitzatiu considerable, però clar, 40 colles era inviable, tallar la carretera per aquestes 40 colles. Per tant, vam haver de plantejar si ho fèiem tot a una banda de la carretera o una altra. Hi havia la possibilitat de fer-ho a altres llocs, però parlant amb sobretot amb la colla de geganters, que crec que són els que també tenen més potestat de decisió, perquè al final és la seva festa i són ells qui organitzen, doncs ens va agradar seguir una mica el model que seguim amb el carnaval, és a dir, fer com una exposició, una plantada de la cercavila que estarà a la Rambla Pau Casals, i allà estaran exposats tots els gegants, totes les colles geganteres que vinguin, i a partir d'aquí hi haurà una sortida, i l'únic espai on hi caben 40 colles a la vegada que puguin ballar, doncs és la plaça del Mercat.
0: La Festa Major Petita de Cubelles iniciava divendres 24 de juliol amb la presentació del programa del Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir a la sala d'exposicions del Centre Social. I tot seguit, la mateixa tarda de divendres, també es va portar a terme l'assaig de timbals de l'Agrupació Veïns Populars de Cubelles a la plaça del Mercat. Una tarda de divendres que es va tancar amb el concert de jazz amb el grup Matching Funk a la plaça també del Mercat. La nota negativa de la jornada de dissabte va ser l'incendi que va obligar a l'Ajuntament a anul·lar totes les activitats programades per dissabte 25 de juliol en el marc de la Festa Major Petita, una decisió, com dèiem, que es va adoptar de manera consensuada amb l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, i entre els actes que no es van poder celebrar, recordem-ho, hi havia el sopar de germanor de les colles a foc, el correfoc i el concert previst per la nit de dissabte.
2: Després d'un cap de setmana intens, marcat per als actes més multitudinaris de la Festa Major Petita, com a la tradicional trobada de gegants, Cubelles encara manté viva la celebració amb les últimes propostes del programa, que s'allargaran fins aquest dijous 30 de juliol. Les activitats es reprendran dimecres 29 amb la presentació dels treballs premiats a la beca d'investigació local Vila de Cubelles, que tindrà lloc a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal. Tot seguit, a les 7, els castellers del Foix organitzen un taller de castells obert a infants i adults al costat del punt d'atenció turística de la platja, amb l'objectiu d'apropar el món casteller a tots els públics. La Festa Major Petita es clourà dijous, diada de Sant Abdó i Sant Senen, patrons de Cubelles. La jornada començarà a les 11 amb la missa solemne a l'església de Santa Maria en honor dels Sant Patrons. Ja al vespre, el passeig marítim tornarà a ser l'escenari de les darreres activitats festives. A les 8, els més petits podran gaudir de l'espectacle infantil Aquafesta de la companyia Més Tomàquet, mentre que a partir de les 10, la cobla dels Lluïsos de Taradell posarà el punt i final a la Festa Major Petita amb una ballada de sardanes. Amb aquestes activitats es tancarà una nova edició de la Festa Major Petita, que durant els darrers dies ha omplert els carrers de cultura popular, tradició i activitats per totes les edats. I ja es comencen a escalfar els motors per la Festa Major 2026.
0: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge 26 de juliol a la tarda l'incendi forestal declarat dissabte 25.

0: de juliol a la tarda al camí de les Tortes, a l'entorn de la carretera de Costa Cunit, al terme municipal de Cubelles. El foc, que segons les dades provisionals dels agents rurals ha afectat unes 8 hectàrees de massa forestal, va obligar dissabte a desplegar un ampli dispositiu d'emergències amb 35 dotacions terrestres, 4 helicòpters i 4 hidroavions, a més de Mossos d'Esquadra, les policies locals de Cubelles i Cunit, ADF i agents rurals. Un cop estabilitzat l'incendi, dissabte al vespre, Protecció Civil va aixecar el confinament decretat a diverses urbanitzacions a Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal, entre elles Mestradeu 1 i 2 i les Estoreres. També van poder tornar a casa la desena de famílies de Costa Cunit que havien estat desallotjades preventivament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va seguir l'evolució del foc des del centre de comandament, juntament amb els diferents serveis d'emergència, ha volgut agrair la feina de tots els cossos que han participat en les tasques d'extinció i coordinació d'aquesta emergència. Fonoll ha destacat la tasca dels bombers, les policies locals, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, els agents rurals i les ADF, i ha remarcat que la ràpida actuació dels equips va ser determinant per estabilitzar l'incendi i garantir la seguretat de la població. Pel que fa a les causes del foc, l'alcaldessa de Cubelles, en declaracions a Canal Blau, ha explicat que la investigació continua oberta i que encara no es poden confirmar les circumstàncies que van originar aquest incendi, tot i que alguns indicis apunten a un possible origen intencionat. Tot i això, ha insistit que cal esperar les conclusions dels investigadors. Escoltem a Rosa Fonoll.
1: Sembla ser que hagi sigut provocat, però bueno, encara no es pot afirmar perquè estan investigant encara els altres. I bueno, això aquest foc s'ha originat a les 4:20, més o menys, aquí al camí de les Tortes, i bueno, pues, ja ens han tocat els 112 els veïns, s'han posat els bombers han vingut de seguida, la policia local també, i està controlat, segons els bombers, com heu pogut sentir també vosaltres mateixos. Ara això sembla que quan diuen això és que no recularà, continuarà així, amb l'esperança que sigui així. I si ha sigut intencionat, doncs que... A veure si l'enganxen, que hagi pogut ser.
0: L'incendi va obligar l'Ajuntament de Cubelles a anul·lar totes les activitats programades per dissabte 25 de juliol en el marc de la Festa Major Petita. La decisió es va adoptar de manera consensuada amb l'Agrupació de Balls Populars i entre els actes que no es van poder celebrar hi havia el sopar de germanor de les colles de foc, el correfoc i el concert previst per la nit de dissabte. Segons informava el consistori, la suspensió tenia com a objectiu facilitar que els equips d'emergència poguessin dedicar tots els seus recursos a les tasques d'extinció de l'incendi i a la coordinació del dispositiu desplegat. El govern municipal també expressava el seu agraïment a l'Agrupació de Balls Populars, a les Colles de Foc i al conjunt dels veïns i veïnes per la seva comprensió davant una situació excepcional que va comportar la modificació del programa festiu de dissabte.
2: Mestradeu ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestradeu. Enguany el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, l'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de residus sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. Una programació que està pensada per totes les edats, ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional xupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, bingo musical i disco mòbil. Dissabte 1 d'agost, al matí, acollirà el torneig de futbol amateur. A la tarda es farà el concurs de pastissos, dibuix i una nova activitat d'art urbà adreçada especialment als adolescents. La jornada acabarà amb una gran fideuà, el concert del grup Barbenam i la sessió de tancament del DJ Eric Bo. Diumenge 2 d'agost, l'últim dia, s'iniciarà amb el torneig de petanca i inflables aquàtics. A la tarda serà el torn de l'espectacle infantil Divers Show i la festa de l'escuma per acabar amb el sopar de germanor i el xupinazo final. Segons Anna Monreal, s'està fent un gran esforç per convertir l'associació en un local social amb activitats d'interès per a tothom durant tot l'any. Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
3: Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim, bueno, pues on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar el local social doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva doncs en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
2: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització es recomana als assistents portar diners en efectiu per a les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestrader, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
0: El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluc, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacint, Inés i Estelle, tres dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Angie Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Angie Raspall i els altres protagonistes.
4: Això és una obra clàssica, és una obra filosòfica clàssica, contemporània, per això que parla una mica d'això, de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. Això tot parteix d'aquí en aquesta
5: però
4: impressió.
5: Però esteu vius.
4: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
5: És aquella del llim, exactament, dels llims.
0: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
6: És un paper molt agraït, estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort i és, sobretot això és molt forta, és molt, molt dolenta, al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més estic molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo, I estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
0: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes tancades.
7: Bueno, doncs la Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta,
5: però dolenta.
7: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Diguem que és força dolenta. I no sé, i que vinguin a veure-ho, la veritat, perquè, bueno, és interessant interpretar, no, cada un dels personatges que fem, perquè, en realitat, som molt diferents a lo que som nosaltres, però també podríem ser ells en algun moment donat.
0: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluc. Escoltem-lo.
8: Que el majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però el que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
0: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes tancades, es poden adquirir al Centre Social, concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda. També es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències. El Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí, i aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
9: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs, els estem molt agraïts tots dos.
10: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí. De fet, que buscaven gent, i o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit.
9: I quatre anys més tard encara aquí seguim aquí. Perquè és que, de debò, que el món del pubillatge, un cop entres, crec que és impossible sortir, perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
10: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el pubillatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
0: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pubillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya, conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els dos anys de mandat acaben convertint els 8 membres del pubillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
10: A lo millor passes de tenir a 8 persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a 7 persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, a l'entre setmana per preparar que a una neu, per plantejar una neu a un... O sigui, estaràs durant dos anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persona, o sigui... En
9: família.
10: Sí, en família.
9: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem en això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir, ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
10: Si no tens res a fer... estaràs a una sortida, o sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
0: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adulta s'hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009. Per tant, tenen entre 17 i 23 anys. Mentre que la categoria infantil, les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019. Tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'Oficina de Turisme.
11: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, també dominat pel sol, amb cel clar gran part del dia, amb algun núvol baix poc destacable, sobretot fins a mig matí, i com dèiem, amb cel més clar la resta del dia. La temperatura avui ja serà més alta, tornen a pujar les temperatures, anem cap a la quarta onada de calor, i que es farà més notable, sobretot a partir d'avui i dels propers dies. Així, avui la mínima ja ha pujat aquesta nit, no ha baixat dels 23 graus, mentre que la màxima avui també pujarà i estarà ja entre els 31 i 32, amb una humitat una miqueta més alta i amb la xafogor més acusada. Vent feble, amb terral ara a primera hora del matí, i de garbí la resta del dia, amb algun cop més moderat al centre de la jornada, i fent que la situació marítima estigui força tranquil·la, amb domini del marejol tot el dia.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
5: I el Festival de Novel·la Negra del Garraf, el Cubelles Noir, ha estat presentat tot just en el marc de la Festa Major Petita de Cubelles. Tot plegat, doncs, va ser ara fa uns dies, divendres passat, per parlar d'aquesta presentació i de tots els detalls d'aquest programa. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a Xavier Borrell, que és el comissari del Cubelles Noir a Cubelles. Benvingut, Xavier.
6: Hola, què tal? Com estem?
5: Com ha anat aquesta presentació que vau dur a terme, com dèiem, divendres a la Biblioteca Municipal de Cubelles?
6: Doncs molt bé, la veritat és que molt d'èxit de gent. Vam passar un parell de curtmetratges, teasers, que hem fet aquest any, la gent s'ho va passar molt bé, va ser molt engrescador, van tenir sorpreses, i com sempre vam llegir el que és el programa del festival, les reflexions que volem fer de cada taula i una mica la llista de convidats.
5: Les altres ja les teníem clares, un festival que es celebra durant 4 dies, del 27 al 30 d'agost, i que ha superat aquest decenni. Parla'ns primer de tot una mica de les novetats, no? del més destacat de cara a aquesta nova edició d'aquest 2026.
6: Doncs mira, el més destacable són autors que venen, autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no. El llibre que treien no era adient per la novel·la negra, però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'últim caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya, i ens hem molt emocionat sobretot pel nostre premi, perquè a Eugenio Fuentes, que amb el seu personatge, el Ricardo Cupido, ell és un personatge que, diguem, rural noir, que està basat sobre Sòria, per aquella zona d'allà, i que ha guanyat el premi a la millor novel·la del festival més important d'Espanya, que és La Setmana Negra de Gijón, no es va poder presentar allà i vindrà per primera vegada en públic al nostre festival a explicar-lo. Uh-huh. I tenim moltes coses, tenim gincames, tenim Cluedo, passarem pel·lícules de el primer capítol de Ciudad de Sombras, que és la sèrie que fa la Rosalía de la Maza sobre el seu personatge Milo Malar, vindrà ell a xerrar, bueno, mils i milers de, no milers, però moltes uh-huh. taules comunes.
5: Molt bé, d'elles destacaves, no?, aquest homenatge a Eugenio Fuentes, que serà qui rebrà aquest premi honorífic a la trajectòria, en reconeixement a la seva contribució a la novel·la negra, i aquest seria un dels premis, no?, que otorga el Cubés Noir, però sí. D'altra banda també heu donat a conèixer les nominades al premi a millor novel·la negra en català aquest 2026, si acaso faig jo repàs d'aquestes nominades: Les orquídies del mal, de Núria Bacardit; Benvolguda senyora Cristi, de Núria Prades; Els marges de la Riera, d'Anna Sergimon; i L'udol de l'aigua, de Laia Vilaseca. Nominades al Premi Millor Novel·la Negra, però en castellà, del 2026, tindríem Fosca, d'Inma Pellegrín; Alma púrpura, de Marta Martín Girón; Cordillera, de Marta del Riego Anta; i Bacon, de Nika Brank. No sé si ho he dit bé.
6: En tot cas, sí.
5: Val. Aquestes són les nominades, i en tot cas, què té d'especial aquestes nominacions, aquest premi?
6: Pues molt bona feina. La veritat és que en totes coincideix bastant el que és la defensa del medi, la gentrificació. Hi ha molta cosa sobre també part de la història. El bo que tenen aquestes novel·les, que són novel·les molt potents, sabem que les dones escriuen molt bé, sempre ho hem vist al festival i ho sabem, i en novel·la negra, doncs, són novel·les molt directes i que tenen molta sortida i molta empenta, i a més aquesta any estem molt contents perquè tres d'elles en castellà podran venir: la Marta del Riego, la Nika Brunke i la Susana Martí Girón, i també en català tindrem l'Anna Segimon, que ens acompanyarà. I només podem dir que estem molt contents que el jurat té molta, molta, molta feina llegint novel·les tot l'any i que ja per fi ha pogut donar les seves nominades.
5: Uh-huh. Enguany explicau que retreu homenatge també al cinema negre clàssic. Aquesta, sí, doncs, és una de les novetats. I heu presentat dos cartells que dieu, doncs, dos cartells per una edició de pel·lícula. Parla'ns d'aquests dos cartells oficials.
6: Sí, perquè bueno, em van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un, és inspirat amb el Charlie Rivel, però en versió novel·la negra, com que li volíem demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava del Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però jo penso que és el Rick, i ens va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit: per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones? I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
5: Uh-huh. 4 dies de festival i bé, no sé, la previsió de gent que heu pogut calcular, aquesta previsió que a vegades doncs també va bé, no?, per saber la gent que vindrà a Cubelles, si alguns es queden aquí a dormir, no sé, el que pot generar a nivell econòmic, no?, aquest festival també aquí a la vila.
6: Gent molta, perquè tenim totes les places disponibles que tinguéssim d'hotel, les tenim plenes ja. Tenim també restaurants ocupats. L'únic que sí que volem sempre, últimament, el puntal del festival és l'obra de teatre, perquè farem una representació de Casablanca amb el grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles, això el divendres a la nit. Dir a la gent que, si us plau, que vinguin per la tarda a agafar lloc a les taules i que es quedin una estona, que no vinguin només directament al teatre, perquè tenim un cert col·lapse. Només dir això, i la resta del festival, com sempre ja se sap, és un èxit total d'assistència, com vam tenir el dia de la presentació, entre 6 o 30 persones.
5: Hem de recordar que el festival doncs, té dos espais on s'anirà celebrant aquest Cubelles Noir, d'una banda la biblioteca mossèn Joan Avinyó i d'altra banda el centre social Joan Roig i Piera. És a dir, que cal consultar una mica el programa per veure doncs, això, no? on es faran aquests, no sé, aquests debats, aquestes presentacions, aquestes projeccions, clubs de lectura, taules rodones, teatre, com d'elles, i aquestes activitats participatives en general.
6: Sí, sí, ja sabem que la biblioteca una mica menys d'aforo que el centre social, però sí que té una sala de projeccions espectacular, super aïllada, que bueno, dona molt de joc. I allà les taules del dijous, el divendres al matí, que són una mica més tranquil·letes, les fem allà i ens agrada fer cultura a la biblioteca, que sols s'ha de fer.
5: En tot cas, ja la gent que vulgui prendre part i gaudir d'aquest Cubelles Noir, els emplacem a la vostra pàgina web, no? cubellesnoir.com, on podem veure aquest programa, no?
6: Sí, sí, i allà ho trobaran tot, a xarxes socials i a tot arreu que busquin. Només han de posar Cubelles Noir a Google i sortirà.
5: Doncs Xavier Borrell, en tot cas, més endavant ja anirem parlant més quan s'apropi el festival. De moment ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per atendre aquests micròfons als de Ràdio Cubelles. I bé, doncs com dèiem, no? Seguirem parlant perquè el Cubelles Noir es celebra del 27 al 30 d'agost. Encara queden molts dies. A un mes doncs, d'aquesta celebració ja heu presentat, com dèiem, doncs, aquests cartells, aquesta programació ja de manera més oficial.
6: Mm-hmm. Doncs res, així serà i estarem contents si tothom convidat a venir aquest any al Cubelles Noir, que és una setmana més tard, a veure com surt.
5: I tant, que sortirà bé. Moltes gràcies, Xavier, i seguirem gràcies. Parlant més endavant.
3: Adéu. Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges. Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc en Xavier Andreu i, com sempre, ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Doncs aquí tornem a ser. La setmana passada, si us recordeu, us parlàvem del Mickey Mouse Club i dèiem que aquell programa juvenil de varietats havia sigut la rampa de llançament de moltes carreres artístiques.
0: Sí, d'allà van sortir actors, actrius i cantants, dels quals ja us vam parlar en el programa anterior. Avui parlarem d'un altre fenomen musical que ja existia abans del Mickey Mouse Club i del qual molts dels seus components en van formar part. Són els grups juvenils de nois o noies que es van conèixer com a boys band i girls groups.

0: Doncs no. Per molt que Manel diguin que són una boy band, ells no compleixen amb els requisits. Repassem quins són.
1: Va, vinga, a veure. Les boy band són grups juvenils creats expressament i generalment a partir d'un càsting, convocat per algun promotor musical. I en les seves aparicions en públic, actuacions o videoclips, acostumen a acompanyar la interpretació musical amb coreografies més o menys elaborades.
0: Exactament. Un fet a destacar és que un dels mercats principals de tots dos tipus de formacions, tant els girl groups com els boy bands, són o és el mercat de les noies adolescents.
1: I això no vol dir que no hi hagi altres tipus de fans, però elles, al ser les més nombroses i moltes vegades les més actives, impulsant els clubs de fans, fan que una de les característiques que cal afegir a les boy bands és que els nois han de ser jovenets i bufons.
0: Ai, mira.

0: Doncs joves i guapos, com els nois del carrer del darrere, els Backstreet Boys, que són el paradigma de les boy bands i que en tenen totes les característiques. Els escoltem interpretant I Want It That Way.
1: Un promotor musical americà, el Lou Pearlman, carregat de quartos, va tenir la idea de crear un grup format per 5 nois que sabessin cantar i ballar. A través d'anuncis a la premsa local de Florida, on vivia, va convocar proves i van acabar sent escollits A.G. McLean, de 15 anys, i Howie Dorough, de 20 anys.
0: El tercer va ser Nick Carter, un nen que tenia només 13 anys i que ja destacava com a cantant i actor infantil i que tenia una oferta del programa Mickey Mouse Club, que precisament va rebutjar per incorporar-se al projecte de Pearlman.
1: El quart component escollit va ser en Kevin Richardson, de 22 anys, que no tenia una experiència prèvia en el món del show business, a no ser que considerem com a experiència que treballava d'animador a Disney World disfressat de tortuga ninja. No sé si serveix, eh?
0: No, però em sembla que no.
1: Va, diguem que el cinquè escollit va ser en Brian Littrell, sí, de 18 anys, proposat per en Kevin, aquell, el tortuga aquell, de qui n'és cosí.
0: Vaja, molt bé. Pearlman, en coherència amb la seva idea, va contractar coreògrafs i professors de cant per donar al grup les característiques que ell volia obtenir. I no va ser fins després d'una preparació de 2 anys que el grup va llançar el seu primer single, We've Got It Going On.
1: Sí, sí, perquè la selecció havia començat l'any 1993 i aquest disc va aparèixer el 1995.
0: Déu-n'hi-do. 2 anys, eh? Sí, sí, sí.

0: Aquests són els Jonas Brothers, també una boy band dels Estats Units formada pels germans Jonas, en Kevin, Joe i en Nick, i que són la base de la formació. Ara els escoltem cantant Only Human.
1: Una confirmació d'allò que dèiem abans del tipus de públic al que s'adrecen aquests grups és el fet que la productora de televisió infantil Disney Channel va adquirir per uns quants milions de dòlars els drets del grup i els va fer protagonitzar la pel·lícula Camp Rock.

0: Països com el Japó i Corea són àvids consumidors de la cultura musical occidental i copien amb facilitat allò que més els agrada.
1: Sí, i aquest és el cas de Arashi, que significa tempesta en japonès, i que els escoltem interpretant Whenever You Call.
0: Van ser creats per un dels més prolífics promotors japonesos, l'agència Johnny & Associates, reconeguda com a agència de talents, que des de 1962 ha aconseguit una xifra acumulada d'assistents als concerts dels seus artistes de més de 48 milions de persones.

0: També Austràlia té representants dintre d'aquest moviment i un dels més destacats són Human Nature, els que escoltem Be My Baby.
1: Human Nature van començar l'any 1989 amb el nom de The Four Tracks. Quan els quatre membres eren companys d'escola, per això es deien Four Tracks. Avui en dia encara continuen en actiu i sempre han treballat molt més les harmonies aquests que no pas tant les coreografies. Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me.

0: Com estem veient, la música anglosaxona té un nombre important de representants entre les boy bands, com aquests irlandesos Boyzone, dels que estem escoltant ara, Words.
1: Aquesta banda està integrada per 4 membres i ha tingut 2 períodes d'activitat des de la seva creació del 1993 fins al 2000 i una segona època des del 2007 fins al 2019, en què ja es van dissoldre.
0: En aquest temps, el seu èxit es pot mesurar amb els més de 20

0: Milions de còpies dels seus discos, això sí, venuts a tot el món.
1: Molt bé.
2: Yeah.

0: encara en l'entorn anglosaxó tenim els representants britànics.
1: Ah, exactament. Tenim aquí aquests que escoltem, All Rise, The Blue, el grup de quatre nois que van representar el Regne Unit al Festival d'Eurovisió l'any 2011. Ho van fer amb la cançó I Can, que es pot traduir com Jo Puc, però sembla que no van poder, perquè van quedar en el 11.

0: Els britànics Take That, formats l'any 1990 a Manchester, són un dels pioners del gènere pop al Regne Unit.
1: Tot i la curta durada de la seva activitat, que va ser des del 1990 fins al 1996, molts dels seus èxits, com aquest Passions que escoltem, continuen plenament vigents a dia d'avui.

0: què trobem fora de l'entorn anglosaxó?
1: A veure.
0: Doncs mira, trobem experiments com el d'aquest grup moldau, Ozone, que amb el seu Numa Numa Yei van aconseguir un èxit mundial l'estiu del 2004.
1: Ozone, com hem dit, són moldaus i es van formar l'any 1999, però on van triomfar no va ser a Moldàvia, va ser als escenaris de Romania, fins que precisament l'any 2004, el de l'èxit del Numa Numa Yei, es van dissoldre.
0: Vaja. Puedes intentar odiarme.

0: Nash són un grup espanyol que es va iniciar com a quartet l'any 2005. Això sí, en un intent d'espanyolitzar el concepte de boy band.
1: Mm-hmm, com havien fet tants altres. Nash van publicar el seu primer àlbum el gener de 2006, però sense gaire èxit. I llavors es van inscriure en el programa de televisió espanyola Misión Eurovisión, que van acabar guanyant, classificant-se per participar al festival.
0: Abans de participar a Eurovisió van haver de canviar-se el nom i es van posar The Nash, perquè els van posar algun problema per registrar només Nash a seques.
1: Sí.
0: Això era per la similitud amb el cognom del cantant anglès Graham Nash, que era un dels components del grup Crosby, Stills, Nash and Young.
1: Sí, senyor. Malgrat el canvi de nom, The Nash va acabar en el 20è lloc amb la cançó I Love You, Mi Vida. Avui és ben difícil.

0: També a Catalunya hem tingut representants del moviment Boy Band. Un d'ells és Amélie, els que escoltem interpretant Somiant Despert.
1: Amb l'àlbum del mateix nom, l'any 2011 van guanyar el Premi Andorrock al millor grup Revelació. Amélie segueixen actius en l'actualitat.

0: I també Teràpia de Xoc, és una boy band creada a les preses l'any 2006.
1: Es van fer especialment coneguts a partir que el seu tema Sense tu, que és aquest que estem escoltant, va ser escollit com a banda sonora de la sèrie de TV3 Polseres Vermelles. Segur que ho teniu al cap.
0: I tant, i tant. Mira, està format per Ferran Massagú, Jaume Socarrats, que després va ser substituït per en Guillem Soler, en Gerard López, que es va incorporar al grup quan només tenia 13 anys.
1: Carai, que jo.
0: Sí, i finalment l'olotí Albert Parés. El grup també, però, es va dissoldre l'any 2016.

0: Hem deixat pel final el grup britànic One Direction, que juntament amb els Backstreet Boys és un dels representants d'aquest moviment més coneguts i de més èxit.
1: Els escoltem fent una versió del One Way or Another, del grup americà Blondie. La banda està formada per 5 membres que es van reunir en motiu del programa de televisió The X Factor en la seva edició del 2010, a la qual cadascun d'ells s'hi havia presentat per separat, i va ser en Simon Cowell, un director de Sony, qui els va proposar formar un grup que finalment va quedar en el tercer lloc de la competició.
0: Doncs bé, One Direction es van mantenir actius fins l'any 2016, en què es van separar. Amb ells, amb One Direction, us deixem fins la setmana que ve, amics. Mentre, tingueu bona setmana i feu bondat.
1: Porteu-vos bé.

0: another.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
3: Ràdio Cubelles.
2: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. Mestrader celebra els dies 31 de juliol i fins al 2 d'agost, durant 3 dies, les seves festes d'estiu. A l'altra banda del fil telefònic tenim l'Anna Monreal, que és la tresorera d'aquesta associació de veïns de Mestrader. Benvinguda, Anna, a la ràdio.
4: Hola, bon dia.
2: Bé, doncs, comencem, no?, pel principi. Parla'ns una mica d'aquesta presentació. Hem vist ja per les xarxes que heu fet públic ja el cartell d'aquestes festes d'estiu. A mi és un cartell, doncs, també reivindicatiu, no?
4: Sí, des de fa uns anys, doncs, intentem donar-li una miqueta de sàtira, no?, tot i que són dies de festa, doncs, com a associació sempre recollim queixes i de més del veïnat i bueno, aquest any tenim les brosses, no?, com a artista principal i convidat en el que està succeint, no?, al poble i sobretot a l'urbanització.
2: Uh-huh. Per tant, un cartell de sàtira, no?, on surten aquests contenidors intel·ligents, no?, doncs amb aquest doble sentit, com deies tu, contenidors que tenen diàleg, no? Ens han dit que som intel·ligents, no?, i d'altra banda, doncs això, però encara estem esperant que ens recullin, no? Aquests són alguns dels continguts que podem llegir amb aquesta paciència, que tot arriba, algun emoticono, i doncs un Mestrader, tot un sentiment amb un cor, no? Veiem el Charlie Rivel pujat d'un dels camions d'escombraries.
4: Bueno, sí, ja et dic, l'hem intentat donar, entenem, que tots els canvis i els processos porten un temps d'aprenentatge tant per qui organitza com per qui fa ús del servei, però bueno, ens agrada sempre donar-li aquest toc de reivindicació, sí.
2: Molt bé, entrem ara plenament una mica a aquestes festes d'estiu que s'anuncien també amb aquest gran cartell, amb un punt que és molt característic de Mestrader, que també surt al cartell, que és aquesta font d'aigua, no?, que teniu, que dona la benvinguda sempre a la vostra urbanització.
4: Sí, exacte, és com l'emblema, no?, de la zona. És el punt de trobada, és l'entrada i bueno, no volíem deixar-la fora.
2: Uh-huh. Com es presenten, doncs, aquestes festes d'estiu? L'inici serà el 31 de juliol.
4: Exacte, com sempre seran 3 dies, primer cap de setmana d'agost, tot i que aquest any no, es presenten amb molta il·lusió, amb moltes ganes de gresca, d'incloure tot el veïnat i gent del poble, i amb ganes de veure tota la gent que any rere any ens dona suport i gaudeix de les activitats que intentem preparar.
2: Explica'ns una mica, la programació comença, com dèiem, el 31 de juliol, que és un divendres. A partir de quina hora i què s'hi trobarà la gent aquest dia?
4: Molt bé, doncs aquest any hem fet alguns canvis en la programació, creiem que a tothom agradaran. Llavors comencem el divendres amb el xupinazo i el matí de futbol benjamí i futbol aleví, que sempre agrada molt, no?, i promou una miqueta l'esport entre els més joves. Després, a la tarda, aquest any passem la xocolatada el divendres a la tarda i també hi haurà pintacares i jocs d'aigua, que creiem que fan falta. I després, a les 7, també fem un canvi i passem al concurs de bellesa canina. Abans el fèiem els dissabtes, però bueno, se'ns solapaven una miqueta amb les preparacions de l'ordre de la nit i de més, i hem decidit fer-ho divendres. Esperem que vingui molta gent igualment. Tot això amb servei de bar obert, I després el sopar a la nit i passem al bingo musical, que l'any passat va ser tot un èxit, és algo molt divertit, a la gent li agrada molt i hem decidit fer-ho divendres, doncs, també per donar cabuda a tot tipus de públics, no només al jovent. I després una miqueta de disco mòbil. Aquest any ve un DJ que està molt obert a escoltar les nostres propostes, i també la idea és que puguin venir famílies, gent jove, gent més gran, i tothom tingui cabuda a l'hora del bailoteo.
2: Si passem a dissabte, dia 1 d'agost, com engega la programació?
4: Doncs dissabte engega. Al matí farem el futbol amateur, que aquest any, com a novetat, els equips s'hauran d'inscriure i fer una aportació. Cal recalcar que l'aportació està pensada perquè el premi dels guanyadors sigui una miqueta més atractiu i suculent. Després de la tarda tindrem el concurs de pastissos, que també és una cosa que agrada molt i participa cada any més gent i cada any més professionals. I després, a les 7, tindrem el concurs de dibuix i aquest any, com a novetat, preparem una activitat d'art urbà. Hem de donar les gràcies a l'Ajuntament, que ens col·labora amb el material, en aquest cas, amb altres coses, però per aquesta activitat. I és algo pensat pel públic més adolescent, que ja et dic, aquest any volem donar cabuda a tothom i serà algo molt divertit i farem la Figuà i a part també el servei de bar. I després tenim un grup musical que es diu Verbenam, molt, molt, molt divertit, molt amè, on també es tocarà tot tipus de música, versions, música pròpia, és un grup jove i molt, molt amè. I després, a 12:30, tenim el DJ, l'Eric Bo, que aquest any doncs, ens donarà aquesta cloenda del dissabte una mica més festiva, no?, per refrescar-nos a la nit, que segur que fa molta calor.
2: I passem ara doncs, a diumenge 2 d'agost, que és el dia ja que tanqueu aquestes festes d'estiu. Com apropa'ns també aquesta programació?
4: Doncs el dia de cloenda tindrem al dematí el torneig de petanca, i paral·lelament estaran els tobogans inflables amb aigua, no?, que això agrada molt i cada cop ens anem superant i anem intentant pujar el salt de premis. A partir de les 7 tindrem l'espectacle infantil del Diver Show amb la festa de l'escuma i tancarem amb el sopar i el xupinazo.
2: Molt bé. No sé si ens deixem alguna qüestió sobre aquestes festes d'estiu. On podem consultar la programació?
4: La programació, durant aquest parell de dies, ja començarem a pujar tota la informació a les xarxes socials. Penjarem cartelleria pel poble, hi haurà dríptics penjats. Vull dir, arribareu a trobar la programació doncs, per tot el poble. Si no, sempre us podeu apropar al local social de l'associació, que està allà a les pistes de futbol. Demanaríem que, amb la mesura del possible, per totes les activitats es poguessin inscriure, doncs enviant-nos un missatge per Instagram o trucant o pujant a l'associació doncs per assegurar-nos la bona organització de totes les activitats. Per tot, normalment acostumem a tenir algun detallet, premis, sortejos, i llavors és important que sapiguem més o menys la gent que esperem. També cal dir que, com cada any, tenim taules pels sopars, pels espectacles i demés. Pel cas dels socis, les taules són gratuïtes, una taula per soci. I pels no socis també les poden reservar i guardar per no quedar-se sense lloc. Llavors, del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 de la tarda, estarem tots allà esperant-vos doncs, perquè pugueu fer les vostres reserves, estarem allà al local doncs, per això, per resoldre qualsevol dubte, perquè us pugueu inscriure, doncs, per veure'ns les cares abans de les festes i xerrar una miqueta.
2: Una altra qüestió, el pagament, no? Si hem de pagar alguna cosa, perquè teniu un servei de bar, s'ha de fer en efectiu, hi ha la possibilitat de pagar en targeta... Quins sistemes
4: doncs,
2: tenim?
4: Estem treballant amb la possibilitat de fer pagaments per targeta, ja tenim Datafun, però estem esperant a l'okay de l'entitat bancària. Soc totalment sincera. Llavors, en la mesura del possible, tot alternatives. Però és important que us pugeu amb calarons en efectiu per assegurar-nos que tot funcionarà correctament.
2: I ràpidament també aprofitem aquesta entrevista, no sé si vols doncs, apropar també a la gent que viu a Mestrader, a que formi part d'aquesta entitat i quina és la seva funció. Fent també una valoració no? de com està anant, no? d'ençà doncs, que portes ja un temps no? com a tresorera.
4: Correcte. Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim bueno, doncs on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar al local social, doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva, doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom. Llavors, agrair a qui participa en aquest dia a dia també crec que és important, i és posar en valor això, el dia a dia, que moltes vegades ens pensem que només són les festes, però hi ha tot un esforç darrere de mantenir aquesta cohesió. I...
2: Uh-huh. I entenc també que gestioneu amb l'Ajuntament, no?, també aquelles demandes que pugueu tenir a Mastrade, que entenc que es mantenen reunions i apropeu, no?, ara mateix, doncs, no sé quina és la situació, aquestes converses que manteniu, doncs també per demanar, no?, una mica aquelles necessitats que es puguin anar produint.
4: Correcte, ens reunim habitualment amb l'Ajuntament, hem de dir que sempre estan disposats a escoltar-nos. Després, una altra cosa és la falta de recursos, no?, per poder dur a terme totes aquelles peticions que els hi poden semblar coherents i que fan falta. Però bueno, crec que totes les associacions ens trobem amb que hi ha una falta de recursos i bueno, doncs no es fa tot el que ens agradaria fer. Seguim pendents de l'aprovació d'un projecte per millorar les instal·lacions de les pistes esportives. Aquí anem treballant, anem insistint, però torno a repetir, no? Al final, quants més socis siguem i més força tinguem, doncs entenc que podrem exigir més, no?
2: Deies, la necessitat d'un local, no has dit?
4: Sí, sí, i ja fa un parell d'anys que estem en aquesta situació, hi ha un projecte tècnic per això, doncs, per millorar les instal·lacions en general, no només el local, sinó tot el voltant que hi ha, no? El parc, la pista de futbol, els bancs, la zona de petanca... però bueno, anem treballant amb a cols a cols amb l'Ajuntament i bueno, estem a l'espera de rebre els recursos que necessitem per poder dur a terme.
2: Uh-huh. Aquesta és una de les peticions, entenc que la neteja, doncs que ha estat un canvi per tot Cubelles, no?, que també afecta la vostra urbanització, tenint en compte aquest cartell, doncs, com deies, no?, amb una mica d'ironia, però a la vegada, no?, doncs aquest reclam, no?, cap a aquesta recollida, doncs, de la brossa, amb aquest canvi, sembla, doncs, que també demaneu a través d'aquest cartell una mica ajustos, no?, no sé si en quant a la ubicació de contenidors, quantitat o, vaja, no sé quina és la situació a Mastrade.
4: Bueno, jo crec que sí que a Mastrade hem millorat una miqueta els punts de recollida, no?, sobretot per el tema del reciclatge, però, clar, aquestes recollides, en el nostre parer, han de ser més habituals, no?, millorar una miqueta el circuit de recollida. I també en el cas de la poda, a Mastrade, doncs, al final hi ha moltes cases on... de vegades en quan s'ha de fer neteges de jardí i de més, aquí tenim també molts problemes. Crec que això ho treballen amb la mancomunitat, però no està sent tan àgil el servei de recollida com hauria de ser, amb el que al final la gent ho deixa al costat dels contenidors, tampoc ho recullen perquè no és competència. Bueno, és algú que s'ha de treballar i millorar des de l'Ajuntament o el Mancomunitat o les organitzacions que ho gestionin, doncs crec que s'hauria de tenir en compte que hi ha zones on les recollides han de ser més habituals.
2: Uh-huh. No sé si hi ha alguna petició més en quant a necessitats en altres sentits. Potser doncs, que cal solucionar problemes de fuites d'aigua, alguna obra civil... Bé, suposo que deveu tenir també tot un reclam, no?, a fer, o esteu traslladant altres necessitats al barri.
4: Correcte, sí, sí, però ja et dic, són coses que treballem en reunions i habitualment amb l'Ajuntament, que recollim les inquietuds del veïnat i traslladem, però al final, bueno, doncs les tenir paciència perquè són molts veïns i tothom té les seves reclamacions, no? Hem de ser conscients que les instal·lacions doncs, per exemple, d'aigua, no?, el que comentàvem, són molt antigues, hi ha moltes fuites i s'han arreglant a poc a poc. Tant de bo tinguéssim injeccions de diners suficients, no?, per poder arreglar voreres, clavegueram i tot. Llavors, anem negociant i anem pressionant, doncs, tram a tram.
2: Molt bé. Anna, en una altra ocasió ja mantindrem una entrevista més llarga per concretar més, no?, totes aquestes gestions que feu des de Mestreder i aquestes converses amb l'Ajuntament, i centrant-nos en les festes d'estiu, recordem-ho, no?, del 31 de juliol fins al 2 d'agost, 3 dies amb activitats diverses, una programació, doncs, ja tradicional, no?, la gent ja ho espera cada estiu, que Mestreder ofereixi les seves festes, no, Anna?
4: Agrair un cop any, un cop més com cada any, els comerços que hi participen, els voluntaris que ens donen un cop de mà. Sense ells no seria possible, no? Al final, des de la publicitat, des dels sponsors que ens donen premis, doncs, per poder fer les activitats una miqueta més atractives. Hi ha negocis que any rere any són ells mateixos, no?, que ens truquen i ens diuen: ei, que s'acosten les festes, què necessiteu? Ostres, això és molt d'agrair. I sense ells no seria possible, i sobretot sense els meus companys i companyes que li posen molt d'amor, molta il·lusió, doncs, perquè aquest retrobament, com cada any, doncs, sigui obert a tothom, a totes les famílies, sigui un espai de bon rotllo, de trobades i d'estima entre els veïns i tota la gent del poble.
2: Uh-huh. Doncs, Anna, ho deixem aquí. Moltes gràcies per atendre'ns i que vagin molt bé aquestes festes d'estiu. Gràcies per tota aquesta informació.
4: Moltes gràcies a vosaltres i us esperem a tothom.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: I dediquem ara uns minuts a parlar de qüestions relacionades amb el consum, drets, informacions, consells, i ho fem acompanyats, com és habitual, de les nostres col·laboradores de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. D'una banda, Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies.
1: Molt bon dia, què tal? Gràcies.
0: I també ens acompanya Imma Laborda, tècnica de l'Ajuntament. Benvinguda, gràcies.
2: Bon dia.
0: I bé, avui, sobretot, doncs, com que estem en una època en què doncs, és una qüestió habitual, que és la dels viatges, volem parlar doncs, de temes relacionats amb, com a consumidors quan volem viatjar, agències de viatges, vols, tiquets de transport i qüestions d'aquestes doncs, en què ens podem trobar una mica en conflicte o també consells a tenir en compte abans de comprar o d'adquirir qualsevol d'aquests consums, no? D'un vol, d'un viatge, de qüestions d'aquestes. Bé, sí que doncs, hi ha gent que opta per muntar-se el viatge pel seu compte, gent que va a agències de viatges. No sé si des del punt de vista de consum hi ha uns consells pels qui fan d'una manera i uns consells pels qui fan d'una altra. Vaja,
1: doncs...
0: perquè així ja comencem primer dividint, no? El consumidor que s'ho munta tot ell del consumidor que va a l'agència de viatges, no?
2: Les agències de viatges, que per això estan tan regulades, ara sí que és veritat que va canviar la normativa i per ser agent de viatge ja no t'exigeixen l'assegurança, perquè abans era una assegurança bestial per les agències de viatges, ara això va canviar ja fa uns quants anyets, però si tens un viatge combinat, recomanem a agència de viatges, pel que he dit abans del tema de l'assegurança. I si a més pot ser una agència, encara que sigui per internet, però que tingui una seu social a Europa, sí, a un estat membre, però i més a més nosaltres diem a un estat membre, encara millor, perquè si després s'ha de fer algun tipus de reclamació, doncs hi ha uns mitjans que per nosaltres, el Servei Públic de Consum, o a nivell ja d'Europa, que també l'Agència Catalana de Consum té una secció especialitzada quan hi ha aspectes ja més que són europeus, perquè gràcies en aquest cas a nivell, la Unió Europea és un dels que té un dels serveis més que estan una regulació molt més específica i amb una protecció molt més alta que altres països amb el tema dels consumidors, no?
0: Que és combinat, que... quan parlem de viatge combinat, què vol dir? Doncs allotjament, més activitats, més...
2: Avió, hotel, vehicle, per exemple, uh-huh. No?
1: Aquest seria... o avió, hotel.
2: Sí. Sobretot combinat i quan hi hagi una pernoctació de més d'un dia, també, eh? Vull dir, perquè és aquesta una mica la regulació.
1: Doncs, bueno, tant si fos que ho comprem nosaltres directament perquè estem buscant per internet, a través dels navegadors, o bé perquè anem amb una agència de viatges, sempre hi ha els requisits que hauríem sempre de tenir en compte, no? Sempre, ja sigui una agència de viatges o bé internet, hauria de ser de confiança, unes plataformes de confiança o una agència de viatges que sapiguem, perquè també hem sabut, no?, a través de les notícies d'agències que han tancat, que s'han agafat els diners de les persones i han tacat i han deixat a les persones sense res, no?, sense il·lusió, sí. Per aquell estiu. Doncs sí, sempre confirmar que és una plataforma de confiança, un establiment de confiança. Després, no guiar-se només pel preu, perquè moltes vegades és la manera que fan servir a través del màrqueting enganxar-nos, no? Perquè, ostres, mira, que me'n vaig al Carib i em surt només 600 euros. Bueno, potser no és tot això, no? Has de començar a veure què és el que t'entra, què no t'entra, si hi ha les taxes, si el vol, si no... Bueno, s'ha de fer aquesta feina de llegir la lletra petita.
2: Sí, perquè aprofitant amb això que dius i el que parlàvem dels viatges combinats, en aquest cas, un viatge combinat, si el preu, és a dir, si està en el contracte, diem que el preu és, val, no?, que has dit, 600 euros.
1: Sí.
2: Podria ser, no? Jo compro aquest bitllet en aquesta època i ara, perquè... No, anava a dir Venezuela, queda una mica així, no? Perquè volia anar a Venezuela, però vas a un país que després i et volen incrementar el preu perquè, o mira, amb el tema del petroli, no?, que estava pujant molt el preu o alguna cosa. Només et pot superar el 8%. Si et supera més del 8%, com a persona consumidora pots cancel·lar aquell vol, aquell viatge.
1: Sense cap penalització, sí.
2: Exacte, no? Això sí que són, veus, petits consells que hem de donar perquè la gent ho sàpiga. I dir, ostres,
0: hi pot haver un increment de preu, però com a molt del 8%.
2: Del preu que tenies tu estipulat en contracte. Sí. Ojo, perquè no vol dir que si la publicitat era 600. No, és si jo ja l'he contractat, no me'l poden incrementar un 8%. És a dir, no, si hi havia 600 euros i ara ens posa 1.800 perquè ha pujat el preu, pot ser, per això hi ha el lliure mercat i ho poden fer, ho poden pujar, perquè els incrementen els costos. Però si tu ja has pagat o ja has signat, aleshores sí que és només un 8%. Per això a vegades és tan interessant quan es compren, fer aquesta compra que ens agrada tant de dir, no? Aquesta compra planificada, pensada, perquè atens aquests drets que et garanteixen poder tenir després algú, no?
0: Vale, dubtes, doncs, ara a mi que em surten. Com saps que allò que has signat és el contracte i no una prereserva, una fiança o això, no?
1: Bueno,
0: ho has de saber com ho pots diferenciar. Que després no et diguin, no, és que clar, no, tu vas pagar 600 per tenir una plaça, però el cost al final són 800, no?
1: Això seria com quan compres un producte, exactament igual. Tu veus les condicions, has de demanar les condicions on vegis que és el que t'entra el vol, sortint de Barcelona, te'n vas a... Tornem-hi al Carib. arribes a Santo Domingo tal dia, després tornes, agafes aquest hotel, entres a aquesta hora, a l'altra, o sigui, que t'especifiqui clarament els dies, les hores, tot allò que t'entra, i els pagaments, i si ja has pagat, doncs ha d'haver una factura que et conforma i que diu que tu has pagat, en quin dia, i...
2: Sí, perquè encara que sigui un pagament per avançat, per això són les factures de pagament a compte.
1: Sí.
2: Però, per exemple, mireu si és important lo de la normativa europea que dèiem, perquè quan estem buscant bitllets, no? Ara hem parlat d'una agència, però parlem de que ens ho fem nosaltres mateixos. La normativa europea nostra ens protegeix perquè les companyies aèries estan obligades a mostrar el preu final abans de fer la compra, sí, i no poden haver-hi després recàrrecs. Uh-huh. Això és interessant perquè a vegades vas dient i després és, i si vols aquest preu, i si vols et van afegint, i sí, quan arribes dius, ostres, que en teoria això estava inclòs i no està. Llavors, mirem-ho molt bé, pel que he dit abans, si pot ser, i si el vol, a més, surt de la Unió Europea, també tenim, a més, la normativa, el reglament, que no s'ha vist modificat, que encara és el del 2004, que protegeix justament amb el tema dels viatgers, no? Des de vols cancel·lats, amb retards, anul·lacions, és a dir, tot això, ja hi ha una normativa específica que està a tota Europa i, al tanto, que Londres, Anglaterra, no està a l'Europa, eh?
0: Sí, sí.
2: I és que res, bueno, perquè la gent diu, me'n vaig a Londres, em penso que està tot igual, i després vaig allà i em cancel·len el vol i potser llavors no em fan cas.
1: Que ara ells estan parlant de tornar, o sigui...
2: Ah, bueno, doncs mira, que ens escoltin, sí, però... que ens escoltin.
0: Avui en dia, no. No? Sí, sí. En el moment que la gent senti jo, en principi, no, encara no, doncs... no hauran tornat. Parlant més, doncs, concretament de vols, no? Que és una part del viatge, però això, no? Hi ha qui té el pack del viatge i hem donat aquests consells. Gent que es compra el vol pel seu compte, doncs, perquè va a una ciutat o perquè va a un lloc concret o s'ha agafat l'hotel per la seva banda. Què és això, a l'hora de comprar el bitllet, què ha de tenir en compte? També, doncs, allò serà el bitllet final, el preu que paga, sí, en aquell moment serà el preu definitiu, i a què té dret, també, no? Allò, si pot pujar la maleta o no, que és aquesta discussió que cada vegada, doncs, sobretot amb les low cost, hi és més, no? Si realment és un dret o no, tant de... et poden cobrar per la bossa.
2: Ah, no. si poden cobrar per la bossa?
1: Per l'equipatge.
2: Sí, clar. Ells poden posar el preu que vulguin. Això és lliure, no és un servei públic estandarditzat com potser podria ser la Renfe, que sí que ho té atorgat i que dius, no, ha de seguir una normativa i només és un únic operador. En aquest, bueno, ara la Renfe n'hi ha diferents, no? Però volia dir Rodalies. Però en aquest cas són lliures mentre estigui la informació. Aquí el més important és la informació. Si la informació està facilitada, t'ho poden dir. El que sí és, seguint el que parlàvem de la normativa europea, que perquè això sí que ens hem trobat, ara estava pensant en un cas que vam tenir, que s'aplica a vols que surten d'un aeroport de la Unió Europea encara que la companyia no sigui
1: europea.
2: Vull dir, potser és no sé, no?
0: Turkish Airlines.
2: Sí, exacte, llavors ho tens. I també els arriba, els vols els que arribin a la Unió Europea des d'un país de fora, eh? Si però, la companyia però, és europea.
1: Exacte.
2: En aquest cas, no? I si a més té escales, encara que siguin fora de la Unió, però si tu t'ho compres tot amb el mateix, també et serveix. Aquestes cosetes a vegades
1: sí. Mm-hmm.
2: Ens ha arribat. També és molt important, estic pensant en el cas d'una persona que reclamava que no era de la Unió Europea i que no li acceptava, i que va haver-hi una... Sí, ara anava a dir si qui era, Ryanair era... No li acceptaven per volar el, un DNI, me'n recordo. Sé que no li acceptaven un document d'identitat, que ella deia, no, no, és que aquest document a mi em serveix, i li deia, no, no, m'has de portar el passaport. I li deia, no, no, que jo sóc resident i tot, està, però estava anunciat. Uh-huh. Llavors li vam haver de dir... és que estava a les condicions que tu vas rebre quan vas comprar el vol, quina documentació havies de portar per poder pujar o no pujar, com el tema de que hi ha... Tu potser no tens l'obligatorietat de que el teu fill, filla, tingui el DNI fins als 14 anys, però si aquella companyia obliga que aquell menor tingui, vagi amb un passaport o un document d'identitat, mana la companyia.
0: Clar, clar.
2: Però com sempre és la informació que estiguem dient, no? Llavors,
1: sí.
2: Si seguim, tenim llavors doncs, quines totes les casuístiques que es poden donar, sobretot ara aquests dies que hi ha, els, que hi ha tants viatges, no? Vagues. Podem tenir...
0: Sí, vagues de no? controladors, pilots o el que sigui.
2: Sí. Mm-hmm. Doncs...
1: Diferenciar, no?, entre una indemnització, un retard o potser la cancel·lació. Clar, aquí hi ha diferents estadis. Quan cancel·len t'han de donar una opció, t'han de o recol·locar-te en un altre transport perquè puguis arribar en un termini d'entre 3 i 5 hores o... Però és que cada cas és una... Mira, aquí tenim el retard de si superen les 5 hores del passatger, doncs el passatger podria decidir en el cas de que no li sigui convenient, perquè clar, si et retarden 5 hores potser estàs pensant arribar a les 9 del matí a Madrid i ja no et val, doncs pots decidir cancel·lar-ho.
2: Sí, en aquest cas això és si es
1: l'import del bitllet.
2: Clar, si es cancela,
1: hi ha diferents casuístiques.
2: Si es cancela o hi ha un retard que és superior a 5 hores, sí que és veritat que hi ha un escalat. Si el retard és entre 3 i 2 hores, si és entre 3, però diem 5, que és el sumatori total, no? Que és el més gran, perquè pot haver-hi que dius, ostres, no han arribat a les 5, perquè moltes vegades ho fan, d'esperar-se, sí. I de just et surt els minuts abans per no haver de pagar de vegades indemnitzacions. Però llavors pots triar recuperar els diners o transportar alternatius, que és el que et diuen, no? A vegades, o amb l'overbooking, quantes vegades, no?
0: Sí,
2: que estàs a dalt i diuen, oferim un passatge per el següent i van donant doncs uns diners, no?
1: Sí. Bueno, això per exemple, si fos...
0: Però en l'overbooking et poden donar l'alternativa, però a més tens
1: t'han una... T'han de pagar una indemnització.
0: Exacte, t'han sí. de pagar una recompensa, no?
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, és diferent al que estem parlant, que si fos una vaga de personal o bé de terra o bé d'aeri.
0: Sí, en cas de vagues, no sé si... T'han de tornar els diners o...
2: Sí, és el mateix. En aquest cas, si el vol es cancel·la o arriba amb 3 hores o més de retard, que és el que estàvem dient ara de lo de les hores, que sigui atribuïble... Aquí ja comencem també amb el tema. És a dir, si la vaga és del propi personal, és atribuïble a la companyia.
0: Uh-huh.
2: També perquè pot ser que digui no, una vaga de taxistes que m'han bloquejat tot. Et poden dir, ah, no és nostre, eh? Aquí hi ha les casuístiques que ens podem anar trobant. Però si és atribuïble a la companyia, aleshores pot tenir una indemnització que va entre 250 i 600 euros segons la distància del vol. 250 si és europeu, 600 euros quan és fora de... quan ja és transoceànic, no? Però si la cancel·lació es comunica amb 14 dies d'antelació o et fan un vol alternatiu, llavors potser no t'han de compensar. Llavors sí que ens hem d'anar mirant molt bé tot, mirar molt bé els missatges, i si el que deia més, si és aliena, com
1: a
2: que has dit
1: no?
2: abans, has parlat dels controladors, no?
0: Sí.
2: O del personal de seguretat, llavors el passatger segueix tenint dret d'assistència, et poden reembolsar el bitllet un transport alternatiu, però no hi hauria la de compensació econòmica.
0: Uh-huh.
2: És a dir, sí que no et deixen a terra, sí que et busquen, no? Això, quantes vegades passa que estàs, és un retard, llavors et diuen aquesta nit, doncs et pago l'hotel i et pago els menjars perquè estàs fent escala i perquè puguis sortir demà. Però llavors no pots demanar l'indemnització.
1: Sí, però aquest seria el dret d'assistència, però ja no seria la indemnització, sí, exacte.
2: Sí, i llavors què passa si ens passa? Perquè això també passa, no? Que estàs allà, estàs en el moment, estàs neguitós, com el tema de l'equipatge, no? L'equipatge també en tenim bastants. Doncs es fa, has de presentar la reclamació a la companyia. Oh, però és que no hi ha ningú, és que és la una del matí, que no estan, llavors què fem? Com sempre, com qualsevol reclamació, hem d'intentar que quedi constància, no? Si hi hagués l'aeroport, que hi hagi una manera de demanar el full oficials.
1: Si no, per escrit o mitjançant un sistema que deixi constància, el correu electrònic, qualsevol que li posi un segell conforme.
2: Sí, i en aquest cas, l'agència europea sí que ja no és a part dels canals habituals que dèiem que tenim els serveis públics de consum, que facin la... Com ara, és que ara mola, perquè ara amb els mòbils i les fotografies va tot més ràpid, no? Doncs tu tens allà i veus la pantalla, vol cancel·lat, vol anul·lat, vol, vull dir que pots demostrar que és una realitat, a més tenen aquell vol.
1: No, i que hi ha un registre on l'Agència Estatal de la Seguretat Aèria, com una cosa com a ESA, pues, que t'ho confirmen, et diuen sí, aquest vol ha sortit amb aquest retard i no hi ha manera, no poden sortir-se'n.
2: I ho paguen, eh?
1: Sí, realment, sí, paguen.
2: Sí, realment la veritat és que ho paguen. Paguen, sí. Tornen els diners, sí. No, és una de les reclamacions que menys mal, aquestes. Sí. És que, com he dit abans, porta des del 2004, no ha canviat la normativa.
1: A vegades triguen, eh? Hem tingut alguna situació a Ibèria que sí que ho reconeixen, però després triguen a pagar, donen voltes, no? Que el compte no és el correcte, no? Que la persona no és la sol·licitant, però finalment paguen.
2: Els consells finals, no? On deien, doncs, cons que hem de fer, com tot.
0: Exacte,
2: conservar sí. Sempre la targeta d'embarcament, la reserva de vol. Clar. Tots els rebuts de les despeses, perquè també ens ha passat, no? Això no ens va passar que hi havia una persona que reclamava que la maleta li costava, que reclamava, però un dineral perquè deia que era moltíssim. No, per les maletes també ja està
1: estipulat.
2: El
1: tema de l'assegurança.
2: Sí, està estipulat també unes quantitats, no? Però que s'ha de guardar tot, conèixer, guardar molt bé tot, mirar les hores de sortida i hores d'arribada per la compensació, perquè això moltes vegades la gent no n'és conscient, que pot després, com a mínim, dius, mira, almenys he tingut el neguit, però mira, m'han retornat els diners, he tingut una compensació i potser doncs me'n puc anar en una altra data. Però molt, sobretot molt de compte, com sempre, en aquestes dates assenyalades, perquè també és quan poden haver-hi, és quan s'aprofita perquè la gent, els seus drets, no? Per fer vagues. I aquí sí que, com has dit abans, trenquen la il·lusió, però doncs, tenir una assegurança, a vegades, tot i que ens costi una miqueta més, val la pena quan ens estem gastant molts diners, perquè val la pena.
0: Molt bé, doncs avui hem parlat de viatges, de vols, d'agències de viatges, perquè la gent tingui aquests consells i també sàpiga els drets que tenen com a consumidors. I ens han donat doncs, tota aquesta informació avui l'Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor, i l'Imma Laborda, tècnica de consum. Gràcies i fins la propera. Que vagi bé.
1: Fins una altra.

0: L'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Sessions.
3: Benvinguts a la màquina del temps.
4: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Una setmana més anem a tocar de peus a terra i ho fem amb l'Adrià Carné del Centre Aliax. Adrià, bon dia.
1: Hola, bon dia, encantat.
0: Vinga, avui parlem d'un títol que diré que, sí, faci, que el diguis tu perquè no sé del que parlo.
1: La propiocepció.
0: Això, què és? Que per començar.
1: Què és? Va, sí. Sí, és costa inclús d'escriure i de pronunciar, yeah, però la veritat que és superimportant. És la forma com ens comunica el peu amb el nostre cervell i que, per tant, ens dona informació. És com si el nostre peu ens estigués donant informació i, per tant, podem modificar o actuar segons aquesta informació.
0: Evidentment, no som conscients d'això, no? És una cosa...
1: Algunes coses sí, algunes coses no.
0: Vinga, explica.
1: D'acord. El peu, com tot el cos, té nervis, vale? Però a les plantes de les mans i dels peus tenim uns nervis diferents, perquè aquí al final hi ha una part que és sensitiva, de contacte, no? Mm-hmm. Al final nosaltres amb les

0: mans, inclús quan toquem algú, ens dona molta informació. Amb el peu passa el mateix, exactament el mateix. De fet, no sabria dir-ho exactament, però crec que està descrit que en el peu hi ha unes 200.000 terminacions nervioses, o sigui que són unes quantes, i al final tenim doncs, des de sensació de pressió, de tacte, de temperatura, de dolor, de vibració. Hi ha nervis que ens envien la informació més des de la part més superficial de la pell, i altres que són més internes, per exemple, que s'envien des de l'os cap al cap. I a partir d'aquí, com que els nervis van superràpid, la informació és un constant enviar informació. De fet, encara que estigueu ara a casa asseguts sense fer res, esteu enviant informació. Per exemple, si porteu algun calçat posat o un mitjó, ja està havent-hi un excés de temperatura perquè ho tenim protegit. Doncs el cos està sabent quina temperatura més o menys hi ha allà. Llavors, la propiciació, sobretot, amb el que vull tractar-ho és amb el tema de les lesions. Per què? Perquè molta gent, o a tots crec que ens deu haver passat algun cop, ens hem fet alguns esguins de turmell, ja sigui simplement haver tirat el peu una mica cap a fora i dir, ui, que quasi, no?, quasi la liem.
1: La rebrincada,
0: sí,
1: no?
0: Sí, la típica rebrincada, no?, de turmell, que pot ser simplement una miqueta i que et quedi una mica dolorit, res, una estona, o una bona torçadura que trenqui un lligament i que estiguis un, dos mesos vigilant.
1: Sí, sí. I això és, clar, aquí sí que ho notem, perquè sí, notem sí, el dolor, bàsicament.
0: Sí, sí, sí. Bàsicament, la cosa de la propriocepció, amb el que volia parlar, sobretot, no sé si heu vist algun cop imatges per internet o a la tele de fisioterapeutes que tenen un pacient a sobre d'una mitja pilota, una mitja lluna, al terra, i s'aguanten només amb un peu, per exemple, i fan com equilibri, no?
1: Sí, sí.
0: I inclús, per complicar una mica més el joc, li llencen una pilota o un objecte i ho han d'agafar a l'aire. Això és molt, molt habitual, per exemple, amb esportistes d'èlit, ja sigui d'un àmbit o de l'altre, perquè al final inclús pots millorar la propriocepció amb l'esquí, com en el futbol, com en el bàsquet, el que sigui, buscant moviments que imitin més el que faràs després en l'esport. I al final, sobretot, jo això, una experiència que he tingut i crec que m'ha ajudat molt, és que jo quan era adolescent era skater, lo típic, no?, que tots al final amb patins, skate i tal, i allà m'he donat compte amb els anys que vaig millorar moltíssim el que és la propriocepció. Al final, quan t'has de moure aguantat només en un peu o dos, o tot el rato amb una superfície inestable, no?, al final un skate és una taula amb quatre rodes que pots caure superfàcilment. I si sí, o sigui, fixeu amb la gent que en sap més, és com si ho portessin enganxat al peu, com si poden fer el que vulguin. I al final és perquè no pares d'enviar informació i el teu cos s'anticipa a que un moviment que pugui ser lesiu no ho acabi sent. Si jo entreno, per exemple, a la propriocepció del peu, doncs amb aquest exercici que dèiem d'aguantar-nos només en un peu, per exemple, i que ens tirin alguna cosa, si jo un dia trepitjant una superfície irregular, per lo que sigui, sembla que m'hagi de torçar el turmell, doncs el meu cos estarà preparat, els meus lligaments i músculs i tendons actuaran ràpid i es posaran en posició i evitaran aquesta reblincada, que a vegades, no sé si ho ha passat, de que aneu a fer una reblincada, una torçadura de turmell, i el cos voluntàriament o involuntàriament, així com ràpid, el recol·loca i no et passa res. Doncs això és un mecanisme de propriocepció de prevenir el risc.
1: I això s'entrena, dius?
0: Sí, sí, es pot entrenar. De fet, jo considero que amb esportistes, sobretot d'elit, doncs és algo fonamental. Al final és per prevenir. Si tu ets una empresa que pagues una millonada a un esportista i un dia se't fa una torçada de turmell i està un o dos mesos sense jugar, suposa un gasto pel club, no?, en aquest cas. I si tu pots prevenir lesions d'aquesta forma, doncs tindràs menys problemes i inclús se't donarà millor aquest esport perquè estaràs entrenant moviments molt concrets i reaccions del cos segons els moviments que s'apliquin.
1: Clar, els de casa això difícil, ja. No?
0: No, des de casa intento portar temes, sí que hi haurà temes més complexes, però la majoria de coses que parlem són coses que ens serveixen a tots. Per exemple, qualsevol a casa, no fa falta ni tenir una pilota, tu simplement que intentis aguantar-te amb equilibri amb un sol peu a casa, ho pots fer mirant la tele o treballant, aguantar-te només amb un peu, que notes, no?, que se't va movent el peu, que perds l'equilibri. Si això ho practiques i ho vas fent, veuràs que amb el temps cada cop ets millor, cada cop perds menys l'equilibri, cada cop t'aguantes sense desestabilitzar-te. Llavors, al final, estàs ajudant a un control del peu, estàs ajudant-te tu també, que si algun dia, doncs, jo què sé, ara que és l'època de bolets, vas a buscar bolets i torces, vas a torçar el turmell, doncs te'l torçaràs menys i potenciaràs també la musculatura.
1: I això pràcticament sense ser-ne conscient.
0: Sí, sí, al final, aviam, jo crec que en algun moment ets conscient també, perquè quan vas a, veus que vas a fer una reblincada i tu, el teu propi cos s'autocol·loca o es recol·loca, dius, ostres, que bé, no? Que no m'he lesionat perquè hi ha algú aquí que automàtic que ho ha evitat. Però amb una persona que no ho tingui entrenat, doncs es pot estar lesionant cada dos per tres, també.
1: Sí, però em referia que aquest sistema es posa en marxa sense...
0: Sí, és involuntari, tu no has de fer res.
1: Exacte, sí, sí, sense sí, que et donis compte, no?
0: Exacte.
1: A mi m'ha passat alguna vegada relliscant.
0: Exacte.
1: No? Allò, la típica relliscada, sí, sí, sí, que sembla que te'n vas, però sí, sí, el cos s'equilibra pues, d'alguna manera i penses, ui...
0: Podria haver estat greu.
1: Podries haver fet mal.
0: Doncs és un gran sistema de protecció del cos.
1: Doncs això és la...
0: Propiocepció.
1: Vale, doncs concepte nou adquirit avui amb la propiocepció.
0: Propiocepció.
1: Propiocepció.
0: Que també podeu sentir vegades com propiocepció, en castellà propiocepció, però bueno, sí, és un nom una mica raro.
1: És un nom complicat, sí, però en tot cas interessant de poder doncs, posar-ho una mica en marxa, com dèiem.
0: Exacte.
1: A peu coix, una estoneta i aguantar
0: l'equilibri. Que sapiguem una mica de tot.
1: Exacte. Doncs Adrià, moltes gràcies, com sempre, per aportar-nos aquests coneixements i ens trobem la setmana que ve, que vagi
0: bé. Molt
1: bé,
0: fins la propera.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de Ràdio
2: amics, què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: I tornem a l'espai Descobrim l'etnobotànica. Ho fem, doncs, parlant, com sempre, de les virtuts, propietats i formes d'ús de les plantes que podem trobar a l'entorn de Cubelles i el Garraf. I ho fem amb la Sílvia Isamat, professora auxiliar d'infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Benvinguda, Sílvia.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Explica'ns avui quina planta descobrirem.
1: Avui us portem una planta que segur que molta gent la coneix, molts de vosaltres la coneixeu. Són els conillets o la boca de dragó, o també se li diu els gossets. En castellà és boca de dragón. És una planta que la podem trobar a qualsevol jardí com a ornamental, perquè té unes flors de color rosa o púrpura molt boniques. La seva època de floració és aquesta època de l'any. Maig, juny, juliol la podem trobar florida. És molt vistosa, molt maca. El seu nom científic és Santirrhinum majus. Llavors, explicarem una mica el seu nom i un nom d'on provenen. Llavors, anti vol dir en lloc de, rhinus vol dir nas. Llavors, es diu així perquè la flor, o sigui, la corol·la on estan els pètals, recorda a un nas.
0: Mm-hmm. Clar.
1: Sí, realment recorda a una boca, o sigui, són unes flors que són com un tub i tenen dos llavis. Llavors, per exemple, aquesta flor s'havia fet servir als nens jugant amb aquesta flor perquè com que obrien els llavis, no? O sigui, és una flor molt, molt vistosa i jo us ho dic, o sigui, té usos medicinals però també té usos ornamentals.
0: Molt
1: o sigui,
0: bé.
1: La podem trobar molts jardins de les cases.
0: Per tant, ens podem imaginar una boca de dragó, perquè sí. Expliques d'aquí el nom, no?
1: Sí, també es diu gossets, no?, per aquesta boca que s'obre, no?, que és un gos, no?, com quan obre aquesta boca, també.
0: Uh-huh. Molt bé, molt bé.
1: Li agrada viure o habitar, no?, en llocs que hi hagi roca. Si li agrada la pedra, per exemple, aquí en aquesta zona de Cubelles en podem trobar
0: moltíssim.
1: Sí, com a ús alimentari és molt curiós perquè això m'ho ha explicat molta gent. Abans de florir, que estan les fulles més grosses, es feien truites.
0: Ah, que curiós. Es fan sí. Truites.
1: Sí, sí, es poden fer truites de conillets.
0: Ah, molt bé, molt
1: sí.
0: bé.
1: Per exemple, aquí jo conec gent que la fa servir com a truita, es mengen les fulles, però a Itàlia, sé que a Itàlia es fa servir moltíssim.
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Llavors, com a usos medicinals, és una planta sobretot que guareix les inflamacions. És una planta com a ús interior, com a presa amb infusió, que desinflama. És una planta antiinflamatòria. O sigui, qualsevol tipus d'inflamació, sigui artrosis, artritis, reuma, etc. Tenim els peus inflats, etc. Llavors, com la fem servir? Agafem 100 grams de les flors, les posem en un litre d'aigua i les fem bullir. Llavors, aquest litre d'aigua, que serien unes 4 o 5 tasses, les anem bevent al llarg del dia. No hi ha contraindicacions, el que passa que mai ens passarem d'aquest litre d'aigua o d'aquesta tassa, o sigui, segons el que un cregui, no?, que s'ha de prendre, però mai ens passarem d'aquestes dosis.
0: Mm-hmm. Molt bé.
1: Després, com a ús exterior, és molt bo també, s'havia fet servir molt per, com a l'antiguitat s'havia fet servir com a cosmètic, o sigui, va molt bé per les pells envellides, o sigui, va molt bé per les arrugues. Llavors, com ho faríem servir? Agafaríem aquestes flors, agafaríem un pot de vidre, posaríem qualsevol oli, podem triar entre oli de girassol, que no és tan greixós, oli d'oliva, o podem agafar oli de metge. Llavors posem aquestes flors, les deixem en un lloc exterior, doncs a la finestra de la cuina, o si tenim un petit balcó que li doni el sol i la lluna, no? 40 dies a sol i serena. I es deixa macerar. Llavors aquest oli, un cop el tenim preparat, el posem en un cassó, afegim ara no em surt la...
0: Què afegiríem, a veure?
1: Afegiríem... Ai, no em ve el nom, ara. O sigui, afegiríem una cosa que ho fa espessar.
0: Val? Espessiríem,
1: sí,
0: doncs...
1: Espessiríem, sí, i llavors tenim la crema.
0: Uh-huh.
1: Aquesta crema després la podem servir pues, com a cosmètica, per evitar les arrugues. S'havia fet servir l'antiguitat. Avui en dia no pots anar a qualsevol arbolari, no trobaràs una crema de conillets.
0: Val.
1: Però nosaltres, com a ús propi, doncs podem fer una crema de conillets, li podem posar també flors de romaní, que també les flors de romaní també estimulen molt la secreció de col·làgen de la pell. També li podem afegir aloe vera. Bueno, totes aquestes coses les podem fer servir. A l'espessant que li posem és la cera d'abella.
0: Val, ara ens ha sortit el nom,
1: ara ha vingut el nom. Molt bé. Un moment s'ha manat. Sí, posem una culleradeta o dos de cera d'abella i això farà que s'espesseixi la preparació.
0: Perfecte. Què més hem de saber sobre la boca de dragó?
1: Després, amb aquest ús extern també les podem fer servir les flors per tractar les ferides, per tractar si tenim algun granet a la cara, si tenim alguna urticària, si també tenim morenes, això com a ús extern. Llavors també, en comptes de fer la crema, doncs podem fer rentats. Llavors posem aquestes flors també amb aigua, les fem bullir. Llavors aquesta aigua que la podem deixar macerar aquella nit, aquesta aigua la posem per aquests granets que ens han sortit a la cara, o per aquesta pell que tenim irritada, o per les morenes. També, per exemple, si tenim irritació a la garganta, també podem fer gargarismes, podem glopejar amb aquesta aigua, ens aliviarà aquesta garganta irritada. Llavors, això seria aquest ús extern, no? O sigui, com a ús intern és aquest efecte antiinflamatori. També penseu que és un gran diürètic, o sigui, per tant, es netejarà la sang i ens farà orinar. També té un efecte antihistamínic, no? Per exemple, ara, que en aquesta època, no?, que ens pica un insecte, no?, una abella, un mosquit, i podem tenir una inflamació, doncs prenent-nos aquesta aigua d'aquesta flor bullida, també ens pot ajudar a baixar aquesta inflamació per aquestes picades de mosquit que de vegades són desagradables perquè es poden causar alguna inflamació.
0: Molt bé, doncs està molt bé, doncs les propietats de la boca de dragó, tant internes com externes.
1: Dir-vos també, així com a curiositat, és una planta originària del Marroc.
0: Del Marroc.
1: Sí,
0: que va venir cap aquí. Molt bé, la tenim ja aquí, al nostre entorn. Recordem que estem fent plantes de Cubelles, no?, que podem trobar per aquí Cubelles i pel Garraf, no?
1: Sí, sí, els conillets està ple. O sigui, qualsevol masia que trobem per aquí Cubelles, segurament creixen els conillets espontàniament.
0: Conillets i boca de dragó, més que res, que anem comentant un nom o un altre,
1: Sí.
0: Ho deixem aquí, Sílvia?
1: Sí, ho deixem aquí.
0: Vinga.
1: Gràcies.
0: Doncs fins aquí, aquest Descobrim l'Etnobotànica, aquest espai que us oferim aquí a Ràdio Cubelles, tractant, com dèiem, aquestes virtuts, aquestes propietats i aquestes formes d'ús de les plantes. Doncs la setmana que ve tornem novament aquí a Descobrim l'Etnobotànica i recordem que aquests programes els podeu recuperar a l'espai a la carta des del nostre web radiocubelles.cat. Fins una altra.
1: Fins aviat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: I el Festival de Novel·la Negra del Garraf, el Cubelles Noir, ha estat presentat doncs, tot just en el marc de la Festa Major Petita de Cubelles. Tot plegat, doncs, va ser ara fa uns dies, divendres passat, per parlar d'aquesta presentació i de tots els detalls d'aquest programa. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a Xavier Borrell, que és el comissari del Cubelles Noir a Cubelles. Benvingut, Xavier.
2: Hola, què tal? Com estem?
1: Com ha anat aquesta presentació que vau dur a terme, com dèiem, divendres a la Biblioteca Municipal de Cubelles?
2: Doncs molt bé, la veritat és que molt d'èxit de gent. Vam passar un parell de curtmetratges, teasers, que hem fet aquest any, la gent s'ho va passar molt bé, va ser molt engrescador, vam tenir sorpreses, i com sempre vam llegir el que és el programa del festival, les reflexions que volem fer de cada taula i una mica la llista de convidats.
1: Uh-huh. Les dates ja les teníem clares, un festival que es celebra durant 4 dies, del 27 al 30 d'agost, i que ha superat aquest decenni. Parla'ns primer de tot una mica de les novetats, no? De, diguem, del més destacat de cara a aquesta nova edició d'aquest 2026.
2: Doncs mira, el més destacable són autors que venen, que autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no... El llibre que treien no era adient per la novel·la negra, però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'últim caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula que es diu Balandrau, ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya, i ens hem evolucionat sobretot pel nostre premi, perquè Eugenio Fuentes, que amb el seu personatge, el Ricardo Cupido, ell és un personatge que, diguem, rural noir, que està basat sobre Sòria, per aquella zona d'allà, i que ha guanyat el premi a la millor novel·la del festival més important d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, no es va poder presentar allà i vindrà per primera vegada en públic al nostre festival a explicar-lo. Uh-huh. Tenim moltes coses, tenim gincames, tenim Cluedo, passarem pel·lícules de el primer capítol de Ciudad de Sombras, que és la sèrie que fa la Rosa de la Maza sobre el seu personatge Milo Malar, vindrà ell a xerrar, bueno, mils i milers de, no milers, però moltes taules comunes.
1: Molt bé, d'elles destacaves, no?, aquest homenatge a Eugenio Fuentes, que serà qui rebrà aquest premi honorífic a la trajectòria, en reconeixement a la seva contribució a la novel·la negra, i aquest seria un dels premis, no?, que otorga el Cubelles Noir, però sí. D'altra banda també heu donat a conèixer les nominades al premi a millor novel·la negra en català, aquest 2026, si acaso faig repàs d'aquestes nominades, Les orquídies del mal, de Núria Bacardí, Benvolguda senyora Cristi, de Núria Prades, Els marges de la Riera, d'Anna Sergimon, i L'udol de l'aigua, de Laia Vilaseca. Nominades al Premi Millor Novel·la Negra, però en castellà, del 2026, tindríem Fosca, d'Inma Pellegrín, Alma púrpura, de Marta Martí Girón, Cordillera, de Marta del Riego Anta, i Bacon, de Nica Brank. No sé si ho he dit bé.
2: En tot cas... Sí.
1: Val. Aquestes són les nominades i en tot cas, què té d'especial aquestes nominacions, aquest premi?
2: Pues molt bona feina. La veritat és que en totes coincideix bastant el que és la defensa del medi, la gentrificació, hi ha molta cosa sobre també part de la història. El bo que tenen aquestes novel·les, que són novel·les molt potents, sabem que les dones escriuen molt bé, sempre ho hem vist al festival i ho sabem, i en novel·la negra, doncs, són novel·les molt directes i que tenen molta sortida i molta empenta, i a més aquesta ja estem molt contents perquè tres d'elles en castellà podran venir, la Marta del Rego, la Nica Brunque i la Susana Martí Tirón, i també en català tindrem a l'Anna Segimon, que ens acompanyarà. I només podem dir que estem molt contents que el jurat té molta feina de gent novel·les tot l'any i que ja per fi ha pogut donar les seves nominades.
1: Uh-huh. Enguany, explicau que retreu homenatge també al cinema negre clàssic. Aquesta, sí, doncs, és una de les novetats. I heu presentat dos cartells que dieu, doncs, dos cartells per una edició de pel·lícula. Parla'ns d'aquests dos cartells oficials.
2: Sí, perquè, bueno, em van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un... és inspirat amb el Charlie Rivel, però en versió novel·la negra, com que li volien donar demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava del ric, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el ric, i es va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit, per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones? I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
1: Uh-huh. 4 dies de festival, i bé, no sé, la previsió de gent que heu pogut calcular, aquesta previsió que a vegades... doncs també va bé, no?, per saber la gent que vindrà a Cubelles, si alguns es queden aquí a dormir, no sé, el que pot generar a nivell econòmic, no?, aquest festival també aquí a la vila.
2: Gent molta, perquè tenim totes les places disponibles que tinguéssim d'hotel, les tenim plenes ja, tenim també restaurants ocupats, l'únic que sí que volem sempre, últimament, el puntal del festival és l'obra de teatre, perquè farem una representació de Casablanca amb el grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles, això el divendres a la nit, dir a la gent que, si us plau, que vinguin per la tarda a agafar lloc a les taules i que es quedin una estona, que no vinguin només directament al teatre, perquè tenim un cert col·lapse. Només dir això, i la resta del festival, com sempre ja se sap, és un èxit total d'assistència, com vam tenir el dia de la presentació, entre 6 o 30 persones.
1: Mm-hmm. Hem de recordar que el festival, doncs, té dos espais on s'anirà celebrant aquest Cubelles Noir, d'una banda la biblioteca mossèn Joan Avinyó i d'altra banda el centre social Joan Roig i Piera. És a dir, que cal consultar una mica el programa per veure, doncs, això, no? on es faran aquests, no sé, aquests debats, aquestes presentacions, aquestes projeccions, clubs de lectura, taules rodones, teatre, com d'elles, i aquestes activitats participatives en general.
2: Sí, sí, ja sabem que la biblioteca té una mica menys d'aforo que el centre social, però sí que té una sala de projeccions espectacular, super aïllada, que bueno, et dona molt de joc. I allà les taules del dijous, els divendres al matí, que són una mica més tranquil·letes, les fem allà, i ens agrada fer cultura a la biblioteca, que són sala fer.
1: Uh-huh. Toques ja la gent que vulgui prendre part i gaudir d'aquest Cubelles Noir, els emplacem a la vostra pàgina web, no?, cubellesnoir.com, on podem, sí, veure aquest programa, no?
2: Sí, sí, i allà ho trobaran tot, a xarxes socials i a tot arreu que busquin. Només hem de posar Cubelles Noir a Google i sortirà.
1: Doncs, Xavier Borrell, en tot cas, més endavant ja anirem parlant més quan s'apropi el festival. De moment ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per atendre aquests micròfons als a Ràdio Cubelles. I bé, doncs, com dèiem, no?, seguirem parlant, perquè el Cubelles Noir es celebra del 27 al 30 d'agost, encara queden molts dies, no?, a un mes, doncs, d'aquesta celebració. Ja heu presentat, com dèiem, doncs, aquests cartells, aquesta programació ja de manera més oficial.
2: Mm-hmm. Doncs res, així serà, i estarem contents si tothom convidat a venir aquest any al Cubelles Noir, que és una setmana més tard, a veure com surt.
1: I tant, que sortirà bé. Moltes gràcies, Xavier, i seguirem parlant més endavant.
2: Adéu.
1: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles torna a ser aquest estiu una de les seus catalanes dels 40 Summer Live. El concert tindrà lloc aquest dimarts 28 de juliol de les 10 de la nit a 2:15 de la matinada al Parc de Cubelles, situat a la Rambla del General Josep Moragues. L'espai repetirà com a escenari després de l'èxit de la primera edició celebrada l'any passat, que va reunir, segons l'organització, unes 7.500 persones. El cartell d'aquesta edició reunirà alguns dels artistes més destacats al panorama musical, amb actuacions d'Álvaro de la Luna, Leire Martínez, també Vico, Lola Tuduri, Piquete, Sutherland, Marcos o Lau Girber, entre d'altres. La programació combina artistes consolidats amb nous talents i consolida la presència de Cubelles dins del recorregut català d'aquesta gira estival. La regidora de Promoció Econòmica, Núria Planes, ha assenyalat que creuen que és una oportunitat per dinamitzar la zona marítima amb un concert que pot atraure persones de poblacions del voltant.
3: Apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts, perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
2: I per la seva banda, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, també ha destacat que a Catalunya la gira només fa parada a Salou i per segon any consecutiu a Cubelles. Això permet oferir als joves una proposta cultural de primer nivell sense que hagin de desplaçar-se a ciutats més grans com Barcelona o Tarragona. Escoltem el regidor de Joventut.
4: Que passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no?, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no?, i de manera gratuïta, que jo crec que també, no?, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no?, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves, i no tan joves, doncs puguem gaudir d'un espectacle, no?, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
2: La responsable d'esdeveniments dels 40, el Penedès Garraf, Noemi Gómez, també ha explicat que es tracta d'un cartell molt potent que reuneix algunes de les grans veus del panorama actual, juntament amb alguns dels artistes emergents amb més talent, i que ofereix una proposta molt variada amb artistes i estils diversos.
5: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camió. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
2: L'accés al concert serà gratuït i la cita forma part de la gira estival dels 40 Summer Live, que aquest 2026 fa parada a Catalunya, únicament, com dèiem, a Salou i a Cubelles, recordem-ho. Els 40 Summer Live, aquest dimarts 28 de juliol, al Parc de Cubelles, amb entrada gratuïta.
6: La celebració del 40è aniversari de la trobada de gegants de Cubelles, que aquest cap de setmana va reunir 39 colles geganteres i prop d'un centenar de gegants i gegantons, va acabar amb un incident inesperat que ha deixat molt preocupada l'agrupació de balls populars de Cubelles. Un cop finalitzada la cercavila i mentre les colles participants rebien recordatoris commemoratius de la jornada a la plaça del Mercat, una forta ratxa de vent va fer caure els tres gegants de la vila, l'Abdol, l'Assumpta i el Charlie. L'impacte contra el terra va provocar diversos desperfectes de consideració a les figures que ara estan sent avaluats per als responsables de la colla. Tot i que encara no s'han completat aquestes valoracions dels danys, des de l'agrupació no es descarta que els gegants no puguin participar en els actes de la Festa Major si les reparacions no arriben a temps. Recordem que la Festa Major de Cubelles és el 14 i el 15 d'agost, tot just 15 dies. En el cas dels gegants, l'Addó i l'Assumpta, una de les opcions que s'estudien és substituir-los provisionalment per als antics gegants de la vila. Tanmateix, aquesta alternativa també presenta dificultats, ja que es tracta de figures considerablement més pesades i exigents per als portadors. La situació és encara més complicada pel que fa al Charlie. La figura no disposa de recanvi, de manera que si els desperfectes impedeixen la seva utilització, no podria participar en els actes festius. L'agrupació de balls populars treballa, doncs, des d'ahir mateix per determinar l'abast exacte dels danys i estudiar les possibles solucions amb l'objectiu de que els gegants puguin ser presents per la festa major. Les properes hores seran decisives per conèixer si les figures poden ser reparades a temps o si finalment caldrà buscar alternatives per preservar la participació del seguici gegante.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

secreto, perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

Tant si plou com si fa sol, faré el que em doni la gana. Sóc la crema catalana, no vesteixo mai de dol. Reparteixo per tothom, va pels gossos i les gates. Duc caviar a la safata i això... Bra, bra, bra.

0: terra antes que acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent. Encara hi ets a temps, recupera la teva gent. Ara és el moment de fer-ho diferent.

amb un pentinat així com bastant de windsurfista, diguéssim, i amb una raqueteta, diguéssim, l'escoltem i ens produeix aquella alegria i aquella cosa, diguéssim.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La celebració del 40è aniversari de la trobada de gegants de Cubelles, que aquest cap de setmana va reunir 39 colles geganteres i prop d'un centenar de gegants i gegantons, va acabar amb un incident inesperat que ha deixat molt preocupada l'agrupació de balls populars de Cubelles. Un cop finalitzada la cercavila i mentre les colles participants rebien recordatoris commemoratius de la jornada a la plaça del Mercat, una forta ratxa de vent va fer caure els tres gegants de la vila, la Dola Sunta i el Charlie. L'impacte contra el terra va provocar diversos desperfectes de consideració a les figures que ara estan sent avaluats per als responsables de la colla. Tot i que encara no s'han completat aquestes valoracions dels danys, des de l'agrupació no es descarta que els gegants no puguin participar en els actes de la Festa Major si les reparacions no arriben a temps. Recordem que la Festa Major de Cubelles és el 14 i el 15 d'agost, tot just 15 dies. En el cas dels gegants, la Do i l'Assumpta, una de les opcions que s'estudien és substituir-los provisionalment per als antics gegants de la vila. Tanmateix, aquesta alternativa també presenta dificultats, ja que es tracta de figures considerablement més pesades i exigents per als portadors. La situació és encara més complicada pel que fa al Charlie. La figura no disposa de recanvi, de manera que si els desperfectes impedeixen la seva utilització, no podria participar en els actes festius. L'agrupació de balls populars treballa, doncs, des d'ahir mateix per determinar l'abast exacte dels danys i estudiar les possibles solucions amb l'objectiu de que els gegants puguin ser presents per la Festa Major. Les properes hores seran decisives per conèixer si les figures poden ser reparades a temps o si finalment caldrà buscar alternatives per preservar la participació del seguici gegante.
3: Cubelles torna a ser aquest estiu una de les seus catalanes dels 40 Summer Live. El concert tindrà lloc aquest dimarts 28 de juliol de les 10 de la nit a 2:15 de la matinada al Parc de Cubelles, situat a la Rambla del General Josep Moragues. L'espai repetirà com a escenari després de l'èxit de la primera edició celebrada l'any passat, que va reunir, segons l'organització, unes 7.500 persones. El cartell d'aquesta edició reunirà alguns dels artistes més destacats al panorama musical, amb actuacions d'Álvaro de la Luna, Leire Martínez, també Vico, Lola Tuduri, Piquete, Sutherland, Marcos o Lau Girber, entre d'altres. La programació combina artistes consolidats amb nous talents i consolida la presència de Cubelles dins del recorregut català d'aquesta gira estival. La regidora de Promoció Econòmica, Núria Planes, ha assenyalat que creuen que és una oportunitat per dinamitzar la zona marítima amb un concert que pot atraure persones de poblacions del voltant.
4: Apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts, perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
3: I per la seva banda, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, també ha destacat que a Catalunya la gira només fa parada a Salou i per segon any consecutiu a Cubelles. Això permet oferir als joves una proposta cultural de primer nivell sense que hagin de desplaçar-se a ciutats més grans com Barcelona o Tarragona. Escoltem el regidor de Joventut.
5: Que passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no?, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no?, i de manera gratuïta, que jo crec que també, no?, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no?, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves, i no tan joves, doncs puguem gaudir d'un espectacle, no?, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
3: La responsable d'esdeveniments dels 40, el Penedès Garraf, Noemi Gómez, també ha explicat que es tracta d'un cartell molt potent que reuneix algunes de les grans veus del panorama actual, juntament amb alguns dels artistes emergents amb més talent i que ofereix una proposta molt variada amb artistes i estils diversos.
6: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 quilowatts pues, de potència i uns 2 quilowatts de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camió. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
3: L'accés al concert serà gratuït i la cita forma part de la gira estival dels 40 Summer Life, que aquest 2026 fa parada a Catalunya, únicament, com dèiem, a Salou i a Cubelles, recordem-ho. Els 40 Summer Life, aquest dimarts 28 de juliol, al Parc de Cubelles, amb entrada gratuïta.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, també dominat pel sol, amb cel clar gran part del dia, amb algun núvol baix poc destacable, sobretot fins a mig matí, i com dèiem, amb cel més clar la resta del dia. La temperatura avui ja serà més alta, tornen a pujar les temperatures, anem cap a la quarta onada de calor, i que es farà més notable, sobretot a partir d'avui i dels propers dies. Així, avui la mínima ja ha pujat aquesta nit, no ha baixat dels 23 graus, mentre que la màxima avui també pujarà i estarà ja entre els 31 i 32, amb una humitat una miqueta més alta i amb la xafogor més acusada. Vent feble, amb Terral ara a primera hora del matí, i de Garbí la resta del dia, amb algun cop més moderat al centre de la jornada, i fent que la situació marítima estigui força tranquil·la, amb domini del marejol tot el dia.

0: Aquest dimarts tot és a punt perquè Cubelles visqui els 40 Summer Live. Serà, com dèiem, aquest dimarts 28 de juliol de les 10 de la nit i fins 2:15 al Parc del Prat de Cubelles, a la Rambla del General Josep Moragues. Al concert hi actuaran Álvaro de la Luna, Leire Martínez, Vico o els catalans Siderland, entre d'altres. L'entrada en aquest concert serà gratuïta. I doncs ja, d'una banda, la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planes, destaca que aquest concert és una molt bona oportunitat per donar vida a la zona marítima i atraure també a visitants dels municipis propers. La idea, ha dit, és que es puguin venir a passar el dia a Cubelles, a gaudir de la platja i de la restauració, i acaba la jornada amb una gran nit de música.
1: Tenim aquí ja? Sí, sí. Això ho fem juntament amb la regidoria de Joventut. I bueno, és l'aposta que vam fer l'any passat de que vinguessin. És un esdeveniment que aquí a Catalunya només estan dues poblacions i Cubelles és una. Llavors nosaltres apostem per això perquè és una manera de dinamitzar també el barri marítim, les salines, de la restauració, també la gent que ve allà, que s'apropa. És una manera també que de les poblacions del voltant que vinguin a Cubelles i que gaudeixin de les platges i que gaudeixin de la restauració de Cubelles, al final és una aposta.
0: Per la seva banda, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, destaca també el fet que la gira només farà parada aquest any a Salou i per segon any consecutiu a Cubelles. I això, ha dit doncs, el regidor Pau Rodríguez, permet acostar una proposta musical de primer nivell als joves del municipi i de la comarca, sense necessitat que s'hagin de desplaçar a grans ciutats.
2: El cartell de l'any passat va ser bo, però aquest any encara jo crec que és encara més bo, no? Comptem amb artistes com l'Álvaro de Luna, que és un artista referent, no, de música espanyola, la Leire Martínez, que va ser la que estava a l'Oreja de Van Gogh, l'excantant de l'Oreja de Van Gogh, per tant, un molt bon artista també, Marlon de Pol, que també ens va acompanyar l'any passat, que és un jove català que porta un bon impuls, no, i té tant cançons en castellà com en català, Vico, Lola Tuduri, bueno, Vico és la de Noche Ochentera...
1: Sí.
2: perquè ens situem una mica. La Love You també, que té molt bones cançons. En fi, tots els artistes que apareixen en aquest cartell, segur, seguríssim que algú ens sona i algú diem, hòstia, la canció esta, la canció l'altra. Vull dir que la veritat és que estem molt contents des de l'Ajuntament, tant la Núria com jo, no, del cartell, de la qualitat del cartell d'aquest any. Si l'any passat va ser un èxit, este any jo crec que lo petaremos, vull dir, supercontents. I res, convidar a tothom, no, a que ens acompanyi el proper 28 de juliol a les 10 al Parc del Prat, perquè passarem junts doncs, una nit inolvidable, no, doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no? I de manera gratuïta. Perquè jo crec que també, no, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves doncs puguem gaudir d'un espectacle, no, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
0: I per la seva banda, la responsable d'esdeveniments dels 40, el Penedès Garraf, Noemí Gómez, assegura que es tracta d'un cartell molt potent, amb algunes de les grans veus del moment i artistes emergents amb molt de talent. La varietat d'estils i de propostes farà que hi hagi música per tots els gustos.
3: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camió. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
0: Aquest 2026, la gira dels 40 principals, Summer Live, només farà parada, recordem-ho, a Catalunya, a Salou i a Cubelles. Recordem-ho, tot un esdeveniment que tindrà lloc aquest dimarts, avui mateix, de les 10 a 2:15 de la matinada, al Parc del Prat de Cubelles.
2: La històrica trobada de gegants de Cubelles que diumenge va reunir fins a 40 colles geganteres i prop d'un centenar de gegants i gegantons va acabar amb un ensurt que ha obligat a l'agrupació de balls populars de Cubelles a replantejar la participació dels seus gegants a la festa major. Després d'una jornada que el cap de colla dels gegants de Cubelles, Ramon García, qualifica d'èxit tant pel nivell de participació com per l'organització, una forta ràfaga de vent va fer caure els tres gegants de la vila, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie, mentre els membres de la colla es disposaven a pujar de l'escenari per recollir el recordatori de la trobada. Malgrat l'espectacularitat de l'accident, cap persona va resultar ferida, una circumstància que la colla considera la millor notícia. Els danys, però, sí que han estat importants per a les figures. L'agrupació de balls populars ja ha enviat fotografies dels desperfectes a diversos tallers especialitats per conèixer la viabilitat i els terminis d'una possible reparació abans de la festa major. El Charlie és, aparentment, el gegant més afectat. La caiguda li va provocar el desencaixement d'un braç i desperfectes visibles a la cara. En cas de l'Abdó i l'Assumpta, la preocupació principal no són tant els danys exteriors com els possibles fractures internes de l'estructura que podrien comprometre la seguretat durant els balls i els desplaçaments. Segons explica el cap de colla, Ramon García, els tres gegants ja arrossegaven el pas dels anys i l'agrupació tenia previst que entressin al taller un cop finalitzada la festa major els dies 14 i 15 d'agost. L'objectiu era poder completar tots aquests actes festius abans d'afrontar una restauració que ja és considerable necessària. L'accident de diumenge, però, obliga a avançar aquest procés i a convertir unes reparacions previstes en una actuació urgent.
4: A poques setmanes de la festa major. Perquè, de fet, nosaltres ja dèiem que els gegants ja començaven a estar una mica tocats i que els calia passar pel taller i teníem present, doncs, un cop finalitzada la quarantena trobada, doncs, mantenir-los per festa major i després per-los pel taller. És una cosa que ja portàvem temps dient. Simplement, doncs, és molt més urgent ara que abans i posar-nos en una feina que ja havíem de fer.
2: Malgrat la incertesa sobre si les figures actuals podran estar a punt, la colla envia un missatge de tranquil·litat, perquè hi haurà gegants sí o sí per festa major. Aquesta alternativa, però, comporta treure els gegants antics, un esforç físic més gran per als portadors, ja que els antics gegants tenen una estructura íntegrament de fusta i són considerablement més pesats que els actuals. En canvi, el Charlie no disposa de cap figura de substitució, de manera que la seva presència dependrà de l'evolució de les reparacions.
4: Sí, l'agrupació de balls populars ràpidament, a l'endemà, ja va enviar fotos a un taller per mirar d'arreglar-los, per veure si poden arribar per festa major, i doncs estem, doncs, a l'espera de que ens diguin aviam si poden ser-hi o no. Però en qualsevol cas, gegants hi haurà per festa major, perquè si no podem sortir amb els tres gegants, doncs sortirem amb els dos gegants originals que estan al centre social, que són de fusta, que mira, al final també pot ser una cosa que la gent pugui gaudir, doncs, d'aquells gegants que sempre veiem plantats dins un edifici, doncs veure'ls al carrer i treure'ls una mica allà. Gegants n'hi haurà segur, uns o altres en tindrem, això, que ningú pateixi.
2: L'incident també ha posat de manifest la solidaritat entre colles geganteres. Després de conèixer la notícia, diverses agrupacions s'han interessat per l'estat de les figures i han ofert ajuda per accelerar les reparacions. Fins i tot, la colla veïna de Cunit ha posat a disposició de Cubelles un artesà especialitzat per intentar que els gegants puguin tornar a sortir al carrer com més aviat millor. Mentrestant, l'agrupació de balls populars de Cubelles resta a l'espera dels informes dels tallers per decidir quina serà la millor opció de cara a una festa major en què, sigui amb les figures actuals o amb els gegants històrics, la tradició gegantera no faltarà a la cita. Després d'un cap de setmana intens, marcat per als actes més multitudinaris de la festa major petita, com a la tradicional trobada de gegants, Cubelles encara manté viva la celebració amb les últimes propostes del programa, que s'allargaran fins aquest dijous 30 de juliol. Les activitats es reprendran dimecres 29 amb la presentació dels treballs premiats a la beca d'investigació local Vila de Cubelles, que tindrà lloc a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal. Tot seguit, a les 7, els castellers del Foix organitzen un taller de castells obert a infants i adults al costat del punt d'atenció turística de la platja, amb l'objectiu d'apropar el món casteller a tots els públics. La Festa Major Petita es clourà dijous, diada de Sant Abdó i Sant Senen, patrons de Cubelles. La jornada començarà a les 11 amb la missa solemne a l'església de Santa Maria en honor dels Sant Patrons. Ja al vespre, el passeig marítim tornarà a ser l'escenari de les darreres activitats festives. A les 8, els més petits podran gaudir de l'espectacle infantil Aquafesta de la companyia Més Tomàquet, mentre que a partir de les 10, la cobla dels Lluïsos de Taradell posarà el punt i final a la Festa Major Petita amb una ballada de sardanes. Amb aquestes activitats es tancarà una nova edició de la Festa Major Petita, que durant els darrers dies ha omplert els carrers de cultura popular, tradició i activitats per totes les edats. I ja es comencen a escalfar els motors per la Festa Major 2026.
0: Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
5: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, eh? És com si us hagués tocat la loteria, eh? Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
6: Sí, sí, totalment especial, perquè quan molta gent diu no, jo ja he vist i s'ha fet fosc, però, clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, ah, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fica't dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
0: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
6: Sí, sí, perquè és que si no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaries sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, eh? En el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, eh? Ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què avui no comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
0: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable. Divendres es va presentar oficialment la nova edició del Cubelles Noir 2026. El tema, el cinema negre clàssic que inspirarà aquesta nova edició del festival que tindrà lloc del 27 al 30 d'agost. Cubelles aleshores tornarà a convertir-se en la capital de la novel·la negra, amb una nova edició, com dèiem, del Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir, la 11a edició, després de celebrar l'any passat, com dèiem, el seu 10è aniversari. Un festival que afronta una nova etapa plenament consolidada com una de les cites imprescindibles del gènere negre i criminal a Catalunya. La programació oficial es va presentar, com dèiem, divendres 24 de juliol a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera, en el marc de la Festa Major Petita de Cubelles, amb la presència de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i de la regidora de Cultura, Renata Abedós. Moment va ser aleshores de descobrir totes aquelles activitats d'aquesta nova edició, que retrà homenatge al cinema negre clàssic, una de les grans fonts d'inspiració de la literatura criminal. Una de les grans novetats de l'edició d'enguany de Cubelles Noir és que per primera vegada el festival comptarà amb dos cartells oficials, tots dos inspirats en grans icones del setè art. En el primer cartell, el Charlie Black es transforma en Rick Blaine, l'inoblidable protagonista de Casablanca, immortalitzat per Humphrey Bogart. Amb el seu smoking, el cigarret i aquella mirada carregada de misteri, Charlie ens dona la benvinguda a una edició marcada per les ombres, els detectius i els grans clàssics del cinema. El segon cartell del festival té com a protagonista la pallassa Rita, que deixa de banda per uns dies el seu univers del circ per convertir-se en Hilda, una elegància, un glamour i una seducció que es combinaran amb l'esperit desenfadat que caracteritza el festival. Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ens parlava d'aquesta presentació.
7: Doncs mira, el més destacable són autors que venen, que autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord, o no, el llibre que treien no era adient per la novel·la negra. Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'últim caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present.
0: Un dels moments més especials del festival serà el reconeixement a Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el Premi Honorífic a la trajectòria en reconeixement a la seva contribució a la novel·la negra. I pel que fa als premis del Cubelles Noir, dissabte 29 d'agost arribarà un dels instants més esperats al lliurament de premis a les millors novel·les negres escrites per dones en català i castellà, una iniciativa que reafirma el compromís del festival amb la promoció del talent femení dins del gènere. Les nominades al Premi Millor Novel·la Negra en Català del 2026 són Les orquídies del mal, de Núria Bacardit, Benvolguda senyora Cristi, de Núria Prades, Els marges de la riera, d'Anna Sergimon, i Udol de l'aigua, de Laia Vilaseca. I pel que fa a les nominades al Premi de Millor Novel·la Negra en Castellà 2026, doncs les nominades són Fosca, d'Imma Pelegrín, Alma púrpura, de Marta Martín Girón, Cordillera, de Marta del Riego Anta, i Bacon, de Nika Brunk. Cal destacar que una part d'aquestes finalistes també participaran en les taules rodones de dissabte abans que el jurat faci públic el seu veredicte en l'acte de cloenda. Tot una informació del Cubelles Noir que podeu recuperar des del seu blog cubellesnoir.com.
2: Mestradell ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu, que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestradell. Enguany, el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Montreal, l'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de residus sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. Una programació que està pensada per totes les edats, ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional xupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, bingo musical i disco mòbil. Dissabte 1 d'agost, al matí, acollirà el torneig de futbol amateur. A la tarda es farà el concurs de pastissos, dibuix i una nova activitat d'art urbà adreçada especialment als adolescents. La jornada acabarà amb una gran fideuà, el concert del grup Barbenam i la sessió de tancament del DJ Eric Bo. Diumenge 2 d'agost, l'últim dia, s'iniciarà amb el torneig de petanca i inflables aquàtics. A la tarda serà el torn de l'espectacle infantil Divers Show i la festa de l'escuma per acabar amb el sopar de germanor i el xupinazo final. Segons Anna Montreal, s'està fent un gran esforç per convertir l'associació en un local social amb activitats d'interès per a tothom durant tot l'any. Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
5: Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis doncs és dels socis. I sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar al local social doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
2: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització es recomana als assistents portar diners en efectiu per a les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestradell, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
0: El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes Tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluch, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacint, Inés i Estelle, tres dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Angie Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Angie Raspall i els altres protagonistes.
8: I això és una obra clàssica, és una obra filosòfica clàssica, contemporània, eh? Per això que parla una mica d'això de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. Eh? Això tot parteix d'aquí en aquesta
9: impressió. Però esteu vius.
8: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
9: És aquella del llim, exactament, dels llims.
0: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
10: És un paper molt agraït. Estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort i és, sobretot això és molt forta, és molt, molt dolenta. Al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més estic molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo, i estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
0: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes tancades.
11: Bueno, doncs la Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta.
9: Però molt dolenta.
11: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Direm que és força dolenta. I no sé, i que vinguin a veure-ho, la veritat, perquè, bueno, és interessant interpretar, no, cada un dels personatges que fem, perquè, en realitat, som molt diferents del que som nosaltres, però també podríem ser ells en algun moment donat.
0: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluc. Escoltem-lo.
12: Que el majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però el que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
0: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes tancades, es poden adquirir al centre social, concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda. També es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències.
13: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
14: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Explica'm les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

el tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

0: Yo, original trendsetters, a combination again per l'estiu. Què dius, Cuca?
1: Acabo d'hivernar sola, truca'n Xalanoman, digue-li que estem al Rio amb tota la crio. Ja ho saps, una altra vegada al Samatun.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, també dominat pel sol, amb cel clar gran part del dia, amb algun núvol baix poc destacable, sobretot fins a mig matí, i com dèiem, amb cel més clar la resta del dia. La temperatura avui ja serà més alta, tornen a pujar les temperatures, anem cap a la quarta onada de calor, i que es farà més notable, sobretot a partir d'avui i dels propers dies. Així, avui la mínima ja ha pujat aquesta nit, no ha baixat dels 23 graus, mentre que la màxima avui també pujarà i estarà ja entre els 31 i 32, amb una humitat una miqueta més alta i amb la xafogó més acusada. Vent feble, amb terrada ara a primera hora del matí, i de garbí la resta del dia, amb algun cop més moderat al centre de la jornada, i fent que la situació marítima estigui força tranquil·la, amb domini del marejol tot el dia.

0: Aquest dimarts tot és a punt perquè Cubelles visqui els 40 Summer Live. Serà, com dèiem, aquest dimarts 28 de juliol de les 10 de la nit i fins 2:15 al Parc del Prat de Cubelles, a la Rambla del General Josep Moragues. Al concert hi actuaran Álvaro de la Luna, Leire Martínez, Vico o els catalans Siderland, entre d'altres. L'entrada en aquest concert serà gratuïta. I doncs ja, d'una banda, la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planes, destaca que aquest concert és una molt bona oportunitat per donar vida a la zona marítima i atraure també a visitants dels municipis propers. La idea, ha dit, és que es puguin venir a passar el dia a Cubelles, a gaudir de la platja i de la restauració, i acaba la jornada amb una gran nit de música.
1: Tenim aquí ja? Sí, sí. Això ho fem juntament amb la regidoria de Joventut. I bueno, és l'aposta que vam fer l'any passat de que vinguessin. És un esdeveniment que aquí a Catalunya només estan dues poblacions i Cubelles és una. Llavors nosaltres apostem per això perquè és una manera de dinamitzar també el barri marítim, les salines, de la restauració, també la gent que ve allà, que s'apropa. És una manera també que de les poblacions del voltant que vinguin a Cubelles i que gaudeixin de les platges i que gaudeixin de la restauració de Cubelles, al final és una aposta.
0: Per la seva banda, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, destaca també el fet que la gira només farà parada aquest any a Salou i per segon any consecutiu a Cubelles. I això, ha dit doncs, el regidor Pau Rodríguez, permet acostar una proposta musical de primer nivell als joves del municipi i de la comarca, sense necessitat que s'hagin de desplaçar a grans ciutats.
2: El cartell de l'any passat va ser bo, però aquest any encara jo crec que és encara més bo, no? Comptem amb artistes com l'Álvaro de Luna, que és un artista referent, no, de música espanyola, la Leire Martínez, que va ser la que estava a l'Oreja de Van Gogh, l'excantant de l'Oreja de Van Gogh, per tant, un molt bon artista també, Marlon de Pol, que també ens va acompanyar l'any passat, que és un jove català que porta un bon impuls, no, i té tant cançons en castellà com en català, Vico, Lola Tuduri, bueno, Vico és la de Noche Ochentera...
1: Sí.
2: perquè ens situem una mica. La Love You també, que té molt bones cançons. En fi, tots els artistes que apareixen en aquest cartell, segur, seguríssim que algú ens sona i algú diem, hòstia, la canció esta, la canció l'altra. Vull dir que la veritat és que estem molt contents des de l'Ajuntament, tant la Núria com jo, no, del cartell, de la qualitat del cartell d'aquest any. Si l'any passat va ser un èxit, este any jo crec que lo petaremos, vull dir, supercontents. I res, convidar a tothom, no, a que ens acompanyi el proper 28 de juliol a les 10 al Parc del Prat, perquè passarem junts doncs, una nit inolvidable, no? Doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no? I de manera gratuïta. Perquè jo crec que també, no, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves doncs puguem gaudir d'un espectacle, no, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
0: I per la seva banda, la responsable d'esdeveniments dels 40, el Penedès Garraf, Noemí Gómez, assegura que es tracta d'un cartell molt potent, amb algunes de les grans veus del moment i artistes emergents amb molt de talent. La varietat d'estils i de propostes farà que hi hagi música per tots els gustos.
3: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camió. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
0: Aquest 2026, la gira dels 40 principals, Summer Live, només farà parada, recordem-ho, a Catalunya, a Salou i a Cubelles. Recordem-ho, tot un esdeveniment que tindrà lloc aquest dimarts, avui mateix, de les 10 a 2:15 de la matinada, al Parc del Prat de Cubelles.
4: Després d'un cap de setmana intens, marcat per als actes més multitudinaris de la Festa Major Petita, com a la tradicional trobada de gegants, Cubelles encara manté viva la celebració amb les últimes propostes del programa, que s'allargaran fins a aquest dijous 30 de juliol. Les activitats es reprendran dimecres 29 amb la presentació dels treballs premiats a la beca d'investigació local Vila de Cubelles, que tindrà lloc a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal. Tot seguit, a les 7, els castellers del Foix organitzen un taller de castells obert a infants i adults al costat del punt d'atenció turística de la platja, amb l'objectiu d'apropar el món casteller a tots els públics. La Festa Major Petita es clourà dijous, diada de Sant Abdó i Sant Senent, patrons de Cubelles. La jornada començarà a les 11 amb la missa solemne a l'església de Santa Maria en honor dels Sant Patrons. Ja al vespre, el passeig marítim tornarà a ser l'escenari de les darreres activitats festives. A les 8, els més petits podran gaudir de l'espectacle infantil Aquafesta de la companyia Més Tomàquet, mentre que a partir de les 10, la cobla dels Lluïsos de Taradell posarà el punt i final a la Festa Major Petita amb una ballada de sardanes. Amb aquestes activitats es tancarà una nova edició de la Festa Major Petita, que durant els darrers dies ha omplert els carrers de cultura popular, tradició i activitats per totes les edats. I ja es comencen a escalfar els motors per la Festa Major 2026. La històrica trobada de gegants de Cubelles, que diumenge va reunir fins a 40 colles geganteres i prop d'un centenar de gegants i gegantons, va acabar amb un ensurt que ha obligat a l'agrupació de balls populars de Cubelles a replantejar la participació dels seus gegants a la Festa Major. Després d'una jornada que el cap de colla dels gegants de Cubelles, Ramon García, qualifica d'èxit tant pel nivell de participació com per l'organització, una forta ràfaga de vent va fer caure els tres gegants de la vila, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie, mentre els membres de la colla es disposaven a pujar a l'escenari per recollir el recordatori de la trobada. Malgrat l'espectacularitat de l'accident, cap persona va resultar ferida, una circumstància que la colla considera la millor notícia. Els danys, però, sí que han estat importants per a les figures. L'agrupació de balls populars ja ha enviat fotografies dels desperfectes a diversos tallers especialitats per conèixer la viabilitat i els terminis d'una possible reparació abans de la Festa Major. El Charlie és, aparentment, el gegant més afectat. La caiguda li va provocar el desencaixement d'un braç i desperfectes visibles a la cara. En cas de l'Abdó i l'Assumpta, la preocupació principal no són tant els danys exteriors com els possibles fractures internes de l'estructura que podrien comprometre la seguretat durant els balls i els desplaçaments. Segons explica el cap de colla, Ramon García, els tres gegants ja arrossegaven el pas dels anys i l'agrupació tenia previst que entressin al taller un cop finalitzada la Festa Major els dies 14 i 15 d'agost. L'objectiu era poder completar tots aquests actes festius abans d'afrontar una restauració que ja és considerable necessària. L'accident de diumenge, però, obliga a avançar aquest procés i a convertir unes reparacions previstes en una actuació urgent.
5: A poques setmanes de la Festa Major, perquè de fet nosaltres ja dèiem que els gegants ja començaven a estar una mica tocats i que els calia passar pel taller i teníem present, doncs, un cop finalitzada la quarantena trobada, doncs, mantenir-los per Festa Major i després posar-los pel taller. És una cosa que ja portàvem temps dient. Simplement, doncs, és molt més urgent ara que abans i posar-nos en una feina que ja havíem de fer.
4: Malgrat la incertesa sobre si les figures actuals podran estar a punt, la colla envia un missatge de tranquil·litat, perquè hi haurà gegants sí o sí per Festa Major. Aquesta alternativa, però, comporta treure els gegants antics, un esforç físic més gran per als portadors, ja que els antics gegants tenen una estructura íntegrament de fusta i són considerablement més pesats que els actuals. En canvi, el Charlie no disposa de cap figura de substitució, de manera que la seva presència dependrà de l'evolució de les reparacions.
5: Sí, l'agrupació de Baix Popular, ràpidament, a l'endemà ja va enviar fotos a un taller per mirar d'arreglar-los, per veure si poden arribar per Festa Major, i doncs estem, doncs, una mica a l'espera de que ens diguin aviam si poden ser-hi o no. Però en qualsevol cas,

0: de les figures i han ofert ajuda per accelerar les reparacions. Fins i tot, la colla veïna de Cunit ha posat a disposició de Cubelles un artesà especialitzat per intentar que els gegants puguin tornar a sortir al carrer com més aviat millor. Mentrestant, l'agrupació de Balls Populars de Cubelles resta a l'espera dels informes dels tallers per decidir quina serà la millor opció de cara a una festa major en què, sigui amb les figures actuals o amb els gegants històrics, la tradició gegantera no faltarà a la cita.
1: Divendres es va presentar oficialment la nova edició del Cubelles Noir 2026. El tema, el cinema negre clàssic que inspirarà aquesta nova edició del festival que tindrà lloc del 27 al 30 d'agost. Cubelles aleshores tornarà a convertir-se en la capital de la novel·la negra, amb una nova edició, com dèiem, del Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir, la 11a edició, després de celebrar l'any passat, com dèiem, el seu 10è aniversari. Un festival que afronta una nova etapa plenament consolidada com una de les cites imprescindibles del gènere negre i criminal a Catalunya. La programació oficial es va presentar, com dèiem, divendres 24 de juliol a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera en el marc de la Festa Major Petita de Cubelles, amb la presència de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i de la regidora de Cultura, Renata B2. Moment va ser aleshores de descobrir totes aquelles activitats d'aquesta nova edició, que retrà homenatge al cinema negre clàssic, una de les grans fonts d'inspiració de la literatura criminal. Una de les grans novetats de l'edició d'enguany de Cubelles Noir és que per primera vegada el festival comptarà amb dos cartells oficials, tots dos inspirats en grans icones del setè art. En el primer cartell, el Charlie Black es transforma en Rick Blaine, l'inoblidable protagonista de Casablanca, immortalitzat per Humphrey Bogart. Amb el seu smoking, el cigarret i aquella mirada carregada de misteri, Charlie ens dona la benvinguda a una edició marcada per les ombres, els detectius i els grans clàssics del cinema. El segon cartell del festival té com a protagonista la pallassa Rita, que deixa de banda per uns dies el seu univers del circ per convertir-se en Hilda, una elegància, un glamour i una seducció que es combinaran amb l'esperit desenfadat que caracteritza el festival. Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ens parlava d'aquesta presentació.
2: Doncs mira, el més destacable són autors que venen, que autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no, el llibre que treien no era adient per la novel·la negra. Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'últim caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present.
1: Un dels moments més especials del festival serà el reconeixement a Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el Premi Honorífic a la trajectòria en reconeixement a la seva contribució a la novel·la negra. I pel que fa als premis del Cubelles Noir, dissabte 29 d'agost arribarà un dels instants més esperats al lliurament de premis a les millors novel·les negres escrites per dones en català i castellà, una iniciativa que reafirma el compromís del festival amb la promoció del talent femení dins del gènere. Les nominades al Premi Millor Novel·la Negra en Català del 2026 són Les Orquídies del Mal, de Núria Bacardit, Benvolguda Senyora Cristi, de Núria Prades, Els Marges de la Riera, d'Anna Sergimon, i Udol de l'Aigua, de Laia Vilaseca. I pel que fa a les nominades al Premi de Millor Novel·la Negra en Castellà 2026, doncs les nominades són Fosca, d'Imma Pelegrín, Alma Púrpura, de Marta Martín Girón, Cordillera, de Marta del Riego Anta, i Bacon, de Nika Brunk. Cal destacar que una part d'aquestes finalistes també participaran en les taules rodones de dissabte abans que el jurat faci públic el seu veredicte en l'acte de cloenda. Tota una informació del Cubelles Noir que podeu recuperar des del seu blog cubellesnoir.com.
0: Mestreder ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir

0: d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestrader. Enguany el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, l'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de residus sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. Una programació que està pensada per totes les edats, ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional xupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, bingo musical i disco mòbil. Dissabte 1 d'agost, al matí, acollirà el torneig de futbol amateur. A la tarda es farà el concurs de pastissos, dibuix i una nova activitat d'art urbà adreçada especialment als adolescents. La jornada acabarà amb una gran fideuà, el concert del grup Barbenam i la sessió de tancament del DJ Eric Bo. Diumenge 2 d'agost, l'últim dia, s'iniciarà amb el torneig de petanca i inflables aquàtics. A la tarda serà el torn de l'espectacle infantil Divers Show i la festa de l'escuma per acabar amb el sopar de germanor i el xupinazo final. Segons Anna Monreal, s'està fent un gran esforç per convertir l'associació en un local social amb activitats d'interès per a tothom durant tot l'any. Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
1: Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim, bueno, pues on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar el local social doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva doncs en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
0: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització es recomana als assistents portar diners en efectiu per a les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestrader, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
2: El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes Tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluc, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacint, Inés i Estelle, tres dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Angie Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Angie Raspall i els altres protagonistes.
3: I això és una obra clàssica, és una obra filosòfica clàssica, contemporània, eh? Per això que parla una mica això de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. Eh? Això tot parteix d'aquí amb aquesta...
4: Però esteu vius.
3: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
4: És aquella del llim, exactament, dels llims.
2: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
5: És un paper molt agraït, estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort i és, sobretot això és molt forta, és molt, molt dolenta, al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més estic molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo, i estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
2: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes tancades.
6: Bueno, doncs la Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta.
4: Però dolenta.
6: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Diguem que és força dolenta. I no sé, i que vinguin a veure-ho, la veritat. Perquè, bueno, és interessant interpretar no cada un dels personatges que fem, perquè, en realitat, som molt diferents del que som nosaltres, però també podríem ser ells en algun moment donat.
2: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluc. Escoltem-lo.
7: Que el majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però el que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
2: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes tancades, es poden adquirir al centre social, concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda. També es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències.
8: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
10: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
11: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
12: Hola,
11: de
12: amics,
11: Ràdio
12: què
11: Cubelles.
12: Tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
11: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
10: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Aquest passat cap de setmana, diumenge, vam viure un acte històric, que era la quarantena trobada de gegants de Cubelles, un acte que ja de per si és un clàssic de les festes majors petites, però que aquest any, a més, agafava una grandària impressionant amb aquestes 40 colles. L'altra banda del fil telefònic tenim el cap de colla dels gegants de Cubelles, el Ramon García. Ramon, bon dia.
13: Bon dia.
0: Bé, el que dèiem, no? 40 sí. Colles. Al final no sé si van ser 39 o 40. En tot cas, gairebé un centenar de gegants i gegantons que van passejar per Cubelles en una trobada històrica, podríem dir.
13: 40 colles, van ser 40 colles. Al final, en els últims dies, em va caure una de les que tenia a la venir. Però del Guinardó, en lloc d'una colla més, van venir dues i, per tant, una va substituir l'altra i van poder ser les 40 que teníem previst. Mm. A nosaltres és un objectiu que ens vam plantar ja ara fa un parell d'anys i sabíem que era un difícil, era el nostre plan A, també teníem un plan B, que és dir, una sonoria de 40 colles, ens mirarem de portar 40 gegants, que són unes 20 colles, perquè és un repte difícil, però bé, tenim temps per aconseguir-ho, i des d'aleshores que hem estat fent feina, que ens ha xarxes socials, que no hem parat de voltar amb el remol cap amunt i cap avall, i això és el que ens ha permès, tenir tantes colles, fer molts intercanvis. La gent ha d'entendre que, clar, cada cop que nosaltres sortim de Cubelles, doncs és una colla que en algun moment doncs, també vindrà cap al nostre poble, per tant, per nosaltres és fonamental poder sortir.
0: És una inversió, no?, de temps. Vull dir, vosaltres durant uns certs anys heu estat fent moltes visites per després poder convidar tota aquesta gent al mateix dia.
13: Sí, sí, i moltes encara les hem de fer. Molta gent ha vingut ja cap aquí esperant que ara nosaltres també anem cap allà. Donar una sortida més, tenir fet ja. Setmana hem tingut dues sortides, una en dissabte i una en diumenge, i per tant hem tingut caps de setmana de passar tota la colla junts i de veure'ns doncs, contínuament, que també és una cosa que ens ha permès doncs, fer molta cohesió de grup, tenir una colla molt unida, com crec que tenim ara mateix, i a banda d'això doncs, també doncs, ampliar una xarxa de contactes d'altres colles doncs, que ja ens estan dient, ei, repetim l'intercanvi, que t'han anat bé, doncs l'any vinent i tornem.
0: En
13: aquell sentit hem d'estar molt contents.
0: Pel que fa a la trobada en si, hi havia algun canvi? Per exemple, el punt de sortida era diferent que les edicions anteriors per un tema logístic, entenc, que és encabir aquests 100 gegants, que no és fàcil.
13: Sí, sí, que cada any començàvem a la plaça dels pobles d'Espanya i doncs, aquest any la plaça aquesta se'ns ha fet petita, no hi cabien 40 colles. I, per tant, començar de la Rambla Pau Casals. Igual que la finalització, cada any acabàvem i fèiem la ballada conjunta amb totes les colles juntes a la plaça de la Vila, que amb 10 colles que venien cada any ja se'ns quedava una miqueta justa, doncs, evidentment, 40 era impossible de ficar-les allà i, per tant, la ballada final l'hem fet a la plaça del Mercat, on ens han quedat unes imatges gravades amb un dron doncs, espectaculars de tots els gegants col·locats a la plaça, que feia bastant goig. I ara, doncs, encara hem de debatre si l'any vinent tornem al recorregut anterior o mantenim aquest, perquè l'escena va ser bastant maca també de totes les colles, baix del passeig Vilanova, i de fet bé, espectacular, perquè de fet la primera colla ja estava arribant a la plaça de la Vila i nosaltres que anàvem a l'última colla encara estàvem sortint. Per tant, el recorregut era... Vaja, hi havia gegants durant tot el recorregut.
0: Sí, sí, i a més era exigent perquè, clar, al passeig Vilanova hi ha un tram que la pujada, en aquest cas per vosaltres baixada, era important. Això també és un... No? Vaja, li posa complicacions al fet de portar un gegant que té un pes i sobretot una alçada.
13: Sí, és una qüestió que preocupava, sobretot on s'ho deien a l'Ajuntament, però bé, dels municipis on hi ha pujades i baixades i les hem fet sense problema. De fet, els gegants històrics en el seu temps van arribar a pujar a Montserrat caminant. Nosaltres ara hem tornat a ballar a Montserrat, tot i que ja portant el remolc fins al monestir, però en el seu temps es va fer aquest recorregut caminant i, per tant, això ens demostra que no hi ha res impossible i que al costat d'allò que van fer els veterans de la colla, nosaltres no ens podíem queixar per aquesta baixada.
0: No, està clar, i tothom la va fer, i com deies tu, les imatges també eren curioses perquè el fer aquest desnivell, no, et permetia veure doncs, una imatge amb diversos gegants baixant alhora.
13: Sí, clar, des de baix et permetia veure tota certa vila, que en un principi quan plantats allà a la Rambla Pau Casals, des d'una banda on començaven colles que no arribava a veure el fill.
0: Sí, sí.
13: Era espectacular.
0: Bé, un cop arribats a la plaça del Mercat, com tu deies, ballada doncs, conjunta, tothom estava content, de fet la gent ja començava a sopar i a rebre els obsequis de participació i malauradament va passar un accident, que és que els gegants van caure després d'un cop de vent. És veritat que el vent es va anar girant durant la tarda. Explica'ns una mica què és el que va passar, perquè tothom es va quedar una mica amb l'ai al cor, no?
13: Sí, quan ja havíem fet la ballada final, Nosaltres ja ens costava de creure que tot hagués anat bé. Estaven allà les 40 colles a l'hora que havien de ser i vam començar el cercavila a l'hora. Les colles que començaríem a sopar a les 9 i a 9:15 ja estàvem a la plaça fent la ballada final. Per tant, que ens feien creus de com pot ser que no hi hagi hagut cap imprevist. I mira, doncs al final va bufar una forta ràfaga de vent que va tombar els gegants mentre els geganters estàvem tots preparats per pujar a recollir l'obsequi, que normalment doncs, sempre puja un representant. Jo normalment pujo com a cap de colla quan anem fora a recollir aquest obsequi, però van dir, bueno, és la quarantena, ho hem treballat, i jo li vaig dir, no m'ho he treballat sol, això ens ho hem treballat com a colla, doncs per tant, va, aquest cop, pugem tota la colla a l'escenari a agafar l'obsequi. I mentre estàvem allà esperats per pujar a l'escenari, doncs va bufar un fort vent que va tombar els tocats, que va malmetre una mica. I ja, bé, el problema que en trobem a poques setmanes de la festa major. Perquè, de fet, nosaltres ja dèiem que els gegants ja començaven a estar una mica tocats i que els calia passar pel taller i teníem present, doncs, un cop finalitzada la quarantena trobada, doncs, mantenir-los per festa major i després passar-los pel taller. És una cosa que ja portàvem temps dient. Simplement, doncs, ara ha sigut urgent, és molt més urgent ara que abans, i posar-nos en una feina que ja havíem de fer.
0: Quin és el parte? Perquè, clar, al principi la gent, clar, el pessimisme va regnar ràpid, no?, en veure l'accident, però entenc que vosaltres heu tingut aquests dos dies per avaluar els danys, per veure quines són les solucions. No sé quin és en quin moment esteu ara mateix.
13: Sí, l'agrupació de Valls Populars ràpidament, a l'endemà ja va enviar fotos a un taller per mirar d'arreglar-los, per veure si poden arribar per festa major, i doncs estem doncs, a l'espera de que ens diguin aviam si poden ser-hi o no. Però en qualsevol cas, gegants hi haurà per festa major, perquè si no podem sortir amb els tres gegants, doncs sortirem amb els dos gegants originals que estan al centre social, que són de fusta, que mira, al final també pot ser una cosa que la gent pugui gaudir doncs, d'aquells gegants que sempre veiem plantats dins d'un edifici, doncs veure'ls al carrer i treure'ls una mica d'allà.
0: Per tant, encara no està pres.
13: Gegants hi haurà segur, uns o altres en tindrem. Això, que ningú pateixi.
0: El que potser va portar-se la pitjor part, no sé si va ser el Charlie, que, clar, amb la postura del braç estirat, potser és el que va patir més.
13: Sí, al Charlie se li va sortir un braç, llavors va fer els forats per posar-li els claus, i clar, i el nas sí que li és potser el més visible. El nas va quedar més malmès. L'abdó al final, clar, es veu molt que es va trencar, però la part del barret és la que toca a terra. Mm. Però bé, clar, nosaltres també ens preocupaven sobretot les fractures més internes, més dins del tronc que puguin haver. Que ja hi havia alguna fractura que vam arreglar amb alguna xapús, amb cinta adhesiva i coses, que estava bé per sortir del pas, però ja necessitaven el retoc. I clar, i evidentment, doncs, la caiguda aquesta de diumenge va fer que aquestes fractures doncs, també es fessin més grans i que és el que ens fa dubtar, sobretot, de si els podem treure o no. Mm-hmm. Que no pateixin més anys mentre els estem movent, mentre estem fent balls.
0: Clar, a més, són dos dies molt intensos, no? Mm. Són molts balls, amunt, avall, fins a la platja, tornar, totes aquestes coses que, clar...
13: Aquell dia doncs, passen el remolc, que és tombar-los, és fer-li moltes voltes, al passeig marítim hi ha molta gent, i bueno, són de dir, sobretot, des del taller, aviam com ho veuen. Però això que en qualsevol cas ja teníem pendent unes reparacions, que a nosaltres també ens agradaria que per l'acte del 30 aniversari de l'agrupació de Valls Populars doncs, poder tenir uns gegants més pintura nova i que hagin pogut gaudir d'uns gegants més elegants.
0: Clar, hem parlat dels danys del Charlie, de l'abdon. L'Assumpta no sé si també va patir força.
13: Sí, també, però és això. Són fractures que potser no són tan visibles. Mm-hmm. Perquè sobretot el que està més malmès és el tronc.
0: La part d'interior.
13: El vestit. Mm-hmm. Per tant, si això es pot arreglar, no és problema, perquè el no ser visible doncs, no afecta el ball, però el que ens fa patir és, abans, que mentre l'estem movent, augmenten aquestes fractures i que algú pugui prendre mal, que la bona notícia d'això és que malgrat van caure els tres gegants, ningú va prendre mal perquè podrien haver caigut a sobre d'algú, però això no ha estat així i, per tant, podem dir que és més anecdòtic.
0: Hi ha una cosa curiosa, és que a través de les xarxes socials i de la notícia que nosaltres vam fer d'aquest incident, hi han hagut colles que s'han posat a disposició vostra, de dir, escolteu, que nosaltres tenim algun artista que si necessiteu ajuda perquè els gegants puguin estar llestos per la festa major, digueu-nos-ho. Això és, també és bonic, no?, aquesta, bueno, aquesta companyonia entre diferents colles, no?, per superar un tràngol que m'imagino que tots els presents allà doncs també el van sentir una mica seu.
13: Sí, és una cosa que bé s'ha d'agrair a totes les colles perquè, vull dir, durant tot el dia vam estar a rebre les sol·licitacions i els agraïments a la colla per l'organització, que és una cosa de la qual n'hem de tenir perquè estem acostumats a organitzar trobades geganteres, però no d'aquestes característiques, no tan grans, i per tant sempre feia petita. El primer cop que fa una cosa així, doncs és fàcil que surtin imprevistos o que hi hagi coses que no surten bé, però tot i així van rebre totes les sol·licitacions de la colla i totes ens van preguntar, van a preguntar com estaven els gegants i mostrant aquesta preocupació. I sí, a la colla de Cunit, que són els nostres veïns, doncs vam proposar que hi fessin un artista que, si cal, ens poden donar un cop de mà per poder treure'ls per festa major. Però, clar, nosaltres també sabem que, més enllà de la festa major, que podem mirar mirarem si tenim alguna solució per sortir del pas i poder-los treure per festa major, però no n'hi ha prou amb un record. Calen millores més profundes i que tenim ganes de tenir uns gegants més nous i més arreglats.
0: Bé, veurem doncs aquest pas per consulta, no?, pels tallers, a veure si doncs podeu com a mínim fer una festa major i després fer tots els arreglos aquests que comentàveu, però sí que ara principalment doncs és veure si fins quin punt doncs podeu treure aquests gegants o sortiran els antics, que per altra banda, com tu deies, són de fusta i m'imagino que això també deu fer que els geganters hagueu de fer un esforç important.
13: Sí, sí, si hem de sortir amb aquells gegants se'ns tocarà tots al gimnàs una mica més perquè al ser estructura de fusta doncs és més pesada que l'estructura d'alumini, però bé, igual que comentàvem abans amb les pujades, hi ha moltes colles on tenen els gegants de fusta, antigament tots eren de fusta, i si la gent ho pot fer, jo crec que nosaltres també.
0: Bé, us tocarà entrenar.
13: Si la gent demostra que és possible, nosaltres no direm que és impossible, que és el que hem fet a part amb la quarantena trobada. Si veiem que altres municipis ho poden fer, nosaltres ens preguntem per què nosaltres no podem.
0: Doncs, que
13: també podem, igual que la resta.
0: La sort de tenir dos parelles, no?, és aquesta, no?, que bé, van arribats al punt de que aquestes doncs trencadisses no es puguin solucionar per la festa major, teniu la segona parella, que serà un desafiament més o menys. El tema està en el Charlie, no?, que aquest sí que no té substitut i per tant, doncs, clar, veurem si pot passar per tallers ràpid, no?, encara que sigui doncs per això, per poder sortir a la festa major i després doncs ja acabar de fer aquests arreglos que teníeu pensat. En tot cas, m'imagino que en els propers dies doncs tindreu més novetats.
13: Sí, de la que ja des dels diferents tallers ens diguin pressupostos i temporització, doncs ens tocarà avaluar les diferents opcions que tenim sobre la taula.
0: Bé, en tot cas, ens quedarem en que la trobada va ser un èxit, amb 40 colles participants, i també en que hi haurà gegants sí o sí per la festa major, d'una manera o d'una altra. Els gegants no hi faltaran doncs a la cita, com cada any, el proper 14 i 15 d'agost. Ramon...
13: Els gegants no podem fallar mai.
0: No podem fallar, exacte. Ramon García, cap de colla dels gegants de Cubelles, moltes gràcies per atendre'ns, felicitats i sort per aquests propers dies. Que vagi tot molt bé.
13: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: I avui hem convidat a Núria Planes, regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles. Núria Planes, benvinguda.
2: Hola, gràcies per convidar-me.
1: I avui parlem concretament, doncs, parlant dels 40 Summer Life 2026.
2: Sí, ho tenim aquí. Ho tenim aquí ja. Sí, sí. Això ho fem juntament amb la regidoria de Joventut. I, bueno, és l'aposta que vam fer l'any passat de que vinguessin. És un esdeveniment que aquí a Catalunya només estan dues poblacions i Cubelles és una. Llavors, nosaltres apostem per això perquè és una manera de dinamitzar també el barri marítim, les salines, de la restauració, també la gent que ve allà, que s'apropa. És una manera també que de les poblacions del voltant que vinguin a Cubelles i que gaudeixin de les platges i que gaudeixin de la restauració de Cubelles, al final és una aposta també de territori. I és un, bueno, al final no cal anar a Barcelona per veure un gran concert, sinó que el fiquem aquí a Cubelles.
1: Recordem-ho, doncs, dimarts entenc que tot un dispositiu, no? També a l'hora de posar en marxa aquest, encara que sigui la segona edició, que ja tenim una experiència, no? Però aquest esdeveniment on, segons doncs, dades publicades, no? L'any passat el concert va reunir prop de 7.500 persones, per tant, déu-n'hi-do, la gent que es mou, no?
2: Sí, també és difícil, també. Això són dades segons l'organització. Nosaltres calculem...
1: Sí, certament hi havia dades diferents, no?
2: Diferents, sí. Nosaltres vam calcular que vam ser més prudents, uns 4.000 i tal, però sí que, a més, és un públic familiar que no porta... És un concert que es comença a les 10 de la nit fins a la 1 o així. Tampoc no són hores tampoc intempestives, perquè al final és estiu, és festa major petita, vull dir que al final són hores que són correctes i que no provoca cap mena d'aldarull ni, vull dir, un concert de caire familiar. I el fet de que aquest format de concert, que són diferents artistes que van sortint uns i després un altre i tal, és molt dinàmic i a la gent li agrada. Llavors, bueno, l'aposta aquesta ens va semblar que era una aposta segura i que, bueno, que valia la pena de fer la inversió perquè poguéssim venir aquí.
1: Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico, Marlon i la La Love Llu encapçalen el cartell del concert. I hi ha d'altres també, és a dir, que
2: sí,
1: la música...
2: Sí, jo apostaria més al cartell d'aquest any que el de l'any passat, m'agrada més, eh? I jo penso que l'any passat ja va estar molt bé, però jo penso que aquest any encara serà millor.
1: I d'altra banda d'elles, que això també millora també, diguem... l'oferta d'aquella zona, no?
2: Sí.
1: La zona de les salines.
2: De les salines, de la restauració d'allà, entre la mota i les salines. Al final, la gent que fa, que ve amb el vehicle, estaciona un pot, passa la tarda allà i llavors se'n va cap al concert, perquè com que, bueno, doncs, la veritat és que l'afluència de la gent és... Bueno, jo mateixa ho faré, vull dir que vindrem bastant abans i doncs anirem a prendre alguna cosa, anirem a sopar o anirem a algun lloc abans del concert, no? I llavors, tot i que allà hi haurà barra, però, bueno, al final la gent el que fa és gaudir de la restauració de les zones de Cubelles i és una aposta.
1: Arriben abans, no?
2: Arriben abans,
1: poden passar,
2: sí.
1: Si volen,
2: clar,
1: la tarda,
2: hi ha gent que, bueno, que es va
1: abans,
2: instal·lar.
1: No?
2: Sí, hi ha gent que jo l'any passat que vaig anar bastant abans, per tema de que era el primer any i això, i que volia assegurar-me que tot estigués bé, doncs la gent venia amb neveres i tal a la platja, bueno, llavors...
1: Gaudir del dia.
2: I després veies que hi ha gent que es quedava al concert, vull dir que hi havia gent la restauració de les salines també em van dir que ho havien notat, perquè hi havia gent que venia prèviament, inclús gent que venia de Cunit, que venien caminant, passaven per allà i llavors venien al concert. La idea és aquesta, de passar una bona tarda amb música i amb espectacle aquí a Cubelles.
1: Doncs no sé si ens deixem alguna qüestió més. Doncs, estem a l'estiu, no?
2: Estem a l'estiu, esperem que faci molt bona nit i que disfrutem molt dels 40 principals Summer Life.
1: I recordem també el punt lila, no?, que posareu,
2: sí,
1: no?
2: Sí, perquè... nosaltres l'any passat ja va funcionar molt bé i sobretot al final, que jo anava a saludar les noies del Punt Lila i estava rodejades de gent que es va apropar a veure què és el que fèiem allà al Punt Lila i les activitats que es fan del Violeta. Doncs aprofitem per dir a la gent que com a regidora d'Igualtat que vingui, que també consulti, que sempre aprens coses diferents, que s'apropi, i sobretot per si alguna persona, que esperem que no, però si alguna persona se sent algun moment intimidada, que estem allà, que la nostra funció és aquesta, vale? I que comptin amb nosaltres.
1: Bé, doncs esperem que vagi tot molt bé. En tot cas, un cop s'hagi celebrat aquest esdeveniment, podrem valorar-ho. L'any passat va anar tot molt bé.
2: Sí, va anar molt bé.
1: A nivell organitzatiu, no hi van haver incidències.
2: Que teníem previsió d'ambulàncies aquest any també. Ambulàncies, policia i tot, i l'any passat va anar superbé. Esperem que aquest any sigui exactament igual.
1: I quina millor manera de presentar aquest programa, com dèiem, d'aquest Summer Life, que fer-ho també convidant el regidor de Joventut, el Pau Rodríguez, també aquí a l'entrevista. L'hem fet entrar aquí als estudis de la ràdio.
3: Bon dia.
1: Bon dia. I bé, parla'ns una mica d'aquest cartell, no?
3: Sí, no, la veritat és que l'any passat ja sabeu que no és el primer any que ho fem, és el segon any que ho fem, Àngels. El cartell de l'any passat va ser bo, però aquest any encara jo crec que és encara més bo, no? Comptem amb artistes com l'Álvaro de Luna, que és un artista referent, no, de música espanyola, la Lere Martínez, que va ser la que estava a l'Oreja de Van Gogh, l'excantant de l'Oreja de Van Gogh, per tant, un molt bon artista també, Marlon de Pol, que també ens va acompanyar l'any passat, que és un jove català que porta un bon impuls, no, i té tant cançons en castellà com en català, Vico, Lola Tuduri, bueno, Vico és la de Noche Ochentera...
2: Sí.
3: perquè ens situem una mica. La Love You també, que té molt bones cançons. En fi, tots els artistes que apareixen amb aquest cartell, segur, seguríssim, que algú ens sona i algú diem, hòstia, la canció esta, la canció l'altra. Vull dir que la veritat és que estem molt contents des de l'Ajuntament, tant la Núria com jo, no, del cartell, de la qualitat del cartell d'aquest any. Si l'any passat va ser un èxit, este any jo crec que lo petaremos, vull dir, supercontents. I res, convidar a tothom, no, a que ens acompanyi el proper 28 de juliol a les 10 al Parc del Prat, perquè passarem junts una nit inolvidable, no? Disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no? I de manera gratuïta. Perquè jo crec que també, no, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves, doncs, puguem gaudir d'un espectacle, no, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
1: I per la part de promoció econòmica, Núria Planas, què significa també, no?, aquest tipus d'esdeveniment?
2: Bueno, nosaltres apostem per aquest tipus d'esdeveniment perquè és una manera de que les pobles del voltant vinguin a Cubelles, coneixin Cubelles, doncs vinguin a sopar abans del concert i que al final es consolidi aquesta visita, que no cal anar a Barcelona per anar a grans concerts, perquè a Cubelles tenim concerts de qualitat.
1: Molt bé, perfecte. I l'any passat la xifra era aproximadament d'unes 7.500 persones, suposo que l'objectiu o el desig, diguem-ho,
3: bueno,
1: així.
3: Bueno, les xifres...
2: segons potser... l'organització, sí. Segons... Sí.
3: Van ballar una mica, segons la nostra policia local, van ser una mica més inferiors, crec que van estar al voltant d'entre 3.500 i 4.000 i pico persones, segons l'organització. Això és quan hi ha una manifestació.
2: Una manifestació, no? És que és molt difícil de controlar.
3: Però sí que és veritat que l'afluència va ser molt gran.
2: Sí, sí, i a més, bueno, és un públic familiar, que no hi ha cap mena d'aldarulls, l'hora de finalització tampoc no és cap hora extrema, i al final és una festa que es tracta de passar-s'ho bé, d'un bon ambient, de gent sana, que hi tenim el Punt Lila ja com a regidor d'Igualtat, vull dir que tindrem allà el Punt Lila també per informar i per fer una festa segura per tothom.
1: Perfecte, a més un estiu, doncs, amb moltes propostes, no?, i que la gent disfruti plenament, doncs, de totes elles. Ho deixaríem aquí, Núria Planas, regidora de Promoció Econòmica, gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
1: I el Pau Rodríguez, que és el regidor de Joventut, també. Moltes gràcies per haver vingut a la ràdio. Fins una altra.
2: Adéu.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
6: Benvinguts a la màquina del temps.
7: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.

0: Aquest dimarts tot és a punt perquè Cubelles visqui els 40 Summer Live. Serà, com dèiem, aquest dimarts 28 de juliol de les 10 de la nit i fins 2:15 al Parc del Prat de Cubelles, a la Rambla del General Josep Moragues. Al concert hi actuaran Álvaro de la Luna, Leire Martínez, Vico o els catalans Siderland, entre d'altres. L'entrada en aquest concert serà gratuïta. I doncs ja, d'una banda, la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planes, destaca que aquest concert és una molt bona oportunitat per donar vida a la zona marítima i atraure també a visitants dels municipis propers. La idea, ha dit, és que es puguin venir a passar el dia a Cubelles, a gaudir de la platja i de la restauració, i acaba la jornada amb una gran nit de música.
1: Tenim aquí ja. Sí, sí. Això ho fem juntament amb la regidoria de Joventut i, bueno, és l'aposta que vam fer l'any passat de que vinguessin. És un esdeveniment que aquí a Catalunya només estan dues poblacions i Cubelles és una. Llavors, nosaltres apostem per això perquè és una manera de dinamitzar també el barri marítim, les salines, de la restauració, també la gent que ve allà, que s'apropa. És una manera també que de les poblacions del voltant que vinguin a Cubelles i que gaudeixin de les platges i que gaudeixin de la restauració de Cubelles, al final és una aposta.
0: Per la seva banda, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, destaca també el fet que la gira només farà parada aquest any a Salou i per segon any consecutiu a Cubelles. I això, ha dit doncs el regidor Pau Rodríguez, permet acostar una proposta musical de primer nivell als joves del municipi i de la comarca, sense necessitat que s'hagin de desplaçar a grans ciutats.
2: El cartell de l'any passat va ser bo, però aquest any encara jo crec que és encara més bo, no? Comptem amb artistes com l'Álvaro de Luna, que és un artista referent, no, de música espanyola, la Leire Martínez, que va ser la que estava a l'Oreja de Van Gogh, l'excantant de l'Oreja de Van Gogh, per tant, un molt bon artista també, Marlon, De Paul, que també ens va acompanyar l'any passat, que és un jove català que porta un bon impuls, no, i té tant cançons en castellà com en català, Vico, Lola Tudor, i bueno, Vico és la de Noche Ochentera.
1: Sí.
2: perquè ens situem una mica. La Love You també, que té molt bones cançons. En fi, tots els artistes que apareixen amb aquest cartell, segur, seguríssim que algú ens sona i algú diem, hòstia, la canció esta, la canció l'altra. Vull dir que la veritat és que estem molt contents des de l'Ajuntament, tant la Núria com jo, no, del cartell, de la qualitat del cartell d'aquest any. Si l'any passat va ser un èxit, este any jo crec que lo petaremos, vull dir, supercontents. I res, convidar a tothom, no, a que ens acompanyi el proper 28 de juliol a les 10 al Parc del Prat, perquè passarem junts doncs una nit inolvidable, no, doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no? I de manera gratuïta. Perquè jo crec que també, no, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves doncs puguem gaudir d'un espectacle, no, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
0: I per la seva banda, la responsable d'esdeveniments dels 40, el Penedès Garraf, Noemí Gómez, assegura que es tracta d'un cartell molt potent, amb algunes de les grans veus del moment i artistes emergents amb molt de talent. La varietat d'estils i de propostes farà que hi hagi música per tots els gustos.
3: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camió. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
0: Aquest 2026, la gira dels 40 principals, Summer Live, només farà parada, recordem-ho, a Catalunya, a Salou i a Cubelles. Recordem-ho, tot un esdeveniment que tindrà lloc aquest dimarts, avui mateix, de les 10 a 2:15 de la matinada, al Parc del Prat de Cubelles.
4: Després d'un cap de setmana intens, marcat per als actes més multitudinaris de la Festa Major Petita, com a la tradicional trobada de gegants, Cubelles encara manté viva la celebració amb les últimes propostes del programa, que s'allargaran fins aquest dijous 30 de juliol. Les activitats es reprendran dimecres 29 amb la presentació dels treballs premiats a la beca d'investigació local Vila de Cubelles, que tindrà lloc a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal. Tot seguit, a les 7, els castellers del Foix organitzen un taller de castells obert a infants i adults al costat del punt d'atenció turística de la platja, amb l'objectiu d'apropar el món casteller a tots els públics. La Festa Major Petita es clourà dijous, diada de Sant Abdó i Sant Senen, patrons de Cubelles. La jornada començarà a les 11 amb la missa solemne a l'església de Santa Maria en honor dels Sant Patrons. Ja al vespre, el passeig marítim tornarà a ser l'escenari de les darreres activitats festives. A les 8, els més petits podran gaudir de l'espectacle infantil Aquafesta de la companyia Més Tomàquet, mentre que a partir de les 10, la cobla dels Lluïsos de Taradell posarà el punt i final a la Festa Major Petita amb una ballada de sardanes. Amb aquestes activitats es tancarà una nova edició de la Festa Major Petita, que durant els darrers dies ha omplert els carrers de cultura popular, tradició i activitats per totes les edats. I ja es comencen a escalfar els motors per la Festa Major 2026.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Coordinat de tots.
2: Eres valenciana, i del pas i de la vida. O ara, o mai.
3: Perquè no ens arrebatem.

0: Miami.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et dius mal. Si de nit plou a Baicarca, el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripaus. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.

0: antes que acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent. Encara hi ets a temps, recupera la teva gent. Ara és el moment de fer-ho diferent.

que ho deies de veritat aquella nit, que queda tot l'estiu per decidir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.

0: Aquest dimarts tot és a punt per que Cubelles visqui els 40 Summer Live. Serà, com dèiem, aquest dimarts 28 de juliol de les 10 de la nit i fins 2:15 al Parc del Prat de Cubelles, a la Rambla del General Josep Moragues. Al concert hi actuaran Álvaro de la Luna, Leire Martínez, Vico o els catalans Siderland, entre d'altres. L'entrada en aquest concert serà gratuïta. I ja, d'una banda, la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planes, destaca que aquest concert és una molt bona oportunitat per donar vida a la zona marítima i atraure també a visitants dels municipis propers. La idea, ha dit, és que es puguin venir a passar el dia a Cubelles, a gaudir de la platja i de la restauració, i acaba la jornada amb una gran nit de música.
1: Ho tenim aquí ja. Sí, sí. Això ho fem juntament amb la regidoria de Joventut. I bueno, és l'aposta que vam fer l'any passat de que vinguessin. És un esdeveniment que aquí a Catalunya només estan dues poblacions i Cubelles és una. Llavors nosaltres apostem per això, perquè és una manera de dinamitzar també el barri marítim, les salines, de la restauració, també la gent que ve allà, que s'apropa. És una manera també que de les poblacions del voltant que vinguin a Cubelles i que gaudeixin de les platges i que gaudeixin de la restauració de Cubelles, al final és una aposta.
0: Per la seva banda, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, destaca també el fet que la gira només farà parada aquest any a Salou i per segon any consecutiu a Cubelles. I això, ha dit el regidor Pau Rodríguez, permet acostar una proposta musical de primer nivell als joves del municipi i de la comarca, sense necessitat que s'hagin de desplaçar a grans ciutats.
2: El cartell de l'any passat va ser bo, però aquest any encara jo crec que és encara més bo, no? Comptem amb artistes com l'Álvaro de Luna, que és un artista referent, no, de música espanyola, la Leire Martínez, que va ser la que estava a l'Oreja de Van Gogh, l'excantant de l'Oreja de Van Gogh, per tant, un molt bon artista també, Marlon de Pol, que també ens va acompanyar l'any passat, que és un jove català que porta un bon impuls, no, i té tant cançons en castellà com en català, Vico, Lola Tudor, i bueno, Vico és la de Noche Ochentera.
1: Sí.
2: perquè ens situem una mica. La Love You també, que té molt bones cançons. En fi, tots els artistes que apareixen amb aquest cartell, segur, seguríssim que algú ens sona i algú diem, hòstia, la canció esta, la canció l'altra. Vull dir que la veritat és que estem molt contents des de l'Ajuntament, tant la Núria com jo, no, del cartell, de la qualitat del cartell d'aquest any. Si l'any passat va ser un èxit, este any jo crec que lo petaremos, vull dir, supercontents. I res, convidar a tothom, no, a que ens acompanyi el proper 28 de juliol a les 10 al Parc del Prat, perquè passarem junts doncs una nit inolvidable, no, doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no? I de manera gratuïta. Perquè jo crec que també, no, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves doncs puguem gaudir d'un espectacle, no, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
0: I per la seva banda, la responsable d'esdeveniments dels 40, el Penedès Garraf, Noemí Gómez, assegura que es tracta d'un cartell molt potent, amb algunes de les grans veus del moment i artistes emergents amb molt de talent. La varietat d'estils i de propostes farà que hi hagi música per tots els gustos.
3: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camió. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
0: Aquest 2026, la gira dels 40 principals, Summer Live, només farà parada, recordem-ho, a Catalunya, a Salou i a Cubelles. Recordem-ho, tot un esdeveniment que tindrà lloc aquest dimarts, avui mateix, de les 10 a 2:15 de la matinada, al Parc del Prat de Cubelles.
4: Després d'un cap de setmana intens, marcat per als actes més multitudinaris de la Festa Major Petita, com a la tradicional trobada de gegants, Cubelles encara manté viva la celebració amb les últimes propostes del programa, que s'allargaran fins aquest dijous 30 de juliol. Les activitats es reprendran dimecres 29 amb la presentació dels treballs premiats a la beca d'investigació local Vila de Cubelles, que tindrà lloc a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal. Tot seguit, a les 7, els castellers del Foix organitzen un taller de castells obert a infants i adults al costat del punt d'atenció turística de la platja, amb l'objectiu d'apropar el món casteller a tots els públics. La Festa Major Petita es clourà dijous, diada de Sant Abdó i Sant Senent, patrons de Cubelles. La jornada començarà a les 11 amb la missa solemne a l'església de Santa Maria en honor dels Sant Patrons. Ja al vespre, el passeig marítim tornarà a ser l'escenari de les darreres activitats festives. A les 8, els més petits podran gaudir de l'espectacle infantil Aquafesta de la companyia Més Tomàquet, mentre que a partir de les 10, la cobla dels Lluïsos de Taradell posarà el punt i final a la Festa Major Petita amb una ballada de sardanes. Amb aquestes activitats es tancarà una nova edició de la Festa Major Petita, que durant els darrers dies ha omplert els carrers de cultura popular, tradició i activitats per totes les edats. I ja es comencen a escalfar els motors per la Festa Major 2026.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
7: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
0: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

possible la fuga per l'escala i has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. Al de sobre el foc vella dona el rebost. Witch foc surt fum del pot al cost. No fa favors

amb un pentinat així com bastant de windsurfista, diguéssim, i amb una raqueteta, diguéssim, l'escoltem i ens produeix aquella alegria i aquella cosa, diguéssim.

0: Ràdio Cubelles 107.5 FM. Si vols notar la diferència, escolta Ràdio Cubelles.
1: Bueno, molt bona tarda aquí al 12è programa de Piles al Vent i avui estem amb els col·laboradors de sempre, el Nogui.
2: Hola, bones.
1: El Jordi Lora.
3: Bona tarda.
1: El Nil.
4: Molt bones.
1: I avui tenim un altre convidat especial. Sembla que tots els programes ara són especials, però avui de veritat, perquè tenim el Lolo.
5: Hola, què tal? No sé si on surt aquesta profunditat de veu que tenen els
1: companys,
5: però no, jo ho provaré.
1: Aquí com surti, surti el que surti.
5: Què tal?
1: Que ve a parlar-nos una mica, ja vam parlar fa programes enrere, que ve a parlar-nos una mica de la història dels castells de Cubelles. No dels castells del Foix de Cubelles, sinó dels castells a Cubelles. Que vam tindre l'honor de temporada passada, va ser ja, que vam anar a Cunit a fer una xerrada amb ell i el Carles Esteve, que ens va fer una xerrada. Aquesta temporada va ser? Sí, és que ara no me'n recordo
5: sí.
1: Si va ser ja...
5: Sí, per la setmana cultural de, sí. De Cunit, o sigui, a l'entorn de Sant Jordi. No recordo el dia exacte, però per Sant Jordi, més o menys.
1: Per això, ens va fer una xerrada dels castells a Cubelles, una mica de tot i tal, però també dels castells a Cubelles. I a mi me'n recordo que un dia ens va donar un llibre també que parlava d'això.
5: Un quadern.
1: Un quadern. I me'n vaig llegir bastant guai. Va ser, de fet, la idea del programa també va sortir una mica aquest quadern. Perquè feia que es posava que interiorment hi havia gent que havia fet Ràdio Cubelles per buscar gent per la pinya i tal, bueno, pels castells, i vaig dir, hòstia, pues, per què no fem el mateix i aquí estem.
5: Me n'alegro.
1: Doncs ara aquí, ja que hem presentat una mica el Lolo i qui és, bueno, és periodista.
5: Correcte.
1: Ara sí, Nogui, farà les preguntes i et dirà de què treballes i tal, però et conec una mica, ets periodista.
5: Ens hem carregat de clickbait, però bé.
1: Sí, no passa res. Sí. Ara Nogui aquí farà les preguntes. Epa, farà les preguntes.
2: Dame un dia que no tiris alguna cosa, es que faci sorolls que no toquen.
3: Si no tira alguna cosa, fa soroll d'algo...
1: Després els micros no escolten.
5: Jo he vist caure cafès a sobre de teclats d'ordinador, per tant, mentre sigui això només... No.
2: Pol, has dit que no s'escolta. Va haver un dia que vas estornudar i et vaig ficar bronca i vas dir, no, que m'has silenciat i s'escoltava per aquest micro. O sea.
1: No, això sí, és veritat.
2: Bueno, doncs comencem amb la meva part, que són les preguntes per posar una mica en context de qui és el nostre convidat. I la primera seria, de què treballes... De què volies treballar de petit i si creus que el teu treball es pot incluir al món casteller.
5: Sí. Jo, treballo de periodista actualment doncs, a la ràdio i la tele del Vendrell, també faig cursetes per l'Eix Diari. Quan era jovenet no tenia molt clar què volia fer, tot i que sí que tenia molt clar que m'agradava molt el tema de... Ja col·laborava de ben jovenet aquí a Ràdio Cubelles, i el Full de Cubelles, que era una publicació escrita que hi havia aquí municipal al poble, i sí, això m'agradava molt, tot i que no tenia molt clar si aquesta havia de ser la meva professió, però mira, al final, gairebé sense voler-ho, es va acabar convertint, doncs, això, en la meva manera de guanyar-me la vida, i re, encantadíssim, i sí, home, és evident que hi ha un vincle molt estret entre el periodisme i el món casteller, ja que bueno, ahir mateix doncs, mira, vaig estar fent la diada de Santa Anna d'allà del Vendrell, sí. Amb els nens del Vendrell, i per tant, doncs, sí, al final, doncs, va unit i és imprescindible no? que puguem difondre també dels mitjans de comunicació doncs tota la feina, tot el món vertical.
2: Molt bé. Següent pregunta, ja ens adentrem una miqueta més en el que és en un casteller. Quina diries que és la teva primera diada o record com a tal casteller? O sigui, no me'n refereixo d'haver vist un castell, sinó el primer moment que tu dius jo vull formar part d'això.
5: Ostres, mira, jo crec que la primera vegada és el... A veure, jo amb l'Àngel Moreno, el cap de colla, som amics de fa molts anys, i ell sempre em parlava dels castells, i vine un dia a Vilafranca, i vine un dia quan hi havia any de concurs, vine amb mi, i tal i qual, i sempre doncs, a mi m'havia agradat, jo no hi entenia gaire, tampoc sé que entengui gaire ara, però aleshores molt poquet, però bueno, algun cop havia vist alguna diada, i bé, no m'era un món desconegut. Però jo crec que el primer moment que vaig dir, ostres, jo vull provar-ho, va ser quan l'Àngel doncs, va començar amb aquesta idea de juntar un grup de gent del poble per fer un pilar per la Flama del Canigó, la Revetlla de Sant Joan del 2019, i jo vaig ser dels primers als que els hi va dir. Jo crec que el primer assaig de tots, que eren 12 persones aquí a la font que hi ha al costat de la plaça de la Vila, i res, em va agradar molt, recordo que em va posar de contrafort una estona, i vaig dir, ostres, jo això vull seguir provant, perquè és xulo, està molt bé.
2: Molt bé, ara la següent pregunta crec que anirà relacionada amb el que acabes de dir, que és què et va entrar al món dels castells?
5: No, doncs això, ja et dic, l'amistat amb l'Àngel, que ja ve de molt lluny, de molt lluny, ens portem molt bé de sempre, i bé, després sobretot doncs, en el moment que jo va començar a créixer, perquè ja et dic, la primera eren 12 persones, jo sempre dic que eren 12 més un, perquè no per superstició, sinó perquè quan vam començar, el nen de la farmàcia va sentir la fressa, el soroll que hi havia al carrer, va baixar i va venir un parell d'assajos, després no va venir més. Però bueno, vam ser 13 al final aquell dia. I la veritat és que d'un divendres a l'altre, això vam començar crec que era el mes de febrer, i d'un diumenge a l'altre, d'un divendres a l'altre, veies com cada vegada veia més gent, venia més gent, i realment jo enganxava, perquè a més era un ambient en aquell moment molt saludable, molt... ningú tenia ni idea de castells a part de l'Àngel, i llavors era molt... Bueno, i la Wendy, que venia la Wendy amb la Jada, amb sa filla, que era dels Minyons de l'Arbós, i la veritat que ens ho passàvem molt bé, i les bronques de bon rotllo, les mans que les posaven com volien, i bueno, sí, la veritat és que jo crec que és una miqueta el que em va acabar d'enganxar del tot, sí.
2: Molt bé. Ara passaré a quatre preguntes.
5: Vinga, va,
2: més senzilles, són més ràpides.
5: D'acord, no
2: m'enrere. El context que tenen és les van fer uns nens meus d'una activitat d'extraescolars, vale? Sí. I vaig preguntar què seria el que preguntaria una persona més innovador, no de com et dius i quants anys tens, sinó per conèixer a les persones. La primera és meva, les altres tres són d'ells. És el moment exacte de començar la diada. Només tens un mocador. On te'l poses?
5: Jo a la faixa.
2: Si fossis un gelat, de quin gust series?
5: Xocolata, és una debilitat que tinc. Vale.
2: Dins de la fauna d'una colla de castells, quin animal series?
5: Ostres, jo què sé, hi ha un animal que digui tonteries perquè és el que faig jo contínuament, no sé, xurrades, perquè m'agrada que hi hagi bon ambient quan hem de començar un castell. Jo què sé, no sé gens original, diré un gos perquè m'encanten els gossos.
2: Vale.
4: El primer cop que diuen un gos, si no m'ha dit
2: sí, diria que sí, sempre sí, buscant que... lleó, buscant
5: no sé un gos, m'encanta, sí. A més, els gossos en principi bueno, són molt obedients, no? Si l'ensenyes bé com a mi, escolta, a mi em diu l'Àngel, aquí i allà, això i allò, jo el que em diguin.
2: Sí, sí. I la que més agrada, la última de totes, quina pedra series?
5: Ostres. Home, jo crec que una esmeralda, no? Valorem-nos bé, no? Nosaltres mateixos, vull dir. Hi ha aquella cançó dels Mojitos Escocillos, no? Que diu que tens els ulls verds com els mocs. I diu, clar, és que jo no he vist mai una esmeralda. Jo no sé, ara els mocs sí que els veig quan...
4: Sí.
5: Però bé, jo diré una esmeralda perquè em vull fer valer.
2: Molt bona resposta.
5: I no em preguntes per més pedres perquè no tinc ni idea. Soc de lletres pures.
2: I ara falta la pregunta que sempre fa el convidat anterior. En aquest cas, érem nosaltres, els convidats anteriors. Per tant, sabíem una miqueta qui venia i què podíem preguntar. I la pregunta és... Creus que amb l'auge casteller que hi ha al Garraf poden sorgir noves colles al Garraf, inclús a pobles que ja tenen castells?
5: Home, no sé, es parla no, de Canyelles, amb els Senglars, que està, no, de fet, havia vingut alguna vegada també aquí a Cubelles, i home, podria ser, no? Tot i que jo crec que al final, home, som sis pobles a la comarca, ja hi ha tres colles ara mateix consolidades, i tenim els castells de les Roquetes, doncs, que tant de bo un reviscoli, perquè al final és maco que hi hagi castells doncs, al màxim de municipis possibles. Jo, una colla nova, ho veig complicat. Ara que les colles que hi ha, que puguin créixer encara més, home, aquest seria l'ideal. Sí.
2: Et sembla que Cubelles té una dificultat? Dic Canyelles, dic Cubelles, dic si Roquetes tornés a fer castells com a tal. Creus que hi ha un plus de dificultat afegida estant al costat del que seria Sitges i Vilanova? I també comptant Vendrell, que dins del que cap també està bastant a prop.
5: Home, jo crec que si miréssim, no sé, no he fet l'estudi, jo em sembla que gent de Cubelles al Vendrell, els nens, no em sona que n'hi hagin, i a Sitges no sé si n'hi ha algun. Si n'hi ha algun és perquè de Sitges, ara com que és molt complicat viure a Sitges, han vingut a viure a Cubelles, però que ja venen de Sitges. Més allà, potser els Bordegassos, no? Que és el que històricament la gent de Cubelles que volia fer castells, on anava era, òbviament, era amb els Bordegassos. És complicat perquè tens dues colles molt potents a la comarca, no? Com són Bordegassos i Jove de Sitges, i sempre dificulta. Però jo crec que la dificultat principal que tenim aquí, perquè, per exemple, a Cubelles, la colla quan va néixer, ja et dic, recordo un dia que miràvem el WhatsApp, que no sé quanta gent hi havia al grup, i vam mirar un per un, i exceptuant l'Àngel i un parell més, ningú havia fet castells. No tenia ni idea de què s'havia de fer. I jo crec que en tot cas, és la problemàtica de ser un municipi on no hi ha hagut doncs una tradició castellera, tot i que hi ha hagut alguns intents, que després, si voleu, en parlem, però que no hi ha hagut aquesta tradició, i que és un poble que ja es va dissenyar en el seu dia com a molt dormitori. I aleshores no són només els castells. Hi ha moltes entitats i col·lectius que tenen dificultats per atraure gent, perquè, clar, jo aquí a l'estiu venia, quan ja era petit, que eren quatre gats al poble, després a l'estiu es multiplicava. Sí. I després jo m'he trobat, anava trobant, quan ja era més gran, alguns d'aquells amics que teníem de cap de setmana, d'estiu, me'ls trobava entre setmana pel poble. No, si fa 7 o 8 anys que visc a Cubelles. Ostres, no t'he vist mai. No, jo arribo, em foto a dormir i me'n vaig i torno a marxar. I clar, això és una dificultat. S'ha de dir que òbviament, hi ha moltíssima gent, doncs, cubellencs que han anat venint al llarg dels anys, que sí que s'involucren a la colla mateixa, no? Hi ha moltíssima gent, doncs, que són cubellencs tots els etiuts, però que no han nascut a Cubelles, però que s'han involucrat, tot i que costa una miqueta, doncs, que acabar, doncs, de fer aquesta crida d'arrelar, que tota aquesta gent arreli.
1: Bueno, de fet, ho parlàvem, va vindre fa pocs episodis la Paula Martínez, que també està al Pobillatge i també diu que estan buscant gent per continuar l'any que ve amb el Pobillatge, i també els està costant molt perquè no hi ha candidatures.
5: Bueno, el tema de les Pobilles, a Cubelles van arribar a desaparèixer. Sí. Era una temporada que per la Veremalla no hi havia Pobilles, no es feia el concurs, o el procés aquest, parlo de fa uns anys, després es va recuperar, i va haver un moment que va tenir un auge. I bé, no és fàcil, no és fàcil, doncs, que la gent es comprometi amb diverses entitats o moviments, i sembla mentida, no?, perquè el poble cada vegada creix més, però en canvi, doncs, és difícil, però bé, allà picarem pedra i anirem fent, sí.
1: Bueno, ja...
3: Quina creus que és? O sigui, parlant, sabem que és molt difícil, i ho hem parlat molts cops, a més, però quina creus que és la línia que segueix Castells del Foix per aconseguir créixer?
5: Ostres, a veure, hi ha una línia que jo crec que aquesta sí que la fem prou bé, o que es fa prou bé, que són els tallers, no? Els tallers a les escoles, intentar, doncs, avui mateix, avui dilluns s'ha fet uns tallers, o aquesta setmana hi haurà uns tallers també, doncs, organitzats, en aquest cas, sí, a les escoles, però pels esplais. I, home, jo, a vegades parles, jo, per exemple, per qüestions professionals, que tinc molta relació amb els nens del Vendrell, per exemple, i t'ho diuen, amb els que tens més confiança, i, ostres, és que vau venir a Bellvei i vau fer tres castells que el pom tres vegades, i això en altres és impossible. No, vull dir que hi ha molta canalla, no? Jo crec que, sobretot ara, sempre fa falta de canalla, però jo crec que més o menys també, potser és això, no? Intentar, doncs, atraure més adults i, no sé, intentar ser més visibles, intentar, doncs, no sé, també hi ha aquesta setmana un taller allà al Passeig Marítim, no sé, la veritat és que també és veritat que quan comences hi ha una mena de boom, no?, una activitat nova, que a més és divertida, que hi ha un bon ambient, que etcètera, no? I això va fer, doncs, que cada vegada venia més gent, però després, clar, amb la tonteria ja portem 7 anys de... Sí que és veritat que hem estat 2 tancats a casa i un tercer pràcticament igual, no?, per la pandèmia. Però és veritat que després, home, costa una miqueta, no?, el mantenir-se, però déu-n'hi-do, jo crec que al final, quan fem allò que en diuen, no?, del creixement vegetatiu, si és positiu o negatiu, no?, allò de que si, no?, quan acaba un any, al final, perquè en una colla sempre hi ha gent que marxa i gent que entra, tots els equips de futbol, arreu, i al final, fins ara, més o menys, sempre hem acabat en positiu. Sempre hem acabat tenint algú més que no pas dels que havien marxat, no? Bueno, insistir en aquesta línia, fer aquestes diades i intentar fer els millors castells possibles, clar, perquè això al final és un punt d'atracció. I després hi ha un altre punt, que és intentar expandir-nos una miqueta, i la sortida natural, allò que flueix sol, és conit. Que a més ara ja fa uns anys que estan treballant molt el tema del Baix Popular. I parlava amb un amic que havien jugat junts a futbol aquí a Cubelles, que està molt involucrat amb els Baix Populars de Cunit, i em va dir, no, hem de col·laborar.

0: parlem una miqueta també cap a Cunic, al final, històricament, la major part del temps l'hem passat com una única, sí, com un únic municipi. Formàvem part de la mateixa, del mateix municipi, del mateix poble. Vull dir que, per tant, tenim una història comuna.
1: Mm. Bueno, perdó que patir un moment la conversa, perquè l'ho ha dit, que aquest dimecres tindrem un taller a la tarda. Llavors, tothom que sempre... No sé, és que vull començar Castells, però no tinc... No sé com, no sé quin és el moment, no sé si en assaig o no. És fàcil. No falta que vinguis assaig. Si encara no t'atreveixes, aquest dimecres a les 7 de la tarda, al Passeig Marítim de Cubelles, no sé quin tram, si em perdoneu, no ho sé.
2: Al costat de l'oficina de turisme del Passeig Marítim.
1: On està també la gelateria PBQ, no?
0: On hi ha les gelateries, on hi ha les gelateries, hi ha un parell de gelateries concentrades, vull dir que a més a més...
1: Però això, és això. O sigui, no teniu encara la valentia per vindre assaig, veniu al taller i si us agrada ja us direm què haureu de fer, que és vindre assaig, no? Però veniu allà al taller, proveu una mica, feu un riure amb nosaltres i poc més.
0: Jo no hi seré perquè treballo, que ara algú diga que paio que parlava i ara no he vingut, que treballo aquella tarda.
1: Nosaltres en principi estem tots, no?
2: Sí, sí, tots. Allà hi serem.
3: Diria que sí.
2: Bueno. Ui, aquest diria...
1: És que estem començant la festa major de Vilanova i això, això fa mal.
0: No vindré perquè estaré fent un reportatge d'apicultura i apiteràpia a Bonastre. Llavors, ja m'han dit que em posaré el vestit aquell i tindré abelles per tot arreu. I em fa gràcia.
1: No, sí, sí.
0: Després ja no sé. Ja us ho explicaré després, si realment és maco, no? Però d'entrada em fa gràcia provar-ho.
1: Doncs, si et sembla bé, fem una mica el que he parat en la introducció una mica de la història dels castells a Cubelles. Si vols una mica així per sobre o altres parlen els diferents anys que hi ha hagut i tal.
0: Mira, molt breument, jo, la primera referència, i ara fa poc vaig estar fent una investigació que malauradament no va fructificar com m'hagués agradat, la primera referència que tenim és el 1849, per la Festa Major, és a dir, doncs, per la Mare de Déu, pel 15 d'agost, és la segona documentació, la segona referència documental més antiga que existeix del terme xiquets referit a una colla castellera. La primera va ser 15 dies abans per Santana, al Vendrell, i després doncs, hi ha aquesta referència de Cubelles. És a dir, sabem que al segle XIX hi van haver castells a Cubelles perquè la Festa Major, que l'organitzava la parròquia, no l'Ajuntament, doncs va convidar una actuació castellera perquè sortia.
1: Xiquets de Valls, no?
0: Xiquets, posava xiquets. Va ser que xiquets de Valls, clar, perquè eren els que hi havia en aquell moment. I aleshores, i sabem que hi va haver una... perquè es presentava el programa d'actes de la Festa Major i s'anunciava això. Després no sabem què van fer, perquè no edicions posteriors d'aquests diaris no explica com va ser la diada. I jo vaig estar buscant a veure si l'arxiu parroquial, que encara el teníem aquí, ara ja no, però em sembla que era el penúltim dia que el teníem aquí, el podíem consultar, demanant permisos, clar. Sí. I el vaig consultar per a veure si localitzava alguna referència anterior dintre de l'arxiu parroquial, perquè clar, allà hi ha... havia registrat doncs els actes
1: que es feien a les festes majors,
0: els focs artificials, ja en feien, i és curiós perquè els músics això ja anterior al 1849 parlen dels músics que els anaven a buscar a Vilanova i els ficaven a cases, llavors qui allotjava després cobrava, després li donaven uns calorons i em va fer gràcia perquè sempre cada any l'esmorzar dels músics era fetge. Aquí hi ha uns quants músics, no? Un parell de músics com a mi, però li donaven d'esmorzar un fetge amb vi, no sé què, allò per esmorzar per sortir forts. I res, no vam trobar ni referències anteriors, ni fins i tot vam trobar la del 1849, més que res per si explicava, si havia una mena de contracte on digués
1: del que havíem... que,
0: mira, es contaré perquè feu això. Un carro gros, el que sigui, no? I no ho vam localitzar. Però bueno, això és aquella anotació. I després el que està més documentat és que l'any 74, el 1974, hi havia un grup de joves aquí al poble que van voler muntar una colla castellera. Feia dos anys que s'havien creat els bordegassos, i aleshores, a més, la gent feia molta vida també a Vilanova, a l'institut, clar, no hi havia institut, havies d'anar a Vilanova, etcètera, i van dir, fent-ne aquí a Cubelles. Es van trobar al final que els que es van involucrar eren tots molt similars, eren tots nanos joves, amb unes complexions molt similars, i clar, per fer castells els hi faltaven peces. I es van reconvertir en falcons. I van estar durant un any, de 74-75, que van fer falcons, que eren aquests joves, hi havia els mossogres, etcètera, i canalla, alguns més petits, que aquests sí que els tenien. Hi ha fotografies molt maques del Dia de Reis, de la cavalcada, el dia 5, aquí a la plaça de la Vila, fent falcons. I la veritat és que van actuar un munt aquell any, del 74 al 75, en un any van actuar a la Geltrú, a Calafell. A Calafell, a més, quan van arribar per les festes de la platja, els van dir, no, ara també heu d'actuar a les festes del poble, que si no s'enfaden. I llavors, van actuar moltíssim, però va durar un any. I es va acabar. Aleshores, el 81-82 hi va haver també un altre grup de joves que

0: que volien, alguns eren d'aquests que havien fet canalla dels Falcons, que s'havien fet una miqueta més grans, i van estar fent, sense constituir-se com a colla, anaven quedant, i anaven fent castells aquí al que era l'Aliança, aquí a la plaça de la Font. Després també feien aquí al castell, aquell treball que jo vaig fer, de fer la portada, sí. És una prova, un pilar que estan fent aquí a la plaça del castell, bueno, en diferents punts, i van estar, jo, que si creem una colla, que si no la creem, anaven a comprar les faixes a Vilanova, etc. Al final no va acabar fructificant. Alguns d'aquests el que van fer va ser anar amb els bordegassos. Mm. Hi havia el Josep Almirall Rillo, que és el que director de periodista de Catalunya Ràdio, sí. Que fa altres rondes a Catalunya Ràdio, el programa de Castells. Hi va haver tota una sèrie de gent. I al final sí que l'única colla que havia existit a Cubelles va ser el 94-95, també grup de joves a l'entorn de l'Aliança, que van crear la colla, van arribar a fer un parell de pilars. En el primer pilar que es va fer, que va ser el desembre del 94, jo hi era a la pinya, hi era amics meus, i em vaig ficar allà a la pinya, recordo, i van fer un altre pilar pel concurs de paelles que es feien en aquella època a Cubelles, a l'entorn de Sant Josep, el 95, però hi havia poca gent i no va acabar. El poble era molt més petit també, hi havia poca gent, i van estar un any, però res. Que per cert, aquell primer pilar és curiós perquè hi havia un noi...
1: És el que volia preguntar.
0: Això...
1: Sí, t'ho pregunta ara.
0: Hi havia aquell noi, el Cisco Roset, que bueno, en aquell moment doncs, tenia una nova parella aquí a Cubelles, i aleshores venia molt i estava molt involucrat en tot el teixit de la cultura popular, i va ser qui va començar a ensenyar aquí a fer bastons, i a fer tota una sèrie de balls, i també feia castells allà a Sitges. I recordo que quan es va intentar fer aquest pilar no hi havia manera. El tiraven, el desmuntaven, altres allà a la pinya aguantant, no hi havia, bueno, aquelles coses que no surten i ja està. Sí. I al final, com que ells sabien, els de la colla, que ells feia castells, i van dir, si és t'has de posar. Diu, de segon. Diu, ostres, però jo no tinc ni camisa. No, li van donar, no, de blanc encara, sí. Li van donar la camisa blanca i va pujar, sí, llavors es va fer el castell. Sí. I després, ja et dic, després d'aquest 94-95, 2011-2013 hi van haver un parell d'intents a l'associació de joves d'aquí de Cubelles, que s'havia creat feia poc. Fins i tot van anar assajos a Vilanova amb els bordegassos, sí. Per aprendre. Els bordegassos es van oferir a, diu, entreu com a bordegassos i... Nosaltres anirem a fer, us posarem un bus perquè vingueu a les diades, sí, de Cubelles, i en aquella època farem actuacions a Cubelles on el protagonisme el tindreu la gent de Cubelles. Si no sou suficients com per fer una colla pròpia, podem arribar doncs, a aquesta mena d'acord, si li vols dir sí. Així, o d'entesa, veniu aquí, us incorporeu a Bordegassos, i com una secció de Cubelles dintre de Bordegassos, i llavors anirem fent moltes coses aquí a Cubelles. I es van fer uns tallers, recordo ja el poliesportiu, que van venir algunes colles de fora a ensenyar i a fer alguns pilars, però allò, perdó, no va acabar de fructificar. Fins que el 2019 doncs, hi va haver aquest pilar que s'havia de fer per la Flama del Canigó, i al final doncs, bueno, la cosa va anar creixent i va acabar desembocant en aquesta colla, que aquesta sí que ha reeixit, com a mínim de moment. Doncs, sí. Ja portem 7 anyets.
1: Sí. Havia d'arribar l'Àngel, sempre ho diem al programa. Si no surt el programa no surt l'Àngel, no és un programa de pilars del vent.
0: És curiós perquè ell anava... La Flama del Canigó també s'havia perdut, llavors hi ha un col·lectiu de gent del poble que la van anar recuperant. L'Àngel ja anava a buscar ell, la Flama. Jo havia anat amb ell també el 17, recordo que vaig anar amb ell a buscar... Vaig anar a la Flama del Canigó, que vam dormir allà, un xou, 10 dies abans que naixés la meva filla, la Jana. I vaig dir, la Laia em va dir, sí, vés-hi. Ostres, vaig anar-hi. I el 19 li van dir, bueno, quan ja preparaven, mitjana d'antelació, li van dir, escolta'm, aquest any hem pensat, s'havien fet sardanes, s'havien fet no sé què, i escolta'm, que vingui una colla castellera a fer un pilar. I clar, l'Àngel els hi va, mireu, la Revetlla de Sant Joan, una colla de fora, aquí només a fer un pilar, no vindrà ningú. Ara, si vols, jo em comprometo a buscar gent i fem un pilar amb gent del poble. I sí, ell va començar
1: a
0: picar pedra, amb aquella insistència que té ell, doncs, amb aquella capacitat, no, d'animar la gent. I sí, mira, li va dir amb un, a l'altre. Sempre diu que primer li va dir a la Wendy, perquè ell ja sabia que feia castells, sí. Es van trobar a la plaça del Mercat. Després li va dir amb el Cuscó, un clàssic d'aquí del poble, que ja havia estat amb els Falcons, havia estat amb aquell intent de colla del 81 i després amb la colla del 94, que amb nosaltres va arribar a venir algun dia, i després diu que m'ho ha dit mi, o sigui, jo vaig ser el tercer o el quart que li va dir, sí.
1: Que tenia un privilegi aquí, Això no sabia que va ser dels primers.
0: Sí, bueno, ja et dic, des del primer assaig, quan no havíem de ser colla, sí. Bueno. Que el primer pilar no hi soc.
1: Ostres.
0: El primer pilar que es va fer aquí, llavors, jo vaig anar pràcticament tots els assajos, ho vaig fer tot, però què passa? Que ja era el 19, la Jan estava a punt de fer 2 anys, i què passa? Que els avions, fins als 2 anys no pagues bitllet. Ostres. Pagues taxes, però sí, no pagues bitllet. I vam dir, ostres, clar, és del 2 de juliol. I vam dir, doncs fem, marxem uns dies abans, aprofitant que només hem de pagar taxes, sí, i vam anar a Formentera. Llavors, va, no em vaig pegar el pilar, perquè estava en sabata a Formentera. Que...
1: Sí, no sé, sí.
0: Que, bueno, si ho posem això a la balança...
1: Compensa, com compensa.
0: I vam estar allà a Formentera gairebé una setmaneta. Però t'haig de dir que el dia del pilar ho vaig seguir pel mòbil i uf, se'm va remoure tot, eh? De dir, oh, quina llàstima de sèrie.
1: Sí, sí.
0: Però, bueno, content i això, i orgullós de, que es fes, perquè bueno, va ser molt maco, sí, sí. Mm.
1: I ara, bueno, 9 anys, com has dit, després d'aquí, 7 anys actius, està al Castell del Fosc, i jo crec que està en un bon moment. Tu una mica com valores el moment que està passant ara a la colla?
0: Home, a veure, objectivament parlant, si agafem les dades, no?, que al final els castells són un fet, que un component immaterial claríssim, no?, però també després són dades, i tu mires fredament, s'han fet 7 castells de 6, 7 cops el 3 de 6, que ja són més castells de 7 que tots els que havien fet les nostres anteriorment juntes, no? I tenint en compte que l'any passat en vam fer 4.
1: Sí.
0: Vull dir que, per tant, home, la progressió està claríssima que jo crec que estem en un bon moment. Ara, com sempre, com totes les colles, doncs clar, amb aquesta necessitat, no?, de créixer en volum, en massa social, doncs, per cert, ara ho lligarem al que em preguntaves abans, que m'he deixat una cosa important, ara reflexionant, però clar, amb aquesta massa social que hauríem de créixer per intentar, doncs, assolir nous reptes. Tot i que a veure, jo recordo que quan vam acabar la temporada passada, doncs, pràcticament allà a Sant Vicenç dels Horts, amb la nostra primera clàssica de 7 de la història, després, parlant amb l'Àngel, que li vaig fer una petita entrevista per 3 rondes de Catalunya Ràdio, com ho van demanar, i ja feia, bueno, l'objectiu l'any que ve, home, sí, sempre tens unes fites, però les has de tenir per tenir la gent motivada, però és consolidar el que tenim, perquè és que estem fent Castell de Set fa 3 anys, i, home, jo crec que només consolidant, jo crec que ja, ara ja està més que consolidat, ho teníem. I el que et deia abans que m'he deixat, el tema del local.
1: Sí.
0: Clar, poder tenir un local, poder tenir una porta oberta, poder tenir un lloc on te trobar-te, on te poder quedar, on te poder fer vida, això també crida molt. Crida molt, i és un component, un element important. Hi ha espais aquí a Cubells per poder-ho fer.
2: Aquesta era la pregunta que estava esperant per fer-la més endavant, ara ja que treu el tema. Si tu poguessis escollir, quins creus que són els millors locals que pot tenir Cubelles com a tal?
0: Nosaltres ho tenim molt clar perquè hi ha un altre membre de la colla, que a més és arquitecte, l'Albert Pujol, que un dia, ell ho té entre cell i cella, està amb aquest tema...
3: Però està molt obsessionat, està perquè m'ho ha dit molts cops.
1: No ho sabia, l'Albert està amb aquest tema.
0: I aleshores em va ensenyar les fotos pel Google Maps, i està claríssim. Tenim aquí. A més, és que... Sempre s'havia parlat de l'antiga discoteca, que també és un lloc que també està bé perquè hi ha facilitat d'aparcament, és una zona més o menys aïllada, amb un edifici que molta gent diu que està en ruïna, no està malament, però es va fer no fa molt de temps un estudi que el que són els fonaments, la base de l'edifici està bé. I òbviament allà, clar, ja tens espai per poder fer una inversió, home, seria substanciosa, però ja tens espai, i no només pels castells, no? per fer un centre cultural allà, una casa de la cultura brutal, no? Però l'Albert, un dia parlant amb ell, no, fixa't en aquest. I llavors tenim aquestes cases que els va comprar l'Ajuntament en el seu dia, que des de fa potser gairebé 10 anys que es va comprar i no s'ha fet mai res, que són aquestes cases aquí al carrer, doncs, al Passeig Narcís Bardagí, baixant cap aquí la carretera, que fan cantonada, que a més havien estat famílies de la gent de l'Albert Pujol, de la seva exparella, etcètera, i ho coneix bé. I aleshores, no, i aquelles cases són municipals, però no s'ha fet mai res. I llavors tenen un pati, està aquí al centre, també hi ha facilitat d'aparcament, perquè al voltant de la carretera, jo vindria caminant, per exemple, és aquí al costat, però la gent que hagi de venir en cotxe al voltant de la carretera hi ha places d'aparcament, i a més, si t'hi fixes, no hi ha veïns a prop. Perquè clar, tens el castell per una banda, tens els grecos, o sigui, la carretera i el que són els bars al Foix i el grecos a l'altra banda, només tens l'edifici que queda també a l'altra banda del carrer del Narcís Bardagí, però és un edifici elevat, no sé. Seria un bon lloc allà. Seria, jo crec que és un espai com a mínim a explorar. Podrien ser dues bones opcions.
1: Sí, és que nosaltres sempre hem parlat que els castells, a part de ser... d'anar a fer castells, de fer castells, també és un tema molt, molt social. És un cop, dos cops, tres a la setmana, si comptem diades, que et trobes amb la gent del poble, sigui del poble o no, però et trobes amb la gent que estàs fent castells i vas a pensar, si encara que sigui una pregunta li fas a algú de, hòstia, què va passar l'altre dia al poble o què tal? És un tema molt social, un teixit que la gent, molta gent, per exemple, entra a castells per això. No per fer castells, sí, sinó per poder fer amistats, per poder fer contacte amb altra gent. Jo crec que és molt important i és com dius tu, un local estaria bastant bé per, sí, per la colla, per créixer de manera...
0: Hi ha colles, hi ha agrupacions que després dintre de la mateixa colla, com que tenen aquell local, i clar, dintre del que és un... del que és una colla, no? Tota la massa social que hi ha, sí, clar, hi ha gent que també té altres inquietuds i aprofiten aquell local, doncs escolta, nosaltres, sí, parlo, torno al Vendrell perquè, insisteixo, és el que conec una miqueta millor, sí, a part de Cubelles, per qüestions laborals, professionals, i, doncs tenen, no sé si encara hi és, però tenien una secció de rol, clar, hi havia uns quants membres que els agradava el rol, clar, on te quedem per fer jocs de rol? Doncs al local,
1: sí,
0: d'allà de la Riera de la Bisbal. Doncs on te quedem per fer no sé què, i quedem allà. Llavors, dintre del que és la colla, hi ha com seccions que de manera objectiva, doncs no tenen res a veure amb els castells, però bueno, però uneix, al final acaba sí, unint, sí, i acaba sent un punt de trobada, i potser algú que li agrada que va allà perquè va jugar a rol, però que no és de la colla, quan veu allò i un dia un insisteix, l'altre no sé què, ho prova i també, doncs mira, s'acaba quedant allà també.
1: Clar, això per la gent que no ho sàpiga, que la gent que no segueix els castells, un local tampoc és molt fàcil, per exemple, en coses històriques que actualment no tenen local.
0: Sí.
1: Parlem de, per exemple, els xiquets de Tarragona.
0: Correcte.
1: No tenen local, estan en el pati de l'Ajuntament, que tampoc és un... Tracometes mal local, però clar, és que no podem deixar res allà, no podem fer res allà perquè és de l'Ajuntament.
3: I per exemple... quina altra colla no té local?
1: Per exemple, Bordegassos.
3: No, però quina altra, digue. Que si no, la nombrem, no.
1: Esquerra de l'Eixample.
3: Si no la nombrem, no. És un programa Vilas del Vent.
2: És que tenen un bon local que vaig estar mirant, són els de Tortosa.
1: Hòstia, no ho sabia. No l'he vist.
2: Senyor local.
3: Sí. Bueno, i el de Castells de Vilafranca també és increïble.
2: Ja, bueno, però, sí, bueno.
0: No, però també les Vicenç dels Horts, també tenen aquell local que és compartit, jo què sé. Hi ha llocs que són molt macos. Ara que hi vaig dels esquerrats, que no sabia que era innumerable, però jo l'anomenava.
2: No, és que el Pol no para.
3: És la seva colla preferida.
0: Jo sempre tinc el record, mira, quan la primera temporada que vam fer Castells, el 22, que ja vam fer el nostre primer, 3 d'abril del 22, vam fer el nostre primer 3 de 6 a Santa Coloma de Gramenet.
1: Que negava, no, me'n dia?
0: Sí, va començar a caure aigua neu, va ser brutal, amb mascaret, vull dir, va ser molt maco. Doncs aquella temporada la vam acabar actuant amb els esquerrats que ens van convidar. I recordo que jo estava fent d'agulla, tenia de segona el Joshua, i va ser un 3 de 6, un 4 de 6, dels bàsics de 6, no? Que els havien començat a fer feia poc, i recordo que hi havia un moment que al Joshua se li va començar a anar un peu.
1: Sí.
0: No? Perquè el pentàvem, perquè se li va començar a anar un peu, llavors em va posar la punta del peu al pit.
1: Sí.
0: I clar, jo ja ho notes, dic, ostres.
1: Sí, sí.
0: I al final ell anava fent, i al final va dir, clar, recursos, no? Que va treure el peu i me'l va posar directament al pit. I tot el pes del castell al pit. I jo mirava i jo dic, tira, jo estic bé, tu tira. I sí, després un record que tinc molt maco, i quan es va desmuntar el castell, el Joshua li va sortir, que em va agafar i em va fer un petó al cap, no? Deia, va, perquè havia aguantat tot el castell allà.
1: Clar, a sobre el teu peu.
0: El peu a sobre del meu pit, i la veritat va ser molt maco.
1: Bueno, algú més parlar dels escredats, o ja no. Avui el cupo de criticar-me ja està, no?
2: El cupo de criticar-te mai acaba.
1: No, però és el que, per exemple, el Lolo, que ell de fer un local social, ja no només per als castells del Foix, sinó per les altres entitats de Cubelles, altres poblacions s'ha intentat fer, i crec que s'ha vist que és bastant inviable, però per la mateixa relació entre les entitats, que hi ha llocs que no es porten molt bé, a Vilanova s'ha intentat fer amb Josepets, i a part d'això va ser per dels diners, que era eren 4 milions d'euros.
2: No, però el problema de Vilanova no ve per les entitats, ve per l'entitat que gestiona Josepets,
1: sí.
2: Que la paraula festa no li semblava bé.
1: Yeah.
2: D'aquí va sortir tot el problema.
1: Bueno, i que en 4 milions d'euros, que volien posar uns vidralls enormes perquè
2: bueno,
1: reixin tot
2: igual,
1: i tal.
2: Igualment, després l'última proposta de la casa de festa era tenir com a tenen ara mateix, que són totes les figures de bestiari allà, i que es pogués visitar. I va ser pel fet de dir-li casa de la festa.
3: Però mireu, la diferència en canvi de amb Sitges, el local de, o sigui, és local de la grupa, i també és on es deixen els...
1: El
3: Palau del Rei Moro és el local de la...
1: Bueno, després comprant tenim a Vilafranca, que també tenen la casa de la festa.
2: Sí.
1: A Vilafranca està al centre.
0: Sí.
1: I ja tenen tots els populars que es puguin veure. Els tenen allà plantats, i crec que és una oportunitat
3: Bueno, aquí s'havia proposat, no? Fer l'escorxador amb el vidre...
0: Sí, sí, sí. Fins i tot, on te som ara, clar, el que és l'antiga biblioteca i la casa del costat, que també la va comprar l'Ajuntament, i també està, doncs, des d'aleshores, de tancar, no s'ha fet mai res allà, doncs també s'havia parlat de fer allà o passar una part de tot el bestiari o de tota la cultura popular, fer-la aquí també, amb el vidre, que tu puguis passar i puguis veure... i puguis veure, doncs, això, puguis veure, doncs, passejant, puguis veure les figures i que puguis reunir allà, etc. Que hi ha alguns espais, i aquí al centre, vull dir que sí, que són municipals, però que de moment no els he acabat de donar cap ús. I sí, és una llàstima. Sí. Els Matussers també tenen el local compartit amb altres col·lectius, entitats.
1: Bueno, ara és estudiar-ho. Ara els Bordegassos no tenen local.
0: Sí, sí.
1: Per culpa...
0: Tenir-lo tenen, però no.
1: D'X problemes. I també estan amb totes les bèsties. Assajant allà amb totes les bèsties tapades, però assajant a Josepets.
0: Bé, nosaltres també tenim algunes bèsties a la colla.
2: Però no estan tapades. Per què mires, Pol? No sé,
1: ma, si voleu preguntar qualsevol cosa de projecte que tenim al Lolo aquí.
2: Que parla el Nil, que mai parla.
4: Sí, és que crec que avui ha passat una cosa, que és que... Tenim el convidat que parla tan bé. Sí. Ens
3: estem quedant tot. Que
0: parla molt.
2: Sí. Estem més gaudint que intentant portar d'entrevista.
4: Sí. Sí, és veritat. O sigui, no sabem què dir és perquè que... estem tan centrats en...
3: Quan has començat a dir dates i aquest any es va passar això, que anem quedat flipant tots.
0: Bueno, a veure, no és d'ara, ja fa molts anys que em dedico també a fer una mica de recerca històrica amb altra gent d'aquí del poble, amb una altra entitat, que fa molts anys que en formo part, que és el grup d'estudis covellencs Amics del Castell, amb un castell pel mig sempre, i res, de fet ara, mira, dimecres, que no hi podré anar perquè estic treballant, doncs es fa la presentació del veredicte de la darrera beca d'investigació local de Covelles i ens van dir que ens l'havien atorgat. I res, és una història general de Covelles, vull dir, al final fem treballs i és maco. I jo tinc molt mala memòria, però sí que és veritat que aquest treball dels castells sí que em va agradar molt també quan el vaig fer, el vam publicar el 22, vam fer després també una exposició fotogràfica, i va ser maco, i mira, aquí sí que algunes dates les vaig...
1: Se te van quedar, sí, no? Ja es nota.
0: Les vaig gravar, sí, em van quedar gravades.
2: M'han passat per aquí, per sota la taula, una pregunta.
0: Vinga.
2: Molt bona, la veritat. I que alguna vegada hem parlat i hem fet bromes, per exemple, aquesta última diada jo vaig fer bromes, que és el color de la camisa.
0: Home!
2: Primer, per què li diem turquesa a aquest color, que no és turquesa?
0: Aquí va haver polèmica, eh?
2: I per què és blau?
0: Aquí va haver polèmica. Aquí en el seu dia, quan anàvem en camisa blanca, a tots els decenals de Valls, allà a fer un pilar a la plaça del Blat, de blanc, que la gent després a les xarxes ho criticava, els puristes, i gent que es va defensar moltíssim. Doncs que sapigueu que ha estat dels millors pilars que hem vist. Allà ens va sortir un pilar molt maco allà a la plaça del Blat, etc. Però clar, hi arriba un moment que diu, escolta'm, això ja va de debò, color de la camisa. I aleshores, no sé si es va fer un sondatge previ o el que sigui, total, el tema és que ja es va convocar una assemblea, diferents punts, i un, en aquest cas molt important, era la camisa, el color de la camisa. I aleshores, s'havia de votar... Es va arribar allà a l'assemblea amb el verd i el blau, que diguem que serien dos dels colors distintius del municipi, si mires l'escut hi ha el verd, etc. No? Vull dir, són colors que queden molt vinculats a la història de Covelles, que si em deixeu també el parèntesi, després hi torno, el blau també ve molt d'algunes entitats i això, del Club Futbol Covelles, que és una de les entitats més antigues que hi ha al poble, que és del 67, I la samarreta era blava.
1: Sí, però és més blau fort, no?
0: Sí, però bueno, quan va néixer, era el color blau. I aleshores sempre hi havia tota una teoria, no, perquè clar, el blau del cel de Covelles, el mar, el no sé què... La història de per què el Club Futbol Covelles porta la samarreta blava és perquè quan es va crear el club, era els que ho van impulsar, el grup impulsor era un grup de joves, que havien jugat un torneig previ aquí al Baix Penedès, etc, i van agafar aquesta embranzida per fundar el Club Futbol Covelles. Llavors hi havia un, el Joan Amorós de Caltona, que ja havia començat a la facultat i anava a Barcelona. Clar, llavors aquest era el que li deien, escolta, compra botes, compra no sé què, perquè, clar, perquè era l'entorn.
1: Barcelona, no,
0: ell anava a Barcelona. I va dir, compra samarretes. I va comprar blaves. Per què les va comprar blaves? Perquè eren les més barates.
1: Bueno, ja.
0: I a partir d'aquí ja es va crear tota una història. No, perquè, clar, el blau... I moltes entitats...
3: S'havia d'inventar una excusa.
0: I moltes de les entitats que van venir darrere d'això, doncs, clar, com que hi havia el referent del Covelles, a més, el blau és vital, que també és un color que encaixa amb Covelles, doncs, però bé, l'origen era aquest. I llavors aquí, no sé per què, bueno, aquí va arribar un moment que van dir o blau o verd, i s'havia de votar. Què va passar? Que el dia que es van portar unes mostres, perquè la gent veia una miqueta com podia quedar el color. Què va passar? Es va portar una mostra de verd i 3 de blau.
1: Ostres.
0: Clar, la gent es va votar. Jo vaig votar verd, perquè el verd és el color de
1: l'escut.
0: Sí, sí. El primer equip que va haver a Cubelles de futbol als anys 30 anava mig verd, mig carbassa, una cosa molt atractiva també.
1: És el que anava a dir, que de fet, per exemple, la grupa és, els colors de la grupa, si no hi ha Cubelles, verd i taronja.
0: És verd i taronja perquè
3: bueno,
0: són...
3: Bueno, verd i negre, verd i negre. Però... Taronja, hi ha algunes colles que l'estan intentant ficar amb calçador perquè és el logo de l'Ajuntament, el que porta el taronja.
0: Eren aquests colles, sí. Hi havia la Joventut Esportiva de Cubelles, que a més també li deien Club Esportiu Cubelles, el tenim documentat amb diferents noms, però el mateix equip de futbol sí. que hi havia als anys 30 anava meitat verd, meitat carbassa. Mm. I bé, doncs llavors jo vaig votar verd, però clar, els blaus, què va passar? Que la gent que va votar blau...
1: Es va dividir entre els tres.
0: Va sortir verd, va sortir verd. Bé, hi ha gent que no va quedar contenta amb això.
1: Yeah.
0: I aleshores, en la següent assemblea que es va fer, que la primera la vam fer aquí al Centre Social, la segona la vam fer al Xalet de la Tèrmica, no hi constava en l'ordre del dia, però alguns es van revelar i van dir, no, volem tornar a votar això, volem tornar a votar això. I primer volem votar verd i blau.
1: Sí,
0: I si surt blau, llavors votem les tonalitats. Que tenia lògica, eh?
1: Sí,
0: tenia
1: sí.
0: lògica. Jo vaig dir, home, això no es pot fer, perquè això no està a l'ordre del dia de l'assemblea. I clar, potser hi ha gent que si hagués vist això hagués vingut. Mm. Les coses, a mi em sembla molt bé que es faci això, perquè com que encara no estaven encarregades, encara érem a temps de modificar-ho.
1: Sí.
0: Dic, però home, fem-ho bé. Seguim el que diu el que marquen els estatuts. No, l'assemblea sobirana. Bueno, l'assemblea sobirana a partir d'una hora del dia.
1: Sí.
0: L'assemblea, perquè clar, si no també demà hi ha una assemblea, quatre aixecant la mà, disgreguem la colla i si guanyen, o a partir de tots anirem en cresta, jo què sé, no?
1: Sí,
0: no, escolta, hi ha una hora del dia. Però bé, és igual. I en aquell moment, llavors es va votar entre verd i blau, i en aquella segona votació ja va guanyar el blau. I aleshores, de les diferents tonalitats, va sortir el turquesa, perquè vam dir, home, doncs al final, doncs el turquesa, que és una barreja
1: blau,
0: entre verd i blau, i al final, doncs mica, va, tothom content.
1: Sí.
0: Què va passar? Que quan van arribar les cases... ara juguem a que són turqueses.
1: Sí.
0: Però a veure, allò és blau.
1: Sí, sí.
0: Quan van arribar les camises, les primeres camises, vam quedar, això és blau mecànic, gairebé. Això és blau falangista, gairebé, feien broma, no? Diu, és blau, que és un mac, que és molt mac.
1: Sí, sí.
0: Però clar, nosaltres ja havíem sortit dient, bueno, doncs al final, bé, ho hem acabat de valorar entre tots, tal i qual... Ningú, al final bé, alguns van dir, home, s'hauria d'haver fet d'una altra manera, però és igual, ja està, no passa res, tirem endavant i
1: sí,
0: cap
1: sí.
0: problema. I vinga, dos turquesa i el blau i el verd. Però clar, quan va arribar jo, bueno, és igual. Però bueno, ja hem dit turquesa, perquè ho havíem dit, i bueno, ja juguem aquest turquesa.
1: Sí, clar, nosaltres, quan... que una de les coses sempre surt del programa és Escardats i Quarts Amunt, com anar a la dia de Quarts Amunt els monjos, clar, en tocàvem nosaltres i al costat teníem els
2: xiquiles i xiquiles
1: del Delta.
2: Que són el mateix.
1: Clar, i és la mateixa camisa i ells diuen Blau Delta.
0: Blau Delta.
1: Clar, llavors nosaltres jugàvem de... Qui té raó? Blau Delta o turquesa? Què fem? Al final vam dir que era Blau Delta perquè
3: blau
1: turquesa no és...
3: És blau.
1: Sí.
2: O sigui, sí, la cosa és que es va votar verd, va guanyar el verd, després va guanyar el turquesa i al final són blaves.
0: Bueno, correcte, vull dir que...
3: Increïble.
0: Es van fer diverses votacions i al final va ser el subministrador aquell de Terrassa, em sembla que és, no?
1: Sí.
0: Va ser el que va decidir el paio aquell, li devien sobrar una estela d'allò blava i va dir, sí. Fota'ls-hi aquesta i els està bé. I és un color maco, la veritat és que és un color...
1: Sí, sí.
0: Un color maco. Però sí, sí, la història una mica va anar per aquí. Sí.
2: I seguint per les eleccions que es van fer, per què Castellers del Foix?
0: Doncs mira, és tremendo això també, perquè no, això Castells del Foix va ser perquè recordo que això va sortir sobretot entre... es va sotmetre a la valoració de tothom, però va sortir una miqueta entre l'Àngel i el Ramon de Calvaró, el Ramon Gómez, el pare del Pau Gómez, que també està des d'aquell primer assaig de tots, i bueno, parlant diferents noms, alguna cosa que ens identifiqui, que ens uneixi, més enllà de dir simplement el nom del poble, no? I bueno, va sortir Castells del Foix, perquè al final és un tret, tot i que fa, doncs mira, des del 20 i pico que es va fer que es va començar a fer el pantà, doncs que no baixa, bueno, baixa quan es desborda,
1: sí.
0: Però vull dir que no hi ha riu, però bueno, el Foix, que al final és un element doncs, que ens identificava més enllà del nom propi del poble. Jo que es dic Castells de Cubelles, eh?
1: Sí.
0: I jo recordo que quan l'Àngel ho va posar això en el grup de WhatsApp, jo pensava que era broma. Jo pensava que era una mica com el motiu, el sobrenom de la colla.
1: Sí.
0: Jo recordo que en broma, però dos els gruistes, com que l'Àngel estava amb la grua, no, i es veu que era el nom que estaven discutint de debò, era el nom de la colla. Jo pensava que era en broma, jo no vaig participar gaire, vaig fotre, els gruistes, no sé què. Algú diu, pensava que el paio està xalat. I jo vaig dir, Castells de Foix, hòstia, jo hauria dit Castells de Cubelles, però clar, no has dit res, calla la boca,
1: sí.
0: No ho vas dir quan ho havies de dir, ara... Mm. Doncs, bueno, ja està bé, mira, quan parlàvem amb el Jaume Casanyes, l'alcalde de Cunit, per dir, escolta, ens agradaria doncs, també poder que Cunit se senti seva, també la colla, no? Sí. No sé només la colla de Cubelles, i ell deia, home, diu, hi ha un element positiu a favor de tot això, que clar, que amb el nom del Foix. El Foix al final és un eix, Cunit i Cubelles, no?
1: Sí, sí.
0: I això. Ell, a l'Àngel li va venir el nom al cap també perquè, com que ell és de Cubelles, però és originari dels monjos, i allà em sembla que la colla de l'institut ja es diu així. Hi ha una colla...
2: Sí, diria que sí. De les de Vilafranca, no? De les del Jobert.
0: Hi ha una colla d'allà d'algun institut, ara no sé...
3: Que és Castellers del Foix.
0: Sí. Els monjos ara a Vilafranca, això ja no recordo, que ja es deia així, ell ja coneixia el nom, i deia, doncs aquí es pot aplicar, i no és exactament el mateix nom, perquè l'altre és Castellers del Foix de Cubelles, i som una colla...
1: Sí.
0: Colla de Castelleres, l'altra és una colla d'institut, i sí, ell va proposar aquell nom, el Ramon també li va semblar bé, i una miqueta entre els dos ho van acabar de polir, i sí, va sortir així, la gent li va semblar bé.
2: De fet, on anava a dir, perquè ens va fer gràcia, quan vam fer la diada de Quarsamunt, allà als monjos, on fèiem la diada no, sinó on es feia la festa com a tal, just aquell riu que passa per allà era el Foix.
0: Clar,
2: que just estàvem anant cap a la festa i vam veure que era també el riu Foix, estar mirant, és que a més engloba moltes poblacions.
0: Ah, sí. De la Llacuna,
2: perquè és,
0: no?
2: Molt, de la Llacuna,
0: és molt llarg el Foix. Sí, és molt llarg, llavors, clar. És un element vertebrador, no? És un element vertebrador.
3: El meló.
2: Obro el meló.
1: Sí, no, estem arribant a l'última...
2: Ara obrirem un
0: meló. Acabo de menjar meló jo ara, abans de venir.
2: Aquest és bon meló.
0: Del sogre, quilòmetre zero, vull dir.
1: I jo crec que el que respongui ell, jo crec que ens podem quedar amb la resposta ja, perquè el ser periodista...
3: Perquè saps que respondrà el que tu vols.
1: No.
3: Com ara ens doni la raó.
0: Oh, soc permissiu.
2: No crec.
3: No.
4: Si us dona la raó, no compta.
2: La situació és que el primer dia em va sortir una pregunta que sempre he tingut, sempre el debat que jo tinc, i va agradar, i hem estat repetint tots els dies. El més graciós és que el Pol i el Nil pensen d'una manera, el Jordi i jo d'una altra, no direm com. I la pregunta és, sabem que tenen les dues vessants, que estan a la part, però què és més els castells? Cultura o esport?
0: Ostres, jo cultura. Hi ha un element que és molt important. No, a veure, òbviament aquí no hi ha una resposta absoluta. Mira, jo recordo... fa uns anys va morir, crec que va ser en Josep Faulí, bueno, una d'aquestes grans figures de l'època durant el franquisme que van treballar per les tradicions, perquè les arrels no es perdessin, etc. I que era un gran defensor i amant de la sardana, i aquell home li van fer una entrevista, ja era molt gran, i va explicar que la sardana... Bueno, que estava en un moment molt complicat i que anava subsistint, però que... I deia que la majoria de les tradicions tradicionals, o sigui, les majors tradicions populars, més arrelades o més antigues, passaven per moments complicats, excepte els castells. I ell ho atribuïa, diu, perquè els castells han sabut incorporar aquest element doncs, competitiu. Aquesta esportivització que hi ha hagut aquesta doncs, competitivitat entre una colla i l'altra, i això li ha donat aquesta vida que doncs, no tenen les sardanes, o potser no tenen, jo què sé, altres, els bars, jo què sé, per dir alguna altra manifestació de cultura. Per mi és cultura, però sí que és veritat que aquest component de competitivitat i, per tant, d'esportivització, per dir-ho d'alguna manera, bueno, és el que explica en bona mesura, no al 100%, però sí en bona mesura, doncs que, bueno, que ara mateix hi hagi més de 100 colles castelleres arreu i que aquest any estiguem tots xalant perquè hi ha concurs de castells,
1: bueno,
0: que entra divendres, que entra dissabte,
1: sí.
3: Abans ho estàvem fent, abans estàvem sumant càlculs. A veure com quedaven les posicions pel concurs per les...
0: I si aquella colla amb la que més o més vaus començar, que ja han fet el 3 de 7 i el 4 de 7, nosaltres també l'hem de fer,
1: sí.
0: I que, per tant,
2: jo també és aquest pique bonito.
0: Sí, jo me'l prenc més per aquest vessant, a mi m'agrada més aquesta filosofia de cultura, però sí que és veritat que el component esportiu és indubtable.
2: Sí, jo crec que al final el bonic d'aquesta pregunta és això, que és el punt tan límit que
0: ja
2: es depèn
0: allà,
2: com
0: allà.
2: Tu ho vegis.
0: Estàs allà, sí.
2: I he de dir que el Nil, quan estaven els micros apagats i no estaven gravant encara, ha dit, si m'entrenessin jo aguanto de baix sense crosses. Per tant, has considerat que és un esport, perquè has dit d'entrenar.
4: A la pregunta ja es diu, bueno, que hi ha les dues vessants.
0: Ah, molt bé. Quina és la colla, ara no recordo, quina és aquella colla que entrenen? Que
2: no, bueno, Vilafranca són els que diuen també, no? No,
1: Jove de Barcelona.
0: Jove de Barcelona. Sé que hi ha una colla de Barcelona que deien això, que ells entrenen.
1: Entrenen, no, Jove de Barcelona, sí.
0: Jove de Barcelona.
3: Qui creus que són dels quatre els que pensen...
2: Qui creus que són els que pensen que és cultura i qui creus que són els que pensen que és esport?
0: Jo crec que el Jordi pensa que és cultura. No? Okay, pensa que jo, com que està tan de sempre... De
3: petit, sí, és que a mi...
2: Jo el primer dia també ho pensava. Sí.
3: Però no, no, no.
1: Jo et dono una pista. Quan has entrat per la porta, hi havia dos calculant quants punts tenim per entrar al concurs i quan no. I però dos
2: calculant. Tu també
1: no,
2: estàs calculant.
1: De fet, estàs pagant una cosa.
3: Ja, però vosaltres estàveu nerviosos a veure què dèiem.
0: Va, jo, que final... És cultura, però...
3: Vull guanyar. És cultura, però volem entrar.
0: Jo sou vosaltres dos, el Nil i el Jordi.
3: No, no, el Novi.
2: És cultura, els altres esports. Però és que aquesta pregunta la vaig fer per una conversa que vas tenir amb el Nil i jo pensava que el Nil era com jo. I després pensava, estaré sol, perquè ell va dir que no, però el Jordi va sortir que sí que era...
0: Jo crec que el Jordi, ja, clar, el Jordi el conec des de petit, no? I com que sempre està tan vinculat a tot el teixit cultural del poble, pensava...
3: Ah, o sigui, jo crec que és una part molt gran de la cultura i tradició catalana, però crec que la manera en la que es planteja actualment no podem dir que no és un esport. No.
2: O almenys l'any de concurs.
3: És un esport tradicional.
0: Sí, hi ha una concepció, hi ha una filosofia, una concepció que sí, que es basa molt en el tema... Bueno, les tres rondes, no? Les tres rondes amb altres colles i sí, veure qui entra primer, qui entra segon.
2: Hi ha norma i... Sí.
0: Ara tinc un casteller que és imprescindible per aquell castell i està fent les oposicions allà de bomber i llavors comença a muntar peus i a desmuntar-lo i a allargar perquè li doni qui tens arriba de Sant Cugat. Vull dir que...
2: No, Jaume, vam estar parlant amb ell i ens va dir que escoltaria el programa. Creiem que escolta els programes, no tenim molt clar.
1: No ho sé, alguna l'ha escoltat.
2: Alguna l'ha escoltat.
1: Sí. Doncs ara et sembla bé, Jordi. Lolo, per acabar, és que estava jo ja avançant altres coses. Tenim una secció que és una batalla de preguntes, vale? Llavors fem en un minut a veure quantes pots respondre. Tinc 33. No els passis perquè
3: No, de quantes no es pot passar? Quantes vaig fer jo?
1: De fet, el Jordi crec que va fer 27, si m'ho dius.
3: D'aquí no et pots passar. No. Perquè de guanya.
1: No m'ha recordat ser 27 o així.
0: Ah, però s'has de contestar bé, no? Perquè jo les puc contestar totes, eh?
1: Clar, no, s'han de contestar amb certa coherència. Per exemple, va vindre el Gerard de quarts amunt i va dir 3-7, passa la vila.
0: Jo sóc molt dolent per això, però vinga.
1: Però bueno, tens tu el d'allò?
0: No pateixis, Jordi.
1: Perfecte, doncs comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent castells?
0: 7.
1: Posició actual?
0: Agulla.
1: Colla preferida que no sigui la teva?
0: Esvers.
1: Plaça que t'hauria d'actuar?
0: A Vilafranca, no recordo com se diu.
1: Diada preferida?
0: Diada preferida, la primavera nostra.
1: Castell que t'agradaria actuar i encara no has fet?
0: El 37 amb Agulla.
1: Posició que mai faries?
0: Mai faria, no sé, crossa per alçada, suposo.
1: Les teves tres colles preferides?
0: Vers, Vella, això a la gent li deus putar el cap, i Bordegassos.
1: Colla Vella o colla Joves?
0: Vella.
1: Primer castell que recordes haver carregat?
0: El 3 de 6.
1: Castell que més t'ha emocionat?
0: El 3 de 7 perquè va pujar la Jana.
1: Moment casteller que mai oblidaràs?
0: El 3 de 7 que va pujar la Jana.
1: Pinyatron o canalla?
0: Canalla, sempre al costat de la
1: canalla. Castell preferit per veure plaça?
0: Castell, què?
1: Preferit per veure plaça?
0: Per veure plaça, 4 de 9.
1: Castell, què més respecte et fa?
0: Ostres, sí, 5 de 9, és brutal allò.
1: Millor plaça on has actuat?
0: Plaça del Blat.
1: Ara m'he perdut, jo vaig estar mirant el nou i pensava que ja va passar el temps i encara no. Però bueno. Millor plaça on has actuat? Plaça del Blat.
0: Per les escenals.
1: Sí, sí, clar, ara estava jo volant.
0: I puc explicar per què la veia? Perquè... Sí. És molt ràpid perquè va vinculat amb això. Nosaltres anàvem amb la camisa blanca.
1: Sí.
0: Ens posem en aquella plaça, fora de les dues colles de Valls, no havia actuat ningú, excepte els castellers de Barcelona, una vegada crec que l'any 71. Sí. Ningú més havia actuat allà. I ens van deixar fer els pilars a tots els que vam participar d'aquelles decenals, més un, amb mascareta, etc.
1: Sí.
0: Arribem allà i aleshores ens col·loquem l'Eric de baix i jo d'agulla, i llavors arriba, no recordo el nom, que em perdoni, el cap de colla que hi havia abans del Manel Urbano, arriba i diu... Escolta, li diu a l'Eric, li vam fer gràcia per alguna cosa, li va dir a l'Eric, fes una passa a l'esquerra, una petita més a l'esquerra, perfecte. Aquí és on es posa el baix de la Vella quan fem els nostres pilars.
1: Ostres,
0: no? Ens vam agafar tots, vam fer pilar, vam acabar, amb un raconet allò amb discreció, vam mantejar l'Àngel, ens ho vam celebrar, perquè era molt
1: gràcia,
0: i va tornar a venir i ens va dir, si voleu, diu, esteu convidats a venir al nostre local.
1: Ostres.
0: Anem-hi. I ens va fer el tour pel local, ens va fer una explicació de la història dels castells, de la història de la Vella, ens ho va ensenyar tot. Clar, són coses... Una Vella.
1: Sí, són petites coses que...
0: Una Vella, nosaltres som una formigueta al costat d'un monstre com la Vella. Home, que tinguessin aquells detalls amb nosaltres, per tant, que em perdoni la Júlia Esteve, però clar, jo... La Vella...
1: Jo soc molt també de la Vella, però molt
0: de la Vella. Per això, perquè van tenir... Ens van guanyar, com a mínim els que vam allà, la majoria ens van guanyar.
1: Sí, sí. Perfecte, però has respost, jo m'equivoco, 16 preguntes.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
2: Estava a la mitja, no?
1: Sí, bueno, algo més al de la mitja. Pues fins aquí l'entrevista amb el Lolo García. Moltes gràcies per haver vingut i per explicar una mica la meva història de Cubells, ja no només dels castells, sinó a tot en general. I gràcies per haver vingut.
0: Un plaer, a més, abans com preguntàveu quines coses es poden fer per créixer tal i qual, doncs programes com aquest, que és molt divertit i, bueno, i al final doncs, fomentem tot el que fem i fomentem cultura castellera a més no poder.
1: Sí, sí. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Ara continuem amb la diada que hem tingut aquest cap de setmana, vinc a explicar i ara ens veiem. Moltes gràcies.
0: Vinga.
1: Comencem la segona part del programa per una mica de la diada que hem tingut aquest cap de setmana. Bueno, per valorar les coses que hi ha hagut aquest cap de setmana, vam tindre la diada de, si no m'equivoco, la Pineda. Festa, no
3: festa
1: sé què,
3: de
1: Sant
3: Jaume.
1: Sant Jaume, això.
3: Estava jo a Sant Jaume a la Pineda.
1: Sant Jaume a la Pineda. Bueno, comenceu les colles que van venir. Si voleu
2: doncs
1: comentar.
2: Voleu, parlem primer de la colla allà.
1: Colla anfitriona.
3: Xiquets de Vilaseca.
2: Xiquets de Vilaseca. Que van actuar, van començar amb un 2 de 6. Un 4 de 6 amb agulla. Un 4 de 6. I van acabar un pilar de 4. Molts macos, tots tres. La torre es veia una miqueta rara d'alçades, diria. Però bé, sense molta dificultat.
3: Sí, crec que estaven comentant allà on estava la canalla, van dir que era la primera que feien des de feia temps.
2: Sí, em sembla que van dir alguna cosa d'abans de Covid, potser, o alguna cosa així.
1: No tinc ni idea.
3: Que descarregàvem, crec que sí.
2: Sí,
3: no intentaven, però no sé.
2: I ja sí, passem a parlar abans de parlar de nosaltres.
3: Jo crec que va ser la
2: els MVPs de la diada.
3: Els MVPs de la,
2: MVP de la diada.
3: Tot i no fer una diada, la diada que volien.
2: Sí, però van fer el que necessitaven.
1: Sí.
2: Diria. Jo, aquest seria el meu titular.
3: O sigui,
1: estem parlant de
3: Castells de
1: Tortosa.
3: Que va fer... Era una colla que no havia fet mai... Vaig a comprovar si el que dic és veritat.
2: T'ho dic, ho tinc aquí.
3: Però si no havien fet mai el 3 i el 4 6 amb l'agulla.
2: Això no sé. Mentre el Jordi mira això, 5 de 6 per començar, el primer de la seva història.
1: Sí. Que no és el plat fort. Imagineu
2: per seguir trencant els rècords, una altra vegada, el primer de la història i el primer de tota que és la zona dels Tebres d'Ebre, un 3 de 7 carregat, és una llàstima que quedés encarregat.
1: Sí, estava, però, des de la carregada estava millor que el nostre.
2: Però
1: sí,
2: és
1: que...
2: un 3 de 7 molt maco, en general.
1: Sí, sí.
2: I per tancar, van tancar dos pilars de 4. Sí. Has arribat a mirar això.
1: Bueno, van fer primer el 5 de 6 i després van fer a segona ronda un intent desmuntat de 3 de 7 i van dir, hòstia, és que no ets just quina llàstima, perquè anava pujant bé, no sé què, només tenia una mica de mides tancades, va dir, no sé amb qui vaig parlar, i em va dir, no, és que ja només plantejar-nos això una diada ja per nosaltres és història, i tal. I a la tercera ronda van dir, sí, doncs anem a fer-lo un altre cop, i el van carregar, o sigui que Jordi ha trobat la dada.
3: Perquè és que la base de dades de coordinador és una mica...
1: Sí, no.
2: Estranya, però...
3: Complicada.
2: No cosa, no?
3: Complicada. No, ara... Vale.
1: Doncs res, i després van fer aquest 3-7 carregat i després a quarta ronda van fer un intent desmuntat des d'una agulla que van dir...
2: Res. La frase que jo vaig escoltar al baixar la gent del tronc va ser: acabem de fer un 3-7, hem fet 3-6 amb agulla molt lletjos, avui no toca. Ah, bueno, toca, ja està, ja hem fet.
1: Llavors sí que han fet el 3-6 amb agulla.
3: O sigui, ja havíem fet, 3 amb l'agulla.
2: Jo
3: sí,
2: sé que
3: sí,
2: la frase dels molt lletjos sí que van dir.
3: Sí, han fet uns quants.
1: Vale, però ja està.
2: El 4 l'han fet?
3: El 4 amb l'agulla també. Porten, vale. De fet, crec que més que nosaltres.
2: Ah, molt bé, està molt bé això.
3: 9 i crec que nosaltres portem 7.
1: Pot ser.
3: No bueno. Ho sé.
2: I, bueno, toca parlar de l'altra colla que hi havia ja per la plaça fent coses, no?
1: De l'altra colla, com diu el Sitges,
3: que anaven de turquesa.
2: Això diuen alguns, el Loro no pensa el mateix.
1: No, no
2: jo tampoc, la veritat.
1: No era de verd? No anàvem de verd?
2: Era un verd votat per un turquesa que acabava ser un blau, no? O sea, bueno. Pues parlem de nosaltres, que vam obrir plaça amb què pot ser, si no és la torre, què podria ser?
1: Pues un 4 de 7.
2: Sí, ojalà.
3: Per festa major.
4: Sí, un bé, tothom es farà el 4 de 7.
3: No, i vindran tothom que està escoltant això bé.
2: Dia 9 és molt dia per passejar pel passeig marítim de Covelles, no?
3: No, si per no... passejar, no per posar-te a pinyar.
2: No, per això ho dic, perquè vinguin per aquí.
4: I si volen provar, poden venir aquest dimecres a les 7, ho recordem, al passeig marítim.
3: A l'alçada de l'oficina de turisme.
4: Ah, exacte.
2: Efectivament. Doncs un 3 de 7, no sé, què cal afegir d'un 3 de 7 nostre? Ja sí. Un mes.
3: Vol dir algú?
1: Sí, ens tenia
3: que... El 7 3 de 7.
2: Ah, efectivament.
3: Sí. Molt bé, Laura, molt bé.
2: Està aquí la meva germana. Digues alguna cosa, sisplau.
5: No, res, això, el 7 3 de 7 s'ha de fer... Que queden 5 per completar els 12 necessaris, no?
2: Que en un any seríem colla de 7, només havent-la fet en un any.
1: Sí. Bueno, fet el,
2: com veus el fer... baròmetre? O sigui, per ser colla de 7, quants anys són? O sigui, 12 anys...
1: No, crec que són 3 anys.
4: Sí, crec que són 3 anys.
2: Podríem fer aquest any els 5 que es queden i no fer castells de 7 i seguiríem sent de 7 durant 2 anys. I, bueno, segon castell, Paul...
1: Vam fer el 3 de 6 amb agulla i vam acabar amb el... amb un 4 de 6.
2: Un 4 de 6, que tothom sabem per què vam fer un 4 de 6. Perquè... tothom tenim clar el que volem.
3: Però ah, no penseu que la notícia del dia era poder fer un 4.
2: Sí, sí, jo crec que la notícia va ser poder fer un 4, tot i que em deixa un regust estrany
3: perquè
2: és
3: no
2: un 4 sense crosses.
3: I no va anar com volíem.
2: Bueno, crec que si venim tots a la diada d'aquí de Cubelles, anirà molt millor.
3: Evidentment.
2: No crec que hagués anat malament, però crec que sempre es pot millorar.
3: Sí.
2: Toca fer màgia.
1: Perfecte, ja. Fins aquí, aquest cap de... acabem el programa dient que aquest cap de setmana
3: no
1: tenim diades,
3: però
1: després,
3: no
1: si m'ha estat així, tenim el dimecres tenim un taller pel matí al Vora del Mar, si no m'equivoco, al Charlie Rio, perdó. A la tarda tenim el taller aquest que hem dit al Passeig Marítim i ja la pròxima diada és el 9.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, també dominat pel sol, amb cel clar gran part del dia, amb algun núvol baix poc destacable, sobretot fins a mig matí, i com dèiem, amb cel més clar la resta del dia. La temperatura avui ja serà més alta, tornen a pujar les temperatures, anem cap a la quarta onada de calor, i que es farà més notable, sobretot a partir d'avui i dels propers dies. Així, avui la mínima ja ha pujat aquesta nit, no ha baixat dels 23 graus, mentre que la màxima avui també pujarà i estarà ja entre els 31 i 32, amb una humitat una miqueta més alta i amb la xafogor més acusada. Vent feble, amb terral ara a primera hora del matí, i de garbí la resta del dia, amb algun cop més moderat al centre de la jornada, i fent que la situació marítima estigui força tranquil·la, amb domini del marejol tot el dia.

0: Aquest dimarts tot és a punt per que Cubelles visqui els 40 Summer Live. Serà, com dèiem, aquest dimarts 28 de juliol de les 10 de la nit i fins 2:15 al Parc del Prat de Cubelles, a la Rambla del General Josep Moragues. Al concert hi actuaran Álvaro de la Luna, Leire Martínez, Vico o els catalans Siderland, entre d'altres. L'entrada en aquest concert serà gratuïta. I doncs ja, d'una banda, la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planes, destaca que aquest concert és una molt bona oportunitat per donar vida a la zona marítima i atraure també a visitants dels municipis propers. La idea, ha dit, és que es puguin venir a passar el dia a Cubelles, a gaudir de la platja i de la restauració, i acaba la jornada amb una gran nit de música.
1: Tenim aquí ja? Sí, sí. Això ho fem juntament amb la regidoria de joventut i, bueno, és l'aposta que vam fer l'any passat de que vinguessin. És un esdeveniment que aquí a Catalunya només estan dues poblacions i Cubelles és una. Llavors, nosaltres apostem per això perquè és una manera de dinamitzar també el barri marítim, les salines, de la restauració, també la gent que ve allà, que s'apropa. És una manera també que de les poblacions del voltant que vinguin a Cubelles i que gaudeixin de les platges i que gaudeixin de la restauració de Cubelles, al final és una aposta.
0: Per la seva banda, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, destaca també el fet que la gira només farà parada aquest any a Salou i per segon any consecutiu a Cubelles. I això, ha dit doncs el regidor Pau Rodríguez, permet acostar una proposta musical de primer nivell als joves del municipi i de la comarca, sense necessitat que s'hagin de desplaçar a grans ciutats.
2: El cartell de l'any passat va ser bo, però aquest any encara jo crec que és encara més bo, no? Comptem amb artistes com l'Álvaro de Luna, que és un artista referent, no, de música espanyola, la Leire Martínez, que va ser la que estava a l'Oreja de Van Gogh, l'excantant de l'Oreja de Van Gogh, per tant, una molt bona, un molt bon artista també, Marlon de Pol, que també ens va acompanyar l'any passat, que és un jove català que porta un bon impuls, no, i té tant cançons en castellà com en català, Vico, Lola Tudor, i bueno, Vico és la de Noche Ochentera.
1: Sí.
2: perquè ens situem una mica. La Love You també, que té molt bones cançons. En fi, tots els artistes que apareixen amb aquest cartell, seguríssim que algú ens sona i algú diem, hòstia, la canció esta, la canció l'altra. Vull dir que la veritat és que estem molt contents des de l'Ajuntament, tant la Núria com jo, no, del cartell, de la qualitat del cartell d'aquest any. Si l'any passat va ser un èxit, este any jo crec que lo petaremos, vull dir, supercontents. I res, convidar a tothom, no, a que ens acompanyi el proper 28 de juliol a les 10 al Parc del Prat, perquè passarem junts doncs una nit inolvidable, no, doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no? I de manera gratuïta. Perquè jo crec que també, no, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves doncs puguem gaudir d'un espectacle, no, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
0: I per la seva banda, la responsable d'esdeveniments dels 40, el Penedès Garraf, Noemí Gómez, assegura que es tracta d'un cartell molt potent, amb algunes de les grans veus del moment i artistes emergents amb molt de talent. La varietat d'estils i de propostes farà que hi hagi música per tots els gustos.
3: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camió. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
0: Aquest 2026, la gira dels 40 principals, Summer Live, només farà parada, recordem-ho, a Catalunya, a Salou i a Cubelles. Recordem-ho, tot un esdeveniment que tindrà lloc aquest dimarts, avui mateix, de les 10 a 2:15 de la matinada, al Parc del Prat de Cubelles.
4: La històrica trobada de gegants de Cubelles que diumenge va reunir fins a 40 colles geganteres i prop d'un centenar de gegants i gegantons va acabar amb un ensurt que ha obligat a l'agrupació de balls populars de Cubelles a replantejar la participació dels seus gegants a la festa major. Després d'una jornada que el cap de colla dels gegants de Cubelles, Ramon García, qualifica d'èxit tant pel nivell de participació com per l'organització, una forta ràfaga de vent va fer caure els tres gegants de la vila, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie, mentre els membres de la colla es disposaven a pujar a l'escenari per recollir el recordatori de la trobada. Malgrat l'espectacularitat de l'accident, cap persona va resultar ferida, una circumstància que la colla considera la millor notícia. Els danys, però, sí que han estat importants per a les figures. L'agrupació de balls populars ja ha enviat fotografies dels desperfectes a diversos tallers especialitats per conèixer la viabilitat i els terminis d'una possible reparació abans de la festa major. El Charlie és, aparentment, el gegant més afectat. La caiguda li va provocar el desencaixement d'un braç i desperfectes visibles a la cara. En cas de l'Abdó i l'Assumpta, la preocupació principal no són tant els danys exteriors com els possibles fractures internes de l'estructura que podrien comprometre la seguretat durant els balls i els desplaçaments. Segons explica el cap de colla, Ramon García, els tres gegants ja arrossegaven el pas dels anys i l'agrupació tenia previst que entressin al taller un cop finalitzada la festa major, els dies 14 i 15 d'agost. L'objectiu era poder completar tots aquests actes festius abans d'afrontar una restauració que ja és considerable necessària. L'accident de diumenge, però, obliga a avançar aquest procés i a convertir unes reparacions previstes en una actuació urgent.
5: Arre, a poques setmanes de la festa major. Perquè, de fet, nosaltres ja dèiem que els gegants ja començaven a estar una mica tocats i que els calia passar pel taller i teníem present, doncs, un cop finalitzada la quarantena trobada, doncs, mantenir-los per festa major i després parlar-los pel taller, és una cosa que ja portàvem temps dient. Simplement, doncs, és molt més urgent ara que abans i posar-nos en una feina que ja havíem de fer.
4: Malgrat la incertesa sobre si les figures actuals podran estar a punt, la colla envia un missatge de tranquil·litat, perquè hi haurà gegants sí o sí per festa major. Aquesta alternativa, però, comporta treure els gegants antics, un esforç físic més gran per als portadors, ja que els antics gegants tenen una estructura íntegrament de fusta i són considerablement més pesats que els actuals. En canvi, el Charlie no disposa de cap figura de substitució, de manera que la seva presència dependrà de l'evolució de les reparacions.
5: Sí, l'agrupació de balls populars, ràpidament, a l'endemà ja va enviar fotos a un taller per mirar d'arreglar-los, per veure si poden arribar per festa major i doncs estem una mica a l'espera de que ens diguin aviam si poden ser-hi o no. Però en qualsevol cas, gegants hi haurà per festa major, perquè si no podem sortir amb els tres gegants, ens sortirem amb els dos gegants originals que estan al centre social, que són de fusta, que mira, al final també pot ser una cosa que la gent pugui gaudir, doncs, d'aquells gegants que sempre veiem plantats dins d'un edifici, doncs veure'ls al carrer i treure'ls una mica allà. Gegants n'hi haurà segur. Uns o altres en tindrem. Això, que ningú pateixi.
4: L'incident també ha posat de manifest la solidaritat entre colles geganteres. Després de conèixer la notícia, diverses agrupacions s'han interessat per l'estat de les figures i han ofert ajuda per accelerar les reparacions. Fins i tot, la colla veïna de Cunit ha posat a disposició de Cubelles un artesà especialitzat per intentar que els gegants puguin tornar a sortir al carrer com més aviat millor. Mentrestant, l'agrupació de balls populars de Cubelles resta a l'espera dels informes dels tallers per decidir quina serà la millor opció de cara a una festa major en què, sigui amb les figures actuals o amb els gegants històrics, la tradició gegantera no faltarà a la cita. Després d'un cap de setmana intens, marcat per als actes més multitudinaris de la festa major petita, com a la tradicional trobada de gegants, Cubelles encara manté viva la celebració amb les últimes propostes del programa, que s'allargaran fins aquest dijous 30 de juliol. Les activitats es reprendran dimecres 29 amb la presentació dels treballs premiats a la beca d'investigació local Vila de Cubelles, que tindrà lloc a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal. Tot seguit, a les 7, els Castellers del Foix organitzen un taller de castells obert a infants i adults al costat del punt d'atenció turística de la platja, amb l'objectiu d'apropar el món casteller a tots els públics. La Festa Major Petita es clourà dijous, diada de Sant Abdó i Sant Senent, patrons de Cubelles. La jornada començarà a les 11 amb la missa solemne a l'església de Santa Maria en honor dels Sant Patrons. Ja al vespre, el passeig marítim tornarà a ser l'escenari de les darreres activitats festives. A les 8, els més petits podran gaudir de l'espectacle infantil Aquafesta de la companyia Més Tomàquet, mentre que a partir de les 10, la cobla dels Lluïsos de Taradell posarà el punt i final a la Festa Major Petita amb una ballada de sardanes. Amb aquestes activitats es tancarà una nova edició de la Festa Major Petita, que durant els darrers dies ha omplert els carrers de cultura popular, tradició i activitats per totes les edats. I ja es comencen a escalfar els motors per la Festa Major 2026.
0: Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
6: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort,

0: una rere l'altra, però fins que no s'ha pagat l'última, aquell 1% final, fins que no la pagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, ah, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop cada, de mitjana, cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fiques-te dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
1: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
0: Sí, sí, perquè és que si no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaria sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què a ull nu comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
1: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable. Divendres es va presentar oficialment la nova edició del Cubelles Noir 2026. El tema, el cinema negre clàssic que inspirarà aquesta nova edició del festival que tindrà lloc del 27 al 30 d'agost. Cubelles aleshores tornarà a convertir-se en la capital de la novel·la negra, amb una nova edició, com dèiem, del Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir, la 11a edició, després de celebrar l'any passat, com dèiem, el seu 10è aniversari. Un festival que afronta una nova etapa plenament consolidada com una de les cites imprescindibles del gènere negre i criminal a Catalunya. La programació oficial es va presentar, com dèiem, divendres 24 de juliol a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera, en el marc de la Festa Major Petita de Cubelles, amb la presència de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i de la regidora de Cultura, Renata Abedós. Moment va ser aleshores de descobrir totes aquelles activitats d'aquesta nova edició, que retrà homenatge al cinema negre clàssic, una de les grans fonts d'inspiració de la literatura criminal. Una de les grans novetats de l'edició d'enguany de Cubelles Noir és que per primera vegada el festival comptarà amb dos cartells oficials, tots dos inspirats en grans icones del setè art. En el primer cartell, el Charlie Black es transforma en Rick Blaine, l'inoblidable protagonista de Casablanca, immortalitzat per Humphrey Bogart. Amb el seu smoking, el cigarret i aquella mirada carregada de misteri, Charlie ens dona la benvinguda a una edició marcada per les ombres, els detectius i els grans clàssics del cinema. El segon cartell del festival té com a protagonista la pallassa Rita, que deixa de banda per uns dies el seu univers del circ per convertir-se en Hilda, una elegància, un glamour i una seducció que es combinaran amb l'esperit desenfadat que caracteritza el festival. Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ens parlava d'aquesta presentació.
2: Doncs mira, el més destacable són autors que venen, que autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no, el llibre que treien no era adient per la novel·la negra. Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'últim caso de Unamuno, Lluís García Jambrina,

0: perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un, diguem, un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'un Amuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Amuno investigador molt ficat amb els temes de del seu present.
1: Un dels moments més especials del festival serà el reconeixement a Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el Premi Honorífic a la trajectòria en reconeixement a la seva contribució a la novel·la negra. I pel que fa als premis del Cubelles Noir, dissabte 29 d'agost arribarà un dels instants més esperats al lliurament de premis a les millors novel·les negres escrites per dones en català i castellà, una iniciativa que reafirma el compromís del festival amb la promoció del talent femení dins del gènere. Les nominades al Premi Millor Novel·la Negra en Català del 2026 són Les Orquídies del Mal, de Núria Bacardit, Benvolguda Senyora Cristi, de Núria Prades, Els Marges de la Riera, d'Anna Sergimon, i Udol de l'Aigua, de Laia Vilaseca. I pel que fa a les nominades al Premi de Millor Novel·la Negra en Castellà 2026, doncs les nominades són Fosca, d'Imma Pellegrín, Alma Púrpura, de Marta Martín Girón, Cordillera, de Marta del Riego Anta, i Bacon, de Nika Brunk. Cal destacar que una part d'aquestes finalistes també participaran en les taules rodones de dissabte abans que el jurat faci públic el seu veredicte en l'acte de cloenda. Tota una informació del Cubelles Noir que podeu recuperar des del seu blog cubellesnoir.com.
2: Mestre ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestre. Enguany, el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, l'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de residus sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. Una programació que està pensada per totes les edats, ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional xupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, bingo musical i disco mòbil. Dissabte 1 d'agost, al matí, acollirà el torneig de futbol amateur. A la tarda es farà el concurs de pastissos, dibuix i una nova activitat d'art urbà adreçada especialment als adolescents. La jornada acabarà amb una gran fideuà, el concert del grup Barbenam i la sessió de tancament del DJ Eric Bo. Diumenge 2 d'agost, l'últim dia, s'iniciarà amb el torneig de petanca i inflables aquàtics. A la tarda serà el torn de l'espectacle infantil Divers Show i la festa de l'escuma per acabar amb el sopar de germanor i el xupinazo final. Segons Anna Monreal, s'està fent un gran esforç per convertir l'associació en un local social amb activitats d'interès per a tothom durant tot l'any. Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
3: Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim, bueno, pues on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis, doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar al local social, doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
2: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització es recomana als assistents portar diners en efectiu per a les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestrader, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
1: El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes Tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluch, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacint, Inés i Estelle, tres dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Angie Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Angie Raspall i els altres protagonistes.
4: I això és una obra clàssica, és una obra filosòfica clàssica, contemporània, per això que parla una mica d'això, de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. Això tot parteix d'aquí amb aquesta...
5: Però esteu vius.
4: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
5: És aquella del llim, exactament, dels llims.
1: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
6: És un paper molt agraït, estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort i és, sobretot això, és molt forta, és molt, molt dolenta, al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més han estat molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo, i estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
1: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes Tancades.
7: Bueno, doncs la Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta.
5: Però molt dolenta.
7: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Diran que és força dolenta. I no sé, ni que vinguin a veure-ho, la veritat. Perquè, bueno, és interessant interpretar, no, cada un dels personatges que fem, perquè, en realitat, som molt diferents a lo que som nosaltres, però també podríem ser ells en algun moment donat.
1: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluch. Escoltem-lo.
8: Que el majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però el que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
1: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes Tancades, es poden adquirir al centre social, concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda. També es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències.
9: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
10: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell.

Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent

Tant si plou com si fa sol, faré el que em doni la gana. Sóc la crema catalana, no vesteixo mai de dol. Reparteixo per tothom, va pels gossos i les gates. Duc caviar a la safata i això, bop.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc en Xavier Andreu i, com sempre, ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Doncs aquí tornem a ser. La setmana passada, si us recordeu, us parlàvem del Mickey Mouse Club i dèiem que aquell programa juvenil de varietats havia sigut la rampa de llançament de moltes carreres artístiques.
0: Sí, d'allà van sortir actors, actrius i cantants dels quals ja us vam parlar en el programa anterior. Avui parlarem d'un altre fenomen musical que ja existia abans del Mickey Mouse Club i del qual molts dels seus components en van formar part. Són els grups juvenils de nois o noies que es van conèixer com a boys band i girls groups.

0: Doncs no. Per molt que Manel diguin que són una boy band, ells no compleixen amb els requisits. Repassem quins són.
1: Va, vinga, a veure. Les boy bands són grups juvenils creats expressament i generalment a partir d'un càsting, convocat per algun promotor musical. I en les seves aparicions en públic, actuacions o videoclips, acostumen a acompanyar la interpretació musical amb coreografies més o menys elaborades.
0: Exactament. Un fet a destacar és que un dels mercats principals de tots dos tipus de formacions, tant els girl groups com els boy bands, són o és el mercat de les noies adolescents.
1: I això no vol dir que no hi hagi altres tipus de fans, però elles, al ser les més nombroses i moltes vegades les més actives, impulsant els clubs de fans, fan que una de les característiques que cal afegir a les boy bands és que els nois han de ser jovenets i bufons.
0: Ai, mi.

0: Doncs joves i guapos, com els nois del carrer del darrere, els Backstreet Boys, que són el paradigma de les boy bands i que en tenen totes les característiques. Els escoltem interpretant I Want It That Way.
1: Un promotor musical americà, el Lou Pearlman, carregat de quartos, va tenir la idea de crear un grup format per 5 nois que sabessin cantar i ballar. A través d'anuncis a la premsa local de Florida, on vivia, va convocar proves i van acabar sent escollits A.G. McLean, de 15 anys, i Howie Dorough, de 20 anys.
0: El tercer va ser Nick Carter, un nen que tenia només 13 anys i que ja destacava com a cantant i actor infantil i que tenia una oferta del programa Mickey Mouse Club, que precisament va rebutjar per incorporar-se al projecte de Pearlman.
1: El quart component escollit va ser en Kevin Richardson, de 22 anys, que no tenia una experiència prèvia en el món del show business, a no ser que considerem com a experiència que treballava d'animador a Disney World disfressat de tortuga ninja. No sé si serveix, eh?
0: No, em sembla que no compta.
1: Va, diguem que el cinquè escollit va ser en Brian Littrell, sí, de 18 anys, proposat per en Kevin, aquell, el tortuga aquell, de qui n'és cosí.
0: Vaja, molt bé. Pearlman, en coherència amb la seva idea, va contractar coreògrafs i professors de cant per donar al grup les característiques que ell volia obtenir. I no va ser fins després d'una preparació de 2 anys que el grup va llançar el seu primer single, We've Got It Going On.
1: Sí, sí, perquè la selecció havia començat l'any 1993 i aquest disc va aparèixer el 1995.
0: Déu-n'hi-do. 2 anys, eh? Sí, sí, sí.

0: Aquests són els Jonas Brothers, també una boy band dels Estats Units formada pels germans Jonas, en Kevin, Joe i en Nick, i que són la base de la formació. Ara els escoltem cantant Only Human.
1: Una confirmació d'allò que dèiem abans del tipus de públic al que s'adrecen aquests grups és el fet que la productora de televisió infantil Disney Channel va adquirir per uns quants milions de dòlars els drets del grup i els va fer protagonitzar la pel·lícula Camp Rock.

0: Un altre bon exemple de les boy bands americanes són els New Kids on the Block, que interpreten Tonight.
1: Ells són també 5 membres i van tenir un gran èxit al voltant del 1990, venent més de 70 milions de còpies a tot el món.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
1: I tant.
0: El seu primer període d'activitat va anar des de l'any 1984 al 1994. Posteriorment es van tornar a reunir l'any 2008 i continuen actualment en actiu.
1: A cavall dels anys 2011 i 2012 van fer una gira conjunta amb un altre gran boy band americana, els Backstreet Boys, que hem anomenat abans.

0: Països com el Japó i Corea són àvids consumidors de la cultura musical occidental i copien amb facilitat allò que més els agrada.
1: Sí, i aquest és el cas de Arashi, que significa tempesta en japonès, i que els escoltem interpretant Whenever You Call.
0: Van ser creats per un dels més prolífics promotors japonesos, l'agència Johnny & Associates, reconeguda com a agència de talents, que des de 1962 ha aconseguit una xifra acumulada d'assistents als concerts dels seus artistes de més de 48 milions de persones.

0: També Austràlia té representants dintre d'aquest moviment i un dels més destacats són Human Nature, dels que escoltem Be My Baby.
1: Human Nature van començar l'any 1989 amb el nom de The Four Tracks. Quan els quatre membres eren companys d'escola, per això es deien Four Tracks. Avui en dia encara continuen en actiu i sempre han treballat molt més les harmonies aquests que no pas tant les coreografies.

0: Com estem veient, la música anglosaxona té un nombre important de representants entre les boy bands, com aquests irlandesos Boyzone, dels que estem escoltant ara, Words.
1: Aquesta banda està integrada per 4 membres i ha tingut 2 períodes d'activitat des de la seva creació del 1993 fins al 2000 i una segona època des del 2007 fins al 2019, en què ja es van dissoldre.
0: En aquest temps, el seu èxit es pot mesurar amb els més de 20 milions de còpies dels seus discos, això sí, venuts a tot el món.
1: Molt bé.

0: Encara en l'entorn anglosaxó tenim els representants britànics.
1: Ah, exactament. Tenim aquí aquests que escoltem, All Rise the Blue, el grup de quatre nois que van representar el Regne Unit al Festival d'Eurovisió l'any 2011. Ho van fer amb la cançó I Can, que es pot traduir com Jo Puc, però sembla que no van poder, perquè van quedar en el 11.

0: Els britànics Take That, formats l'any 1990 a Manchester, són un dels pioners del gènere pop al Regne Unit.
1: Tot i la curta durada de la seva activitat, que va ser des del 1990 fins al 1996, molts dels seus èxits, com aquest Passions que escoltem, continuen plenament vigents a dia d'avui.

0: I què trobem fora de l'entorn anglosaxó?
1: A veure.
0: Doncs mira, trobem experiments com el d'aquest grup moldau, Ozone, que amb el seu Numa Numa Yei van aconseguir un èxit mundial l'estiu del 2004.
1: Ozone, com hem dit, són moldaus i es van formar l'any 1999, però on van triomfar no va ser a Moldàvia, va ser als escenaris de Romania, fins que precisament l'any 2004, el de l'èxit del Numa Numa Yei, es van dissoldre.
0: Vaja.

0: Nash són un grup espanyol que es va iniciar com a quartet l'any 2005. Això sí, en un intent d'espanyolitzar el concepte de boy band.
1: Mm-hmm, com havien fet tants altres. Nash van publicar el seu primer àlbum el gener de 2006, però sense gaire èxit. I llavors es van inscriure en el programa de televisió espanyola Misión Eurovisión, que van acabar guanyant, classificant-se per participar al festival.
0: Abans de participar a Eurovisió van haver de canviar-se el nom i es van posar The Nash, perquè els van posar algun problema per registrar només Nash a seques.
1: Sí.
0: Això era per la similitud amb el cognom del cantant anglès Graham Nash, que era un dels components del grup Crosby, Stills, Nash and Young.
1: Sí, senyor. Malgrat el canvi de nom, The Nash va acabar en el 20è lloc amb la cançó I Love You, Mi Vida. Avui és ben difícil.

0: També a Catalunya hem tingut representants del moviment Boy Band. Un d'ells és Amélie, els que escoltem interpretant Somiant Despert.
1: Amb l'àlbum del mateix nom, l'any 2011 van guanyar el Premi Enderrock al millor grup Revelació. Amélie segueixen actius en l'actualitat.

0: I també Teràpia de Xoc és una boy band creada a les preses l'any 2006.
1: Es van fer especialment coneguts a partir que el seu tema Sense tu, que és aquest que estem escoltant, va ser escollit com a banda sonora de la sèrie de TV3 Polseres Vermelles. Segur que ho teniu al cap.
0: I tant, i tant. Mira, està format per Ferran Massagú, Jaume Socarrats, que després va ser substituït per en Guillem Soler, en Gerard López, que es va incorporar al grup quan només tenia 13 anys.
1: Carai, que jo.
0: Sí, i finalment l'olotí Albert Parés. El grup també, però, es va dissoldre l'any 2016.

0: Hem deixat pel final el grup britànic One Direction, que juntament amb els Backstreet Boys és un dels representants d'aquest moviment més coneguts i de més èxit.
1: Els escoltem fent una versió del One Way or Another del grup americà Blondie. La banda està formada per 5 membres que es van reunir en motiu del programa de televisió The X Factor en la seva edició del 2010, a la qual cadascun d'ells s'hi havia presentat per separat, i va ser en Simon Cowell, un director de Sony, qui els va proposar formar un grup que finalment va quedar en el tercer lloc de la competició.
0: Doncs bé, One Direction es van mantenir actius fins l'any 2016, en què es van separar. Amb ells, amb One Direction, us deixem fins la setmana que ve, amics. Mentre, millor bona setmana i feu bondat.
1: Porteu-vos bé.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. Mestreder celebra els dies 31 de juliol i fins al 2 d'agost, durant 3 dies, les seves festes d'estiu. A l'altra banda del fil telefònic tenim l'Anna Monreal, que és la tresorera d'aquesta associació de veïns de Mestreder. Benvinguda, Anna, a la ràdio.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, doncs, comencem, no?, pel principi. Parla'ns una mica d'aquesta presentació. Hem vist ja per les xarxes que heu fet públic ja el cartell d'aquestes festes d'estiu. A mi és un cartell, doncs, també reivindicatiu, no?
2: Sí, des de fa uns anys, doncs, intentem donar-li una miqueta de sàtira, no?, tot i que són dies de festa, doncs, com a associació sempre recollim queixes i de més del veïnat i bueno, aquest any tenim les brosses, no?, com a artista principal i convidat en el que està succeint, no?, al poble i sobretot a l'urbanització.
0: Uh-huh. Per tant, un cartell de sàtira, no?, on surten aquests contenidors intel·ligents, no?, doncs amb aquest doble sentit, com deies tu, contenidors que tenen diàleg, no? Ens han dit que som intel·ligents, no?, i d'altra banda, doncs això, però encara estem esperant que ens recullin, no? Aquests són alguns dels continguts que podem llegir amb aquesta paciència, que tot arriba, algun emoticono, i doncs un Mestreder, tot un sentiment amb un cor, no? Veiem el Charlie Rivel pujat d'un dels camions d'escombraries.
2: Bueno, sí, ja et dic, hem intentat donar, entenem, que tots els canvis i els processos porten un temps d'aprenentatge tant per qui organitza com per qui fa ús del servei, però, bueno, ens agrada sempre donar-li aquest toc de reivindicació, sí.
0: Molt bé, entrem ara plenament una mica a aquestes festes d'estiu que s'anuncien també amb aquest gran cartell, amb un punt que és molt característic de Mestreder, que també surt al cartell, que és aquesta font d'aigua, no?, que teniu, que dona la benvinguda sempre a la vostra urbanització.
2: Sí, exacte, és com l'emblema, no?, de la zona. És el punt de trobada, és l'entrada i bueno, no volíem deixar-la fora.
0: Uh-huh. Com es presenten, doncs, aquestes festes d'estiu? L'inici serà el 31 de juliol.
2: Exacte, com sempre seran 3 dies, primer cap de setmana d'agost, tot i que aquest any no, es presenten amb molta il·lusió, amb moltes ganes de gresca, d'incloure tot el veïnat i gent del poble, i amb ganes de veure tota la gent que any rere any ens dona suport i gaudeix de les activitats que intentem preparar.
0: Explica'ns una mica, la programació comença, com dèiem, el 31 de juliol, que és un divendres, a partir de quina hora i què s'hi trobarà la gent aquest dia?
2: Molt bé, doncs aquest any hem fet alguns canvis en la programació, creiem que a tothom agradaran. Llavors comencem el divendres amb el Xupinazo, i el matí de futbol benjamí i futbol aleví, que sempre agrada molt, no?, i promou una miqueta l'esport entre els més joves. Després, a la tarda, aquest any passem la xocolatada el divendres a la tarda, i també hi haurà pintacares i jocs d'aigua, que creiem que fan falta. I després, a les 7, també fem un canvi i passem al concurs de bellesa canina. Abans el fèiem els dissabtes, però bueno, se'ns solapaven una miqueta amb les preparacions de l'ordre de la nit i de més, i hem decidit fer-ho divendres. Esperem que vingui molta gent igualment. Tot això amb servei de bar obert. I després el sopar a la nit, i passem al bingo musical, que l'any passat va ser tot un èxit, és una cosa molt divertit, a la gent li agrada molt i hem decidit fer-ho divendres, doncs, també per donar cabuda a tot tipus de públics, no només al jovent. I després una miqueta de disco mòbil. Aquest any ve un DJ que està molt obert a escoltar les nostres propostes i també la idea és que puguin venir famílies, gent jove, gent més gran i tothom tingui cabuda a l'hora del bailoteo.
0: Uh-huh. Si passem a dissabte, dia 1 d'agost, com engega la programació?
2: Doncs dissabte engega. Al matí farem el futbol amateur, que aquest any, com a novetat, els equips s'hauran d'inscriure i fer una aportació. Cal recalcar que l'aportació està pensada perquè el premi dels guanyadors sigui una miqueta més atractiu i suculent. Després de la tarda tindrem el concurs de pastissos, que també és una cosa que agrada molt i participa cada any més gent i cada any més professionals. I després, a les 7, tindrem el concurs de dibuix i aquest any, com a novetat, preparem una activitat d'art urbà. Hem de donar les gràcies a l'Ajuntament, que ens col·labora amb el material, en aquest cas, amb altres coses, però per aquesta activitat. I és una cosa pensat pel públic més adolescent, que ja et dic, aquest any volem donar cabuda a tothom i serà una cosa molt divertit i farem la Figuà i a part també el servei de bar. I després tenim un grup musical que es diu Verbenam, molt, molt, molt divertit, molt amè, on també es tocarà tot tipus de música, versions, música pròpia, és un grup jove i molt, molt amè. I després, a 12:30, tenim el DJ, l'Eric Bo, que aquest any doncs, ens donarà aquesta cloenda del dissabte una mica més festiva, no?, per refrescar-nos a la nit, que segur que fa molta calor.
0: Uh-huh. I passem ara, doncs, a diumenge 2 d'agost, que és el dia ja que tanqueu aquestes festes d'estiu. Com apropa'ns també aquesta programació?
2: Doncs el dia de cloenda tindrem al dematí el torneig de petanca i paral·lelament estaran els tobogans inflables amb aigua, no?, que això agrada molt i cada cop ens anem superant i anem intentant pujar el salt de premis a partir de les 7. Tindrem l'espectacle infantil del Diver Show amb la Festa de l'Escuma i tancarem amb el sopar i el xupinazo.
0: Uh-huh. Molt bé. No sé si ens deixem alguna qüestió sobre aquestes festes d'estiu. On podem consultar la programació?
2: La programació, durant aquest parell de dies, ja començarem a pujar tota la informació a les xarxes socials. Penjarem cartelleria pel poble, hi haurà dríptics penjats. Vull dir, arribareu a trobar la programació doncs, per tot el poble. Si no, sempre us podeu apropar al local social de l'associació, que està allà a les pistes de futbol. Demanaríem que, amb la mesura del possible, per totes les activitats es poguessin inscriure, doncs enviant-nos un missatge per Instagram o trucant o pujant a l'associació doncs, per assegurar-nos la bona organització de totes les activitats. Per tot, normalment acostumem a tenir algun detallet, premis, sortejos, i llavors és important que sapiguem més o menys la gent que esperem. Uh-huh. També cal dir que, com cada any, tenim taules pels sopars, pels espectacles i demés. Pel cas dels socis, les taules són gratuïtes, una taula per soci. I pels no socis també les poden reservar i guardar per no quedar-se sense lloc. Llavors, del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 de la tarda, estarem tots allà esperant-vos doncs, perquè pugueu fer les vostres reserves. Estarem allà al local doncs, per això, per resoldre qualsevol dubte, perquè us pugueu inscriure, doncs, per veure'ns les cares abans de les festes i xerrar una miqueta.
0: Uh-huh. Una altra qüestió, el pagament. No? Si hem de pagar alguna cosa, perquè tenim un servei de bar, s'ha de fer en efectiu, hi ha la possibilitat de pagar en targeta... Quin sistema
2: doncs,
0: tenim?
2: Estem treballant amb la possibilitat de fer pagaments per targeta, ja tenim de Tafun, però estem esperant a l'okay de l'entitat bancària. Uh-huh. Soc totalment sincera. Llavors, en la mesura del possible, totes alternatives. Però és important que us pugeu amb calarons en efectiu per assegurar-nos que tot funcionarà correctament.
0: Uh-huh. I ràpidament també aprofitem aquesta entrevista, no sé si vols doncs, apropar també a la gent que viu a Mestrader, a que formi part d'aquesta entitat i quina és la seva funció, fent també una valoració no? de com està anant, no? d'ençà doncs, que portes ja un temps no? com a tresorera.
2: Uh-huh, correcte. Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim bueno, doncs on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis doncs és dels socis i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar al local social, doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva, doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom. Llavors, agrair a qui participa en aquest dia a dia també crec que és important, i és posar en valor això, el dia a dia, que moltes vegades ens pensem que només són les festes, però hi ha tot un esforç darrere de mantenir aquesta cohesió. I...
0: Uh-huh. I entenc també que gestioneu amb l'Ajuntament, no?, també aquelles demandes que pugueu tenir amb Estrade, que entenc que es mantenen reunions i apropeu, no?, ara mateix, doncs, no sé quina és la situació, aquestes converses que manteniu, doncs, també per demanar, no?, una mica aquelles necessitats que es puguin anar produint.
2: Correcte, ens reunim habitualment amb l'Ajuntament, hem de dir que sempre estan disposats a escoltar-nos. Després, una altra cosa és la falta de recursos, no?, per poder dur a terme totes aquelles peticions que els hi poden semblar coherents i que fan falta. Però bueno, crec que totes les associacions ens trobem amb que hi ha una falta de recursos i bueno, doncs no es fa tot el que ens agradaria fer. Seguim pendents de l'aprovació d'un projecte per millorar les instal·lacions de les pistes esportives. Aquí anem treballant, anem insistint, però torno a repetir, no? Al final, quants més socis siguem i més força tinguem, doncs entenc que podrem exigir més, no?
0: Deies, la necessitat d'un local, no has dit?
2: Sí, sí, i ja fa un parell d'anys que estem en aquesta situació, hi ha un projecte tècnic per això, doncs, per millorar les instal·lacions en general, no només el local, sinó tot el voltant que hi ha, no? El parc, la pista de futbol, els bancs, la zona de petanca... però bueno, anem treballant mà colze a colze amb l'Ajuntament i bueno, estem a l'espera de rebre els recursos que necessitem per poder dur-ho a terme.
0: Uh-huh. Aquesta una de les peticions, entenc que la neteja, doncs que ha estat un canvi per tot Cubelles, no?, que també afecta la vostra urbanització, tenint en compte aquest cartell, doncs, com deies, no?, amb una mica d'ironia, però a la vegada, no?, doncs aquest reclam, no?, cap a aquesta recollida doncs, de la brossa amb aquest canvi, sembla doncs, que també demaneu a través d'aquest cartell una mica ajustos, no? No sé si en quant a la ubicació de contenidors, quantitat o... Vaja, no sé quina és la situació a Mestrade.
2: Bueno, jo crec que sí que a Mestrade hem millorat una miqueta els punts de recollida, no?, sobretot per el tema del reciclatge, però, clar, aquestes recollides, en el nostre parer, han de ser més habituals, no?, millorar una miqueta el circuit de recollida. I també en el cas de la poda, a Mestrade, doncs, al final hi ha moltes cases on... de vegades quan s'ha de fer neteges de jardí i de més, aquí tenim també molts problemes. Crec que això ho treballem en comunitat, però no està sent tan àgil el servei de recollida com hauria de ser, amb el que al final deixa al costat dels contenidors, tampoc ho recullen perquè no és competència. Bueno, és algú que s'ha de treballar i millorar des de l'Ajuntament o en Mancomunitat o les organitzacions que ho gestionin. Doncs crec que hauria de tenir en compte que hi ha zones on les recollides han de ser més habituals.
0: Uh-huh. No sé si hi ha alguna petició més en quant a necessitats en altres sentits. Potser doncs, que cal solucionar problemes de fuites d'aigua, alguna obra civil... Bé, suposo que deu tenir també un reclam, no?, a fer, o esteu traslladant altres necessitats al barri?
2: Correcte. Sí, sí, però ja et dic, són coses que treballem en reunions i habitualment amb l'Ajuntament, que recollim les inquietuds del veïnat i traslladem, però al final, bueno, doncs les tenir paciència perquè són molts veïns i tothom té les seves reclamacions, no? Hem de ser conscients

0: que les instal·lacions, doncs, per exemple, d'aigua, no, el que comentàvem, són molt antigues, hi ha moltes fuites i s'han arreglant a poc a poc. Tant de bo tinguéssim injeccions de diners suficients, no, per poder arreglar voreres, clavegueram i tot. Llavors, anem negociant i anem pressionant, doncs, tram a tram.
1: Molt bé. Anna, en una altra ocasió ja mantindrem una entrevista més llarga per concretar més, no, totes aquestes gestions que feu des de Mestreder i aquestes converses amb l'Ajuntament, i centrant-nos en les festes d'estiu, recordem-ho, no, del 31 de juliol fins al 2 d'agost, 3 dies amb activitats diverses, una programació, doncs, ja tradicional, no? La gent ja ho espera cada estiu, que Mestreder ofereixi les seves festes, no, Anna?
0: Agrair un cop any, un cop més com cada any, els comerços que hi participen, els voluntaris que ens donen un cop de mà. Sense ells no seria possible, no? Al final, des de la publicitat, des dels sponsors que ens donen premis, doncs, per poder fer les activitats una miqueta més atractives. Hi ha negocis que any rere any són ells mateixos, no? Que ens truquen i ens diuen: ei, que s'acosten les festes, què necessiteu? Ostres, això és molt d'agrair. I sense ells no seria possible, i sobretot sense els meus companys i companyes que li posen molt d'amor, molta il·lusió, doncs, perquè aquest retrobament, com cada any, doncs, sigui obert a tothom, a totes les famílies, sigui un espai de bon rotllo, de trobades i d'estima entre els veïns i tota la gent del poble.
1: Doncs, Anna, ho deixem aquí. Moltes gràcies per atendre'ns i que vagin molt bé aquestes festes d'estiu. Gràcies per tota aquesta informació.
0: Moltes gràcies a vosaltres i us esperem a tothom.
2: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: I dediquem ara uns minuts a parlar de qüestions relacionades amb el consum, drets, informacions, consells, i ho fem acompanyats, com és habitual, de les nostres col·laboradores de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. D'una banda, Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies.
1: Molt bon dia, què tal? Gràcies.
0: I també ens acompanya Imma Laborda, tècnica de l'Ajuntament. Benvinguda, gràcies.
2: Bon dia.
0: I bé, avui, sobretot, doncs, com que estem en una època en què doncs, és una qüestió habitual, que és la dels viatges, volem parlar doncs, de temes relacionats amb, com a consumidors quan volem viatjar, agències de viatges, vols, tiquets de transport, i qüestions d'aquestes doncs, en què ens podem trobar una mica en conflicte, o també consells a tenir en compte abans de comprar o d'adquirir qualsevol d'aquests consums, no? D'un vol, d'un viatge, de qüestions d'aquestes. Bé, sí que doncs, hi ha gent que opta per muntar-se el viatge pel seu compte, gent que va a agències de viatges. No sé si des del punt de vista de consum hi ha uns consells pels qui fan d'una manera i uns consells pels qui fan d'una altra. Vaja,
1: doncs...
0: perquè així ja comencem primer dividint, no? El consumidor que s'ho munta tot ell del consumidor que va a l'agència de viatges, no?
2: Les agències de viatges, que per això estan tan regulades, ara sí que és veritat que va canviar la normativa i per ser agent de viatge ja no t'exigeixen l'assegurança, perquè abans era una assegurança bestial per les agències de viatges, ara això va canviar fa uns quants anyets. Però si tens un viatge combinat, recomanem a agència de viatges, pel que he dit abans del tema de l'assegurança. I si a més pot ser una agència, encara que sigui per internet, però que tingui una seu social a Europa, sí, a un estat membre, però i més a més nosaltres diem a un estat membre, encara millor, perquè si després s'ha de fer algun tipus de reclamació, doncs hi ha uns mitjans que per nosaltres, el Servei Públic de Consum, o a nivell ja d'Europa, que també l'Agència Catalana de Consum té una secció especialitzada quan hi ha aspectes ja més que són europeus, perquè gràcies en aquest cas a nivell, la Unió Europea és un dels que té un dels serveis més que estan una regulació molt més específica i amb una protecció molt més alta que altres països amb el tema dels consumidors, no?
0: Que és combinat, que... quan parlem de viatge combinat, què vol dir? Doncs allotjament, més activitats, més...
2: Avió, hotel, vehicle, per exemple. Uh-huh. No?
1: Aquest seria... o avió, hotel.
2: Sí. Sobretot combinat i quan hi hagi una pernoctació de més d'un dia, també, eh? Vull dir, perquè és aquesta una mica la regulació.
1: Doncs, bueno, tant si fos que ho comprem nosaltres directament perquè estem buscant per internet, a través dels navegadors, o bé perquè anem amb una agència de viatges, sempre hi ha els requisits que hauríem sempre de tenir en compte, no? Sempre, ja sigui una agència de viatges o bé internet, hauria de ser de confiança, unes plataformes de confiança o una agència de viatges que sàpiguen, perquè també hem sabut, no?, a través de les notícies d'agències que han tancat, que s'han agafat els diners de les persones i han tacat i han deixat a les persones sense res, no?, sense il·lusió, sí, per aquell estiu. Doncs sí, sempre confirmar que és una plataforma de confiança, un establiment de confiança. Després, no guiar-se només pel preu, perquè moltes vegades és la manera que fan servir a través del màrqueting enganxar-nos, no? Perquè, ostres, mira, que me'n vaig al Carib i em surt només 600 euros. Bueno, potser no és tot això, no? Has de començar a veure què és el que t'entra, què no t'entra, si hi ha les taxes, si el vol, si no... Bueno, s'ha de fer aquesta feina de llegir la lletra petita.
2: Sí, perquè aprofitant amb això que dius, el que parlàvem dels viatges combinats, en aquest cas, un viatge combinat, si el preu, és a dir, si està en el contracte, diem que el preu és, val, no?, que has dit, 600 euros.
1: Sí.
2: Podria ser, no? Jo compro aquest bitllet en aquesta època i ara, perquè... no va dir Venezuela, queda una mica així, no? Perquè volia anar a Venezuela, però vas a un país que després i et volen incrementar el preu perquè, o mira, amb el tema del petroli, no?, que estava pujant molt el preu o alguna cosa. Només et pot superar el 8%. Si et supera més del 8%, com a persona consumidora pots cancel·lar aquell vol, aquell viatge.
1: Sense cap penalització, sí.
2: Exacte, no? Això sí que són, veus, petits consells que hem de donar perquè la gent ho sàpiga. I dir, ostres,
0: hi pot haver un increment de preu, però com a molt del 8%.
2: Del preu que tenies tu estipulat en contracte. Sí. Ojo, perquè no vol dir que si la publicitat era 600. No, és si jo ja l'he contractat, no me'l poden incrementar un 8%. És a dir, no, si hi havia 600 euros i ara ens posa 1.800 perquè ha pujat el preu, pot ser, per això hi ha el lliure mercat i ho poden fer, ho poden pujar, perquè els incrementen els costos, però si tu ja has pagat o ja has signat, aleshores sí que és només un 8%. Mm-hmm. Per això a vegades és tan interessant quan es compren, fer aquesta compra que ens agrada tant de dir, no? Aquesta compra planificada, pensada, perquè atens aquests drets que et garanteixen poder tenir després algú, no?
0: Vale, dubtes, doncs, ara a mi que em surten. Com saps que allò que has signat és el contracte i no una prereserva, una fiança o això, no?
1: Bueno,
0: ho has de saber com ho pots diferenciar. Que després no et diguin, no, és que clar, no, tu vas pagar 600 per tenir una plaça, però el cost al final són 800, no?
1: Això seria com quan compres un producte, exactament igual. Tu veus les condicions, has de demanar les condicions on vegis que és el que t'entra el vol, sortint de Barcelona, te'n vas a... Tornem-hi al Carib. arribes a Santo Domingo tal dia, després tornes, agafes aquest hotel, entres a aquesta hora, a l'altra, o sigui, que t'especifiqui clarament els dies, les hores, tot allò que t'entra, i els pagaments, i si ja has pagat, doncs ha d'haver una factura que et conforma i que diu que tu has pagat, en quin dia, i...
2: Sí, perquè encara que sigui un pagament per avançat, per això són les factures de pagament a compte.
1: Sí.
2: Però, per exemple, mireu si és important lo de la normativa europea que dèiem, perquè quan estem buscant bitllets, no? Ara hem parlat d'una agència, però parlem de que ens ho fem nosaltres mateixos. La normativa europea nostra ens protegeix perquè les companyies aèries estan obligades a mostrar el preu final abans de fer la compra, sí, i no poden haver-hi després recàrrecs. Uh-huh. Això és interessant perquè a vegades vas dient i després és, i si vols aquest preu, i si vols et van afegint, i sí, quan arribes dius, ostres, que en teoria això estava inclòs i no està. Llavors, mirem-ho molt bé, pel que he dit abans, i que si pot ser, i si el vol, a més, surt de la Unió Europea, també tenim, a més, la normativa, el reglament, que no s'ha vist modificat, que encara és el del 2004, que protegeix justament amb el tema dels viatgers, no? Des de vols cancel·lats, amb retards, uh-huh, anul·lacions, i tot això, ja hi ha una normativa específica que està a tota Europa i, al tanto, que Londres, Anglaterra, no està a l'Europa, eh?
0: Sí, sí.
2: Dic, és que res, bueno, perquè la gent diu, me'n vaig a Londres, em penso que està tot igual, i després vaig allà i em cancel·len el vol i potser llavors no em fan cas.
1: Que ara ja estan parlant de tornar, o sigui...
2: Ah, bueno, doncs mira, que ens escoltin, sí, però... que ens escoltin.
0: Avui en dia, no. No? Sí, sí. En el moment que la gent senti jo, en principi, no, encara no, doncs... no hauran tornat. Parlant més, doncs, concretament de vols, no? Que és una part del viatge, però això, no? Hi ha qui té el pack del viatge, ja hem donat aquests consells. Gent que es compra el vol pel seu compte, doncs, perquè va a una ciutat o perquè va a un lloc concret o s'ha agafat l'hotel per la seva banda. Què és això, a l'hora de comprar el bitllet, què ha de tenir en compte? També, doncs, allò serà el bitllet final, el preu que paga, sí, en aquell moment serà el preu definitiu, i a què té dret, també, no? Allò, si pot pujar la maleta o no, que és aquesta discussió que cada vegada, doncs, sobretot amb les low cost, hi és més, no? Si realment és un dret o no, et poden cobrar per la bossa.
2: Ah, no. si poden cobrar per la bossa?
1: Per l'equipatge.
2: Sí, clar. Ells poden posar el preu que vulguin. Això és lliure, no és un servei públic estandarditzat com potser podria ser la Renfe, que sí que ho té atorgat i que dius, no, ha de seguir una normativa i només és un únic operador. En aquest, bueno, ara la Renfe n'hi ha diferents, no? Però volia dir Rodalies. Però en aquest cas són lliures mentre estigui la informació. Aquí el més important és la informació. Si la informació està facilitada, t'ho poden dir. El que sí és, seguint el que parlàvem de la normativa europea, que perquè això sí que ens hem trobat, ara estava pensant en un cas que vam tenir, que s'aplica vols que surten d'un aeroport de la Unió Europea encara que la companyia no sigui
1: europea.
2: Europea, eh? Uh-huh. Vull dir, potser és no sé, no?
0: Turkish Airlines.
2: Sí, exacte, llavors ho tens. I també els arriba els vols els que arribin a la Unió Europea des d'un país de fora, si però la companyia és europea.
1: Exacte.
2: En aquest cas, no? I si a més té escales, encara que siguin fora de la Unió, però si tu t'ho compres tot amb el mateix, també et serveix. Aquestes cosetes a vegades
1: sí. Mm-hmm.
2: Ens ha arribat. També és molt important, estic pensant en el cas d'una persona que reclamava que no era de la Unió Europea i que no li acceptava, i que va haver-hi una... Sí, ara anava a dir, sí, qui era? Ryanair era... No li acceptaven per volar un DNI, me'n recordo. Sé que no li acceptaven un document d'identitat, que ella deia, no, és que aquest document a mi em serveix, i li deia, no, m'has de portar el passaport. I li deia, no, que jo sóc resident i tot, però estava anunciat. Mm-hmm. Llavors li vam haver de dir... és que estava a les condicions que tu vas rebre quan vas comprar el vol, quina documentació havies de portar per poder pujar o no pujar, com el tema de que hi ha... Tu potser no tens l'obligatorietat de que el teu fill, filla, tingui el DNI fins als 14 anys, però si aquella companyia obliga que aquell menor tingui, vagi amb un passaport o un document d'identitat, mana la companyia.
0: Clar, clar.
2: Però com sempre és la informació que estiguem dient, no? Llavors,
1: sí.
2: Si seguim, tenim llavors doncs, quines totes les casuístiques que es poden donar, sobretot ara aquests dies que hi ha tants viatges, no? Vagues. Podem tenir...
0: Sí, vagues de no? controladors, pilots o el que sigui.
2: Sí. Mm-hmm. Doncs
1: diferenciar, no?, entre una indemnització, un retard o potser la cancel·lació. Clar, aquí hi ha diferents estadis. Quan cancel·len t'han de donar una opció, t'han de o recol·locar-te en un altre transport perquè puguis arribar en un termini d'entre 3 i 5 hores o... Però és que cada cas és una... Mira, aquí tenim el retard de si superen les 5 hores del passatger, doncs el passatger podria decidir en el cas de que no li sigui convenient, perquè clar, si et retarden 5 hores potser estàs pensant arribar a les 9 del matí a Madrid i ja no et val, doncs pots decidir cancel·lar-ho.
2: Sí, en aquest cas això és si es cancela.
1: Hi ha diferents casuístiques.
2: Si es cancela o hi ha un retard que és superior a 5 hores, sí que és veritat que hi ha un escalat. Si el retard és entre 3 i 2 hores, si és entre 3, però diem 5, que és el sumatori total, no? Que és el més gran, perquè pot haver-hi que dius, ostres, no han arribat a les 5, perquè moltes vegades ho fan, d'esperar-se, sí. I de just et surt els minuts abans per no haver de pagar de vegades indemnitzacions. Però llavors pots triar recuperar els diners o transportar alternatius, que és el que et diuen, no? A vegades, o amb l'overbooking, quantes vegades, no?
0: Sí,
2: que estàs a dalt i diuen, oferim un passatge per el següent i van donant doncs uns diners, no?
1: Sí. Bueno, això per exemple, si fos...
0: Però en l'overbooking et poden donar l'alternativa, però a més tens
1: t'han
0: una...
1: T'han de pagar una indemnització.
0: Exacte, t'han de pagar una recompensa, no?
1: Sí. És diferent al que estem parlant, que si fos una vagada personal, o bé de terra o bé d'aeri.
0: Sí, en cas de vagues, no sé si... T'han de tornar els diners o...
2: Sí, és el mateix. En aquest cas, si el vol es cancel·la o arriba amb 3 hores o més de retard, que és el que estàvem dient ara de l'1 de les hores, que sigui atribuïble... Aquí ja comencem també amb el tema. És a dir, si la vaga és del propi personal, és atribuïble a la companyia.
0: Uh-huh.
2: També perquè pot ser que digui, no, una vaga de taxistes que m'han bloquejat tot. Et poden dir, ah, no és nostre, eh? Aquí hi ha les casuístiques que ens podem anar trobant. Però si és atribuïble a la companyia, aleshores pot tenir una indemnització que va entre 250 i 600 euros segons la distància del vol. 250 si és europeu, 600 euros quan és fora de... quan ja és transoceànic, no? Si la cancel·lació es comunica amb 14 dies d'antelació o et fan un vol alternatiu, llavors potser no t'han de compensar. Llavors sí que ens hem d'anar mirant molt bé tot, mirar molt bé els missatges. I si el que deia més, si és aliena, com
1: a
2: el
1: la
2: que has
1: companyia,
2: dit
1: no?
2: abans, has parlat dels controladors, no?
0: Sí.
2: O del personal de seguretat, llavors el passatger segueix tenint dret d'assistència, et poden reembolsar el bitllet o un transport alternatiu, però no hi hauria la de compensació econòmica.
0: Uh-huh.
2: És a dir, sí que no et deixen a terra, sí que et busquen, no? Això, quantes vegades passa que estàs, és un retard, llavors et diuen aquesta nit, doncs et pago l'hotel i et pago els menjars perquè estàs fent escala i perquè puguis sortir demà. Però llavors no pots demanar l'indemnització.
1: Sí, però aquest seria el dret d'assistència, però ja no seria la indemnització, sí, exacte.
2: Sí, i llavors què passa si ens passa? Perquè això també passa, no? Que estàs allà, estàs en el moment, estàs neguitós, com el tema de l'equipatge, no? L'equipatge també en tenim bastants. Doncs es fa, has de presentar la reclamació a la companyia. Oh, però és que no hi ha ningú, és que és la una del matí, que no estan, llavors què fem? Com sempre, com qualsevol reclamació, hem d'intentar que quedi constància, no? Si hi hagués l'aeroport, que hi hagi una manera de demanar el full oficials.
1: Si no, per escrit o mitjançant un sistema que deixi constància, el correu electrònic, qualsevol que li posi un segell conforme.
2: Sí, i en aquest cas, l'agència europea sí que ja no és a part dels canals habituals que dèiem que tenim els serveis públics de consum, que facin la... Com ara, és que ara mola, perquè ara amb els mòbils i les fotografies va tot més ràpid, no? Doncs tu tens allà i veus la pantalla, vol cancel·lat, vol anul·lat, vol, vull dir que pots demostrar que és una realitat, a més tenen aquest vol.
1: No, i que hi ha un registre on l'Agència Estatal de la Seguretat Aèria, com una cosa com a S, pues, que t'ho confirmen, et diuen sí, aquest vol ha sortit amb aquest retard i no hi ha manera, no poden sortir-se'n.
2: I ho paguen, eh?
1: Sí, realment, sí, paguen.
2: Sí, realment, la veritat és que ho paguen. Paguen, sí. Tornen els diners, sí. No, és una de les reclamacions que menys mal, aquestes, sí. És que, com he dit abans, porta des del 2004, no ha canviat la normativa.
1: A vegades triguen, eh? Hem tingut alguna situació amb Iberia que sí que ho reconeixen, però després triguen a pagar, donen voltes, no? Que el compte no és el correcte, no? Que la persona no és la sol·licitant, però finalment paguen.
2: Els consells finals, no? On deien, doncs, què hem de fer? Com tot,
0: exacte,
2: conservar sempre la targeta d'embarcament, la reserva de vol, tots els rebuts de les despeses, perquè també ens ha passat, no? Això no ens va passar que hi havia una persona que reclamava que la maleta li costava, que reclamava, però un dineral, perquè deia que era moltíssim, no? Per les maletes també ja està
1: estipulat... El tema de l'assegurança.
2: Sí, està estipulat també unes quantitats, no? Però que s'ha de guardar tot, conèixer, guardar molt bé tot, mirar les hores de sortida i hores d'arribada per la compensació, perquè això moltes vegades la gent no n'és conscient, que pot després, com a mínim, dius, mira, almenys he tingut el neguit, però mira, m'han retornat els diners, he tingut una compensació i potser doncs me'n puc anar en una altra data. Però molt, sobretot molt de compte, com sempre, en aquestes dates assenyalades, perquè també és quan poden haver-hi, és quan s'aprofita perquè la gent, els seus drets, per no? Per fer vagues. I aquí sí que, com has dit abans, trenquen la il·lusió, però doncs, tenir una assegurança, a vegades, tot i que ens costi una miqueta més, val la pena quan ens estem gastant molts diners, perquè val la pena.
0: Molt bé, doncs avui hem parlat de viatges, de vols, d'agències de viatges, perquè la gent tingui aquests consells i també sàpiga els drets que tenen com a consumidors. I ens han donat doncs, tota aquesta informació avui l'Eva Mengual, encarregada de l'atenció al consumidor, i l'Imma Laborda, tècnica de consum. Gràcies i fins la propera, que vagi bé.
1: Fins una altra.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo. I avui, DJ Romo, Weekend Night...
5: Benvinguts a la màquina del temps.
6: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Una setmana més anem a tocar de peus a terra i ho fem amb l'Adrià Carné del Centre Aliacs. Adrià, bon dia.
1: Hola, bon dia, encantat.
0: Vinga, avui parlem d'un títol que diré que, sí, faci, que el diguis tu perquè no sé del que parlo.
1: La propiocepció.
0: Això, què és? Què, per començar?
1: Què és? Va, sí, és costa inclús d'escriure i de pronunciar, yeah, però la veritat que és superimportant. És la forma com ens comunica el peu amb el nostre cervell i que, per tant, ens dona informació. És com si el nostre peu ens estigués donant informació i, per tant, podem modificar o actuar segons aquesta informació.
0: Evidentment, no som conscients d'això, no?
1: És una cosa... Algunes coses sí, algunes coses no.
0: Vinga, explica.
1: D'acord. El peu, com tot el cos, té nervis, vale? Però a les plantes de les mans i dels peus tenim uns nervis diferents, perquè aquí al final hi ha una part que és sensitiva, de contacte, no? Mm-hmm. Al final nosaltres, amb les mans inclús, quan toquem alguna cosa, ens dona molta informació. Amb el peu passa el mateix, exactament el mateix. De fet, no sabria dir-ho exactament, però crec que està descrit que en el peu hi ha unes 200.000 terminacions nervioses, o sigui que són unes quantes, i al final tenim, doncs, des de sensació de pressió, de tacte, de temperatura, de dolor, de vibració, hi ha nervis que ens envien la informació més des de la part més superficial de la pell, i altres que són més internes, per exemple, que s'envien des de l'os cap al cap, i a partir d'aquí, com que els nervis van superràpid, la informació, és un constant enviar informació. De fet, encara que estigueu ara a casa asseguts sense fer res, esteu enviant informació. Per exemple, si porteu algun calçat posat o un mitjó, ja està havent-hi un excés de temperatura perquè ho tenim protegit. Doncs el cos està sabent quina temperatura més o menys hi ha allà. Llavors, la propiciació, sobretot, amb el que vull tractar-ho és amb el tema de les lesions. Per què? Perquè molta gent, o a tots crec que ens deu haver passat algun cop, ens hem fet algun esguinç de turmell, ja sigui simplement haver tirat el peu una mica cap a fora i dir, ui, que quasi, no?, quasi la liem.
0: La rebrincada,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la típica rebrincada, no?, de turmell, que pot ser simplement una miqueta i que et quedi una mica dolorit, res, una estona, o una bona torçadura que trenqui un lligament i que estiguis un, dos mesos vigilant.
0: Sí, sí. I això és... Clar, aquí sí que ho notem, perquè sí, notem sí, el dolor,
1: sí,
0: bàsicament.
1: Sí, sí, sí. Bàsicament, la cosa de la propietat

0: sigui, buscant moviments que imitin més el que faràs després en l'esport. I al final, sobretot, jo això, una experiència que he tingut i crec que m'ha ajudat molt, és que jo quan era adolescent era skater, el típic, no?, que tots al final eren patins, skate i tal, i allà m'he donat compte amb els anys que vaig millorar moltíssim el que és la propiocepció. Al final, quan t'has de moure aguantat només en un peu o dos o tot el rato en una superfície inestable, no? Al final un skate és una taula amb quatre rodes que sí, pots caure superfàcilment. I si us hi fixeu amb la gent que en sap més, és com si ho portessin enganxat al peu, com si poden fer el que vulguin. I al final és perquè no pares d'enviar informació i el teu cos s'anticipa a que un moviment que pugui ser lesiu no ho acabi sent. Si jo entreno, per exemple, a la propiocepció del peu, doncs amb aquest exercici que dèiem d'aguantar-nos només en un peu, per exemple, i que ens tirin alguna cosa, si jo un dia trepitjant una superfície irregular, per lo que sigui, sembla que m'hagi de torçar el turmell, doncs el meu cos estarà preparat, els meus lligaments i músculs i tendons actuaran ràpid, i es posaran en posició i evitaran aquesta reblincada. Que a vegades, no sé si ho ha passat, de que aneu a fer una reblincada, una torçadura de turmell, i el cos voluntàriament o involuntàriament, així com ràpid, el recol·loca i no et passa res. Doncs això és un mecanisme de propiocepció de prevenir el risc.
1: I això s'entrena, dius?
0: Sí, sí, es pot entrenar. De fet, jo considero que amb esportistes, sobretot d'elit, doncs és algo fonamental. Al final és per prevenir. Si tu ets una empresa que pagues una millonada a un esportista i un dia se't fa una torçada de turmell i està un o dos mesos sense jugar, suposa un gasto pel club, no?, en aquest cas. I si tu pots prevenir lesions d'aquesta forma, doncs tindràs menys problemes i inclús se't donarà millor aquest esport perquè estaràs entrenant moviments molt concrets i reaccions del cos segons els moviments que s'apliquin.
1: Clar, els de casa això decidir, ja.
0: No, des de casa intento portar temes, sí que hi haurà temes més complexes, però la majoria de coses que parlem són coses que ens serveixen a tots. Per exemple, qualsevol a casa, no fa falta ni tenir una pilota, tu simplement que intentis aguantar-te amb equilibri amb un sol peu a casa, ho pots fer mirant la tele o treballant, aguantar-te només amb un peu, que notes, no?, que se't va movent el peu, que perds l'equilibri. Si això ho practiques i ho vas fent, veuràs que amb el temps cada cop ets millor, cada cop perds menys l'equilibri, cada cop t'aguantes sense desestabilitzar-te. Llavors, al final, estàs ajudant a un control del peu, estàs ajudant-te tu també, que si algun dia, doncs, jo què sé, ara que és l'època de bolets, vas a buscar bolets i torces, vas a torçar el turmell, doncs te'l torçaràs menys i potenciaràs també la musculatura.
1: I això pràcticament sense ser-ne conscient.
0: Sí, sí, al final, aviam, jo crec que en algun moment ets conscient també, perquè quan veus que vas a fer una reblincada i tu el teu propi cos s'autocol·loca o es recol·loca, dius, ostres, que bé, no? Que no m'he lesionat perquè hi ha algú aquí que automàtic que ho ha evitat. Però amb una persona que no ho tingui entrenat, doncs es pot estar lesionant cada dos per tres, també.
1: Sí, però em referia que aquest sistema es posa en marxa sense...
0: Sí, és involuntari, tu no has de fer res.
1: Exacte, que et donis compte, no?
0: Exacte.
1: A mi m'ha passat alguna vegada relliscant.
0: Exacte.
1: No? Allò, la típica relliscada, que sembla que te'n vas, però el cos s'equilibra d'alguna manera i penses, ui...
0: Podria haver estat greu.
1: Et podies haver fet mal.
0: Doncs és un gran sistema de protecció del cos.
1: Doncs això és la...
0: Propiocepció.
1: Vale, doncs concepte nou adquirit avui amb la propiocepció.
0: Propiocepció. Que també podeu sentir-ho com propiocepció, en castellà propiocepción, però bueno, sí, és un nom una mica raro.
1: És un nom complicat, però en tot cas interessant de poder, doncs, posar-ho una mica en marxa, com dèiem.
0: Exacte.
1: El peu coix i una estoneta i aguantar
0: l'equilibri. Que sapiguem una mica de tot.
1: Exacte. Doncs, Adrià, moltes gràcies, com sempre, per aportar-nos aquests coneixements i ens trobem la setmana que ve. Que vagi
0: molt
1: bé.
0: Fins la propera.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Aquí us parla Cintobel amb aquesta bonica sintonia de Mont Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: I tornem a l'espai Descobrim l'etnobotànica. Ho fem, doncs, parlant, com sempre, de les virtuts, propietats i formes d'ús de les plantes que podem trobar a l'entorn de Cubelles i el Garraf. I ho fem amb la Sílvia Isamat, professora auxiliar d'Infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Benvinguda, Sílvia.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Explica'ns avui quina planta descobrirem.
1: Avui us portem una planta que segur que molta gent la coneix, molts de vosaltres la coneixeu, són els conillets o la boca de dragó, o també se li diu els gossets, en castellà és boca de dragón. És una planta que la podem trobar a qualsevol jardí com a ornamental, perquè té unes flors de color rosa o púrpura molt boniques. La seva època de floració és aquesta època de l'any, maig, juny, juliol la podem trobar florida. És molt vistosa, molt maca. El seu nom científic és Santirrhinum majus. Llavors, explicarem una mica el seu nom i cognom d'on provenen. Llavors, anti vol dir en lloc de, rhinus vol dir nas. Llavors, es diu així perquè la flor, o sigui, la corola on estan els pètals, recorda a un nas.
0: Mhm. Clar.
1: O sigui, realment recorda a una boca, o sigui, són unes flors que són com un tub i tenen dos llavis. Llavors, per exemple, aquesta flor s'havia fet servir als nens jugant amb aquesta flor perquè com que obrien els llavis, no? O sigui, uh-huh. És una flor molt, molt vistosa i us ho dic, o sigui, té usos medicinals però també té usos ornamentals.
0: Molt
1: o sigui, podem trobar molts jardins de les cases.
0: Per tant, ens podem imaginar una boca de dragó, pel que expliques, d'aquí el nom, no?
1: Sí, també es diu gossets, no?, per aquesta boca que s'obre, no?, que és un gos, no?, com quan obre aquesta boca, també.
0: Uh-huh. Molt bé, molt bé.
1: Li agrada viure o habitar, no?, en llocs que hi hagi roca. Uh-huh. Si li agrada la pedra, per exemple, aquí en aquesta zona de Cubelles en podem trobar.
0: Moltíssim.
1: Sí. Com a ús alimentari és molt curiós, perquè això m'ho ha explicat molta gent, abans de florir, que estan les fulles més grosses, es feien truites.
0: Ah, que curiós. Es fan sí. Truites.
1: Sí, sí, es poden fer truites de conillets.
0: Ah, molt bé, molt
1: sí.
0: bé.
1: Per exemple, aquí... Jo conec gent que la fa servir com a truita, es mengen les fulles, però a Itàlia, sé que a Itàlia es fa servir moltíssim.
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Llavors, com a usos medicinals, és una planta sobretot que guareix les inflamacions. És una planta com a ús interior, com a presa amb infusió, que desinflama. És una planta antiinflamatòria. O sigui, qualsevol tipus d'inflamació, sigui artrosis, artritis, reuma, etc. Tenim els peus inflats, etc. Llavors, com la fem servir? Agafem 100 grams de les flors, les posem en un litre d'aigua i les fem bullir. Llavors, aquest litre d'aigua, que serien unes 4-5 tasses, les anem bevent al llarg del dia. No hi ha contraindicacions, el que passa que mai ens passarem d'aquest litre d'aigua o d'aquesta tassa, o sigui, segons el que un cregui, no?, que s'ha de prendre, però mai ens passarem d'aquestes dosis.
0: Uh-huh. Molt bé.
1: Després, com a ús exterior, és molt bo també, s'havia fet servir molt per, com a l'antiguitat s'havia fet servir com a cosmètic, o sigui, va molt bé per les pells envellides, o sigui, va molt bé per les arrugues. Llavors, com ho faríem servir? Agafaríem aquestes flors, agafaríem un pot de vidre, posaríem qualsevol oli, podem triar entre oli de girassol, que no és tan greixós, oli d'oliva, o podem agafar oli de metge. Llavors posem aquestes flors, les deixem en un lloc exterior, doncs a la finestra de la cuina, o si tenim un petit balcó que li doni el sol i la lluna, no? 40 dies a sol i serena. I es deixa macerar. Llavors aquest oli, un cop el tenim preparat, el posem en un cassó, afegim ara no em surt la...
0: Què afegiríem, a veure?
1: Afegiríem... Ai, no em ve el nom, ara. O sigui, afegiríem una cosa que ho fa espessar.
0: Val. Espessiríem,
1: sí,
0: doncs...
1: Espessiríem, sí, i llavors tenim la crema.
0: Uh-huh.
1: Aquesta crema després la podem servir pues, com a cosmètica per evitar les arrugues. S'havia fet servir l'antiguitat. Avui en dia no pots anar a qualsevol herbolari, no trobaràs una crema de conillets.
0: Val.
1: Però nosaltres, com a ús propi, doncs podem fer una crema de conillets, li podem posar també flors de romaní, que també les flors de romaní també estimulen molt la secreció de col·làgen de la pell. També li podem afegir aloe vera. Bueno, totes aquestes coses les podem fer servir. A l'espessant que li posem és la cera d'abella.
0: Val, ara ens ha sortit el nom,
1: ara ha vingut el nom.
0: Molt bé.
1: Un moment semanat. Sí, posem una culleradeta o dos de cera d'abella i això farà que s'espesseixi la preparació.
0: Perfecte. Què més hem de saber sobre la boca de dragó?
1: Després, amb aquest ús extern també les podem fer servir les flors per tractar les ferides, per tractar si tenim algun granet a la cara, si tenim alguna urticària, si també tenim morenes, això com a ús extern. Llavors també, en comptes de fer la crema, doncs podem fer rentats. Llavors posem aquestes flors també amb aigua, les fem bullir. Llavors aquesta aigua que la podem deixar macerar aquella nit, aquesta aigua la posem per aquests granets que ens han sortit a la cara, o per aquesta pell que tenim irritada, o per les morenes. També, per exemple, si tenim irritació a la garganta, també podem fer gargarismes, podem glopejar amb aquesta aigua, ens aliviarà aquesta garganta irritada. Llavors, això seria aquest ús extern, no? O sigui, com a ús intern és aquest efecte antiinflamatori. També penseu que és un gran diürètic, o sigui, per tant, es netejarà la sang i ens farà orinar. També té un efecte antihistamínic, no? Per exemple, ara, que en aquesta època, no?, que ens pica un insecte, no?, una abella o un mosquit i podem tenir una inflamació, doncs prenent-nos aquesta aigua d'aquesta flor bullida, també ens pot ajudar a baixar aquesta inflamació per aquestes picades de mosquit que de vegades són desagradables perquè es poden causar alguna inflamació.
0: Molt bé, doncs està molt bé. Doncs les propietats de la boca de dragó, tant internes com externes.
1: Dir-vos també, així com a curiositat, és una planta originària del Marroc.
0: Del Marroc?
1: Sí, que va venir aquí.
0: Molt bé, la tenim ja aquí, al nostre entorn. Recordem que estem fent plantes de Cubelles, no?, que podem trobar per aquí Cubelles i pel Garraf, no?
1: Sí, sí, els conillets està ple. O sigui, qualsevol masia que trobem per aquí Cubelles, segurament creixen els conillets espontàniament.
0: Conillets i boca de dragó, més que res, que anem comentant un nom o un altre,
1: Sí.
0: Ho deixem aquí, Sílvia?
1: Sí, ho deixem aquí.
0: Vinga.
1: Gràcies.
0: Doncs fins aquí, aquest Descobrim l'Etnobotànica, aquest espai que us oferim aquí a Ràdio Cubelles, tractant, com dèiem, aquestes virtuts, aquestes propietats i aquestes formes d'ús de les plantes. Doncs la setmana que ve tornem novament aquí a Descobrim l'Etnobotànica i recordem que aquests programes els podeu recuperar a l'espai a la carta des del nostre web radiocubelles.cat. Fins una altra.
1: Fins aviat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio
2: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: I el Festival de Novel·la Negra del Garraf, el Cubelles Noir, ha estat presentat doncs, tot just en el marc de la Festa Major Petita de Cubelles. Tot plegat, doncs, va ser ara fa uns dies, divendres passat, per parlar d'aquesta presentació i de tots els detalls d'aquest programa tenim a l'altra banda del fil telefònic a Xavier Borrell, que és el comissari del Cubelles Noir a Cubelles. Benvingut, Xavier.
2: Hola, què tal? Com estem?
1: Com ha anat aquesta presentació que vau dur a terme, com dèiem, divendres a la Biblioteca Municipal de Cubelles?
2: Doncs molt bé, la veritat és que molt d'èxit de gent. Vam passar un parell de curtmetratges, teasers, que hem fet aquest any, la gent s'ho va passar molt bé, va ser molt engrescador, vam tenir sorpreses, i com sempre vam llegir el que és el programa del festival, les reflexions que volem fer de cada taula i una mica la llista de convidats.
1: Uh-huh. Les dates ja les teníem clares, un festival que es celebra durant 4 dies, del 27 al 30 d'agost, i que ha superat aquest decenni. Parla'ns primer de tot una mica de les novetats, no? De, diguem, del més destacat de cara a aquesta nova edició d'aquest 2026.
2: Doncs mira, el més destacable són autors que venen, que autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no... El llibre que treien no era adient per la novel·la negra, però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya, i ens estem molt emocionats sobretot pel nostre premi, perquè a Eugenio Fuentes, que amb el seu personatge, el Ricardo Cupido, ell és un personatge que, diguem, rural noir, que està basat sobre Sòria, per aquella zona d'allà, i que ha guanyat el premi a la millor novel·la del festival més important d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, no es va poder presentar allà i vindrà per primera vegada en públic al nostre festival a explicar-lo. Uh-huh. I tenim moltes coses, tenim gincames, tenim Cluedo, passarem pel·lícules de el primer capítol de Ciudad de Sombras, que és la sèrie que fa la Rosa de la Maza sobre el seu personatge Milo Malar, vindrà ell a xerrar, bueno, mils i milers de, no milers, però moltes uh-huh. taules comunes.
1: Molt bé, d'elles destacaves, no?, aquest homenatge a Eugenio Fuentes, que serà qui rebrà aquest premi honorífic a la trajectòria, en reconeixement a la seva contribució a la novel·la negra, i aquest seria un dels premis, no?, que otorga el Cubelles Noir, però sí. D'altra banda també heu donat a conèixer les nominades al premi a millor novel·la negra en català, aquest 2026, si acas faig jo repàs d'aquestes nominades: Les orquídies del mal, de Núria Bacardit; Benvolguda senyora Cristi, de Núria Prades; Els marges de la Riera, d'Anna Sergimon; i L'udol de l'aigua, de Laia Vilaseca. Nominades al Premi Millor Novel·la Negra, però en castellà, del 2026, tindríem Fosca, d'Inma Pellegrín; Alma púrpura, de Marta Martín Girón; Cordillera, de Marta del Riego Anta; i Bacon, de Nika Brank. No sé si ho he dit bé.
2: En tot cas... Sí.
1: Val. Aquestes són les nominades. I en tot cas, què té d'especial aquestes nominacions, aquest premi?
2: Pues molt bona feina. La veritat és que en totes coincideix bastant el que és la defensa del medi, la gentrificació. Hi ha molta cosa sobre també part de la història. El bo que tenen aquestes novel·les, que són novel·les molt potents, sabem que les dones escriuen molt bé, sempre ho hem vist al festival i ho sabem, i en novel·la negra doncs, són novel·les molt directes i que tenen molta, molta sortida i molta empenta, i a més aquesta estem molt contents perquè tres d'elles en castellà podran venir, la Marta del Riego, la Nica Brunque i la Susana Martí Tirón, i també en català tindrem a l'Anna Segimon, que ens acompanyarà. I només podem dir que estem molt contents que el jurat té molta, molta, molta feina de llegir novel·les tot l'any i que ja per fi ha pogut donar les seves nominades.
1: Uh-huh. Enguany, explicau que retreu homenatge també al cinema negre, clàssic. Aquesta, sí, doncs, és una de les novetats. I heu presentat dos cartells que dieu, doncs, dos cartells per una edició de pel·lícula. Parla'ns d'aquests dos cartells oficials.
2: Sí, perquè, bueno, em van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un... és inspirat amb el Charlie Rivel, però en versió novel·la negra, com que li volien donar demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava de Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i es va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones. I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
1: Uh-huh. 4 dies de festival i bé, no sé, la previsió de gent que heu pogut calcular, aquesta previsió que a vegades doncs també va bé, no?, per saber la gent que vindrà a Cubelles, si alguns es queden aquí a dormir, no sé, el que pot generar a nivell econòmic, no?, aquest festival també aquí a la vila.
2: Gent molta, perquè tenim totes les places disponibles que tinguéssim d'hotel, les tenim plenes ja. Tenim també restaurants ocupats. L'únic que sí que volem sempre, últimament, el puntal del festival és l'obra de teatre, perquè farem una representació de Casablanca amb el grup de teatre de cultura, del Casal de Cultura de Cubelles, això el divendres a la nit. Dir a la gent que, si us plau, que vinguin per la tarda a agafar lloc a les taules i que es quedin una estona, que no vinguin només directament al teatre, perquè tenim un cert col·lapse. Només dir això, i la resta del festival, com sempre ja se sap, és un èxit total d'assistència, com vam tenir el dia de la presentació, entre 6 o 30 persones.
1: Hem de recordar que el festival doncs, té dos espais on s'anirà celebrant aquest Cubelles Noir, d'una banda la biblioteca mossèn Joan Avinyó i d'altra banda el centre social Joan Roig i Piera. És a dir, que cal consultar una mica el programa per veure doncs, això, no? on es faran aquests, no sé, aquests debats, aquestes presentacions, aquestes projeccions, clubs de lectura, taules rodones, teatre, com d'elles, i aquestes activitats participatives en general.
2: Sí, sí, ja sabem que la biblioteca té una mica menys d'aforo que el centre social, però sí que té una sala de projeccions espectacular, super aïllada, que bueno, em dona molt de joc. I allà les taules del dijous, els divendres al matí, que són una mica més tranquil·letes, les fem allà i ens agrada fer cultura a la biblioteca, que són s'ha de fer.
1: Uh-huh. En tot cas, ja la gent que vulgui prendre part i gaudir d'aquest Cubelles Noir, els emplacem a la vostra pàgina web, no? cubellesnoir.com, on podem veure aquest programa, no?
2: Sí, sí, i allà ho trobaran tot, a xarxes socials i a tot arreu que busquin. Només hem de posar Cubelles Noir a Google i sortirà.
1: Doncs Xavier Borrell, en tot cas, més endavant ja anirem parlant més quan s'apropi el festival. De moment ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per atendre aquests micròfons als a Ràdio Cubelles i bé, doncs com dèiem, no? Seguirem parlant perquè el Cubelles Noir es celebra del 27 al 30 d'agost, encara queden molts dies, no? A un mes doncs, d'aquesta celebració ja heu presentat, com dèiem, doncs, aquests cartells, aquesta programació ja de manera més oficial.
2: Mhm. Doncs res, així serà i estarem contents si tothom convidat a venir aquest any al Cubelles Noir, que és una setmana més tard, a veure com surt.
1: I tant, que sortirà bé. Moltes gràcies, Xavier, i seguirem gràcies. Parlant més endavant.
2: Adéu.
1: I I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, també dominat pel sol, amb cel clar gran part del dia, amb algun núvol baix poc destacable, sobretot fins a mig matí, i com dèiem, amb cel més clar la resta del dia. La temperatura avui ja serà més alta, tornen a pujar les temperatures, anem cap a la quarta onada de calor, i que es farà més notable, sobretot a partir d'avui i dels propers dies. Així, avui la mínima ja ha pujat aquesta nit, no ha baixat dels 23 graus, mentre que la màxima avui també pujarà i estarà ja entre els 31 i 32, amb una humitat una miqueta més alta i amb la xafogor més acusada. Vent feble, amb terrada ara a primera hora del matí, i de garbí la resta del dia, amb algun cop més moderat al centre de la jornada, i fent que la situació marítima estigui força tranquil·la, amb domini del marejol tot el dia.

0: Aquest dimarts tot és a punt perquè Cubelles visqui els 40 Summer Live. Serà, com dèiem, aquest dimarts 28 de juliol de les 10 de la nit i fins dos quarts de dues al Parc del Prat de Cubelles, a la Rambla del General Josep Moragues. Al concert hi actuaran Álvaro de la Luna, Leire Martínez, Vico o els catalans Siderland, entre d'altres. L'entrada en aquest concert serà gratuïta. I doncs ja, d'una banda, la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cubelles, Núria Planes, destaca que aquest concert és una molt bona oportunitat per donar vida a la zona marítima i atraure també a visitants dels municipis propers. La idea, ha dit, és que es puguin venir a passar el dia a Cubelles, a gaudir de la platja i de la restauració, i acaba la jornada amb una gran nit de música.
1: Tenim aquí ja? Sí, sí. Això ho fem juntament amb la regidoria de Joventut. I bueno, és l'aposta que vam fer l'any passat de que vinguessin. És un esdeveniment que aquí a Catalunya només estan dues poblacions i Cubelles és una. Llavors nosaltres apostem per això perquè és una manera de dinamitzar també el barri marítim, les salines, de la restauració, també la gent que ve allà, que s'apropa. És una manera també que de les poblacions del voltant que vinguin a Cubelles i que gaudeixin de les platges i que gaudeixin de la restauració de Cubelles, al final és una aposta.
0: Per la seva banda, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, destaca també el fet que la gira només farà parada aquest any a Salou i per segon any consecutiu a Cubelles. I això, ha dit doncs, el regidor Pau Rodríguez, permet acostar una proposta musical de primer nivell als joves del municipi i de la comarca, sense necessitat que s'hagin de desplaçar a grans ciutats.
2: El cartell de l'any passat va ser bo, però aquest any encara jo crec que és encara més bo, no? Comptem amb artistes com l'Álvaro de Luna, que és un artista referent, no, de música espanyola, la Leire Martínez, que va ser la que estava a l'Oreja de Van Gogh, l'excantant de l'Oreja de Van Gogh, per tant, un molt bon artista també, Marlon de Pol, que també ens va acompanyar l'any passat, que és un jove català que porta un bon impuls, no, i té tant cançons en castellà com en català, Vico, Lola Tuduri, bueno, Vico és la de Noche Ochentera...
1: Sí.
2: perquè ens situem una mica. La Love You també, que té molt bones cançons. En fi, tots els artistes que apareixen en aquest cartell, segur, seguríssim que algú ens sona i algú diem, hòstia, la canció esta, la canció la otra. Vull dir que la veritat és que estem molt contents des de l'Ajuntament, tant la Núria com jo, no, del cartell, de la qualitat del cartell d'aquest any. Si l'any passat va ser un èxit, este any jo crec que lo petaremos, vull dir, supercontents. I res, convidar a tothom, no, a que ens acompanyi el proper 28 de juliol a les 10 al Parc del Prat, perquè passarem junts doncs, una nit inolvidable, no, doncs, disfrutant de la música, disfrutant dels 40 i podent veure, no, artistes de gran trajectòria, de gran reconeixement, molt a prop nostre, i ho deia l'altre dia, no? I de manera gratuïta. Perquè jo crec que també, no, una aposta d'aquest govern és poder donar una molt bona qualitat, no, d'actuacions, de concerts d'aquesta magnitud, però que els diners no siguin un impediment perquè joves i no tan joves doncs puguem gaudir d'un espectacle, no, i d'un concert, com deia, d'aquesta qualitat artística.
0: I per la seva banda, la responsable d'esdeveniments dels 40, el Penedès Garraf, Noemí Gómez, assegura que es tracta d'un cartell molt potent, amb algunes de les grans veus del moment i artistes emergents amb molt de talent. La varietat d'estils i de propostes farà que hi hagi música per tots els gustos.
3: El que és el muntatge principal, doncs, tenim una alta qualitat de so, ja que pues, té uns 40 kW pues, de potència i uns 2 kW de potència també en tot el que és la llum i tots els efectes de lluminositat de tot el que és el camió. Després també trobarem una pantalla al final de tota la superfície del camió, que és d'un 7x4, és a dir, uns 28 metres quadrats, on allà també es plasmaran pues, anuncis i tot el que són els logos dels 40 i tot el que és les iniciatives que es portaran a terme.
0: Aquest 2026, la gira dels 40 principals, Summer Live, només farà parada, recordem-ho, a Catalunya, a Salou i a Cubelles. Recordem-ho, tot un esdeveniment que tindrà lloc aquest dimarts, avui mateix, de les 10 a dos quarts de dues de la matinada, al Parc del Prat de Cubelles.
2: La històrica trobada de gegants de Cubelles que diumenge va reunir fins a 40 colles geganteres i prop d'un centenar de gegants i gegantons va acabar amb un ensurt que ha obligat a l'agrupació de balls populars de Cubelles a replantejar la participació dels seus gegants a la festa major. Després d'una jornada que el cap de colla dels gegants de Cubelles, Ramon García, qualifica d'èxit tant pel nivell de participació com per l'organització, una forta ràfaga de vent va fer caure els tres gegants de la vila, l'Abdol, l'Assumpta i el Charlie, mentre els membres de la colla es disposaven a pujar a l'escenari per recollir el recordatori de la trobada. Malgrat l'espectacularitat de l'accident, cap persona va resultar ferida, una circumstància que la colla considera la millor notícia. Els danys, però, sí que han estat importants per a les figures. L'agrupació de balls populars ja ha enviat fotografies dels desperfectes a diversos tallers especialitats per conèixer la viabilitat i els terminis d'una possible reparació abans de la festa major. El Charlie és, aparentment, el gegant més afectat. La caiguda li va provocar el desencaixement d'un braç i desperfectes visibles a la cara. En cas de l'Abdó i l'Assumpta, la preocupació principal no són tant els danys exteriors com els possibles fractures internes de l'estructura que podrien comprometre la seguretat durant els balls i els desplaçaments. Segons explica el cap de colla, Ramon García, els tres gegants ja arrossegaven el pas dels anys i l'agrupació tenia previst que entressin al taller un cop finalitzada la festa major els dies 14 i 15 d'agost. L'objectiu era poder completar tots aquests actes festius abans d'afrontar una restauració que ja és considerable necessària. L'accident de diumenge, però, obliga a avançar aquest procés i a convertir unes reparacions previstes en una actuació urgent.
4: Arre, a poques setmanes de la festa major. Perquè, de fet, nosaltres ja dèiem que els gegants ja començaven a estar una mica tocats i que els calia passar pel taller i teníem present, doncs, un cop finalitzada la quarantena trobada, doncs, mantenir-los per festa major i després per-los pel taller. És una cosa que ja portàvem temps dient. Simplement, doncs, és molt més urgent ara que abans i posar-nos en una feina que ja havíem de fer.
2: Malgrat la incertesa sobre si les figures actuals podran estar a punt, la colla envia un missatge de tranquil·litat, perquè hi haurà gegants sí o sí per festa major. Aquesta alternativa, però, comporta treure els gegants antics, un esforç físic més gran per als portadors, ja que els antics gegants tenen una estructura íntegrament de fusta i són considerablement més pesats que els actuals. En canvi, el Charlie no disposa de cap figura de substitució, de manera que la seva presència dependrà de l'evolució de les reparacions.
4: Sí, l'agrupació de balls populars ràpidament, a l'endemà, ja va enviar fotos a un taller per mirar d'arreglar-los, per veure si poden arribar per festa major, i doncs estem, doncs, una mica a l'espera de que ens diguin aviam si poden ser-hi o no. Però en qualsevol cas, gegants hi haurà per festa major, perquè si no podem sortir amb els tres gegants, doncs sortirem amb els dos gegants originals que estan al centre social, que són de fusta, que mira, al final també pot ser una cosa que la gent pugui gaudir, doncs, d'aquells gegants que sempre veiem plantats dins d'un edifici, doncs veure'ls al carrer i treure'ls una mica allà. Gegants n'hi haurà segur, uns o altres en tindrem, això que ningú pateixi.
2: L'incident també ha posat de manifest la solidaritat entre colles geganteres. Després de conèixer la notícia, diverses agrupacions s'han interessat per l'estat de les figures i han ofert ajuda per accelerar les reparacions. Fins i tot, la colla veïna de Cunit ha posat a disposició de Cubelles un artesà especialitzat per intentar que els gegants puguin tornar a sortir al carrer com més aviat millor. Mentrestant, l'agrupació de balls populars de Cubelles resta a l'espera dels informes dels tallers per decidir quina serà la millor opció de cara a una festa major en què, sigui amb les figures actuals o amb els gegants històrics, la tradició gegantera no faltarà a la cita. Després d'un cap de setmana intens, marcat per als actes més multitudinaris de la festa major petita, com a la tradicional trobada de gegants, Cubelles encara manté viva la celebració amb les últimes propostes del programa, que s'allargaran fins aquest dijous 30 de juliol. Les activitats es reprendran dimecres 29 amb la presentació dels treballs premiats a la beca d'investigació local Vila de Cubelles, que tindrà lloc a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal. Tot seguit, a les 7, els castellers del Foix organitzen un taller de castells obert a infants i adults al costat del punt d'atenció turística de la platja, amb l'objectiu d'apropar el món casteller a tots els públics. La Festa Major Petita es clourà dijous, diada de Sant Abdó i Sant Senent, patrons de Cubelles. La jornada començarà a les 11 amb la missa solemne a l'església de Santa Maria en honor dels Sant Patrons. Ja al vespre, el passeig marítim tornarà a ser l'escenari de les darreres activitats festives. A les 8, els més petits podran gaudir de l'espectacle infantil Aquafesta de la companyia Més Tomàquet, mentre que a partir de les 10, la cobla dels Lluïsos de Taradell posarà el punt i final a la Festa Major Petita amb una ballada de sardanes. Amb aquestes activitats es tancarà una nova edició de la Festa Major Petita, que durant els darrers dies ha omplert els carrers de cultura popular, tradició i activitats per totes les edats. I ja es comencen a escalfar els motors per la Festa Major 2026.
0: Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
5: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
6: Sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fiques dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
0: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
6: Sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaries sense veure res. Sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què avui no comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
0: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota

0: la gent en una cita que promet ser inoblidable. Divendres es va presentar oficialment la nova edició del Cubelles Noir 2026. El tema, el cinema negre clàssic que inspirarà aquesta nova edició del festival que tindrà lloc del 27 al 30 d'agost. Cubelles aleshores tornarà a convertir-se en la capital de la novel·la negra, amb una nova edició, com dèiem, del Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir, la 11a edició, després de celebrar l'any passat, com dèiem, el seu 10è aniversari. Un festival que afronta una nova etapa plenament consolidada com una de les cites imprescindibles del gènere negre i criminal a Catalunya. La programació oficial es va presentar, com dèiem, divendres 24 de juliol a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera en el marc de la Festa Major Petita de Cubelles, amb la presència de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i de la regidora de Cultura, Renata Abedós. Moment va ser aleshores de descobrir totes aquelles activitats d'aquesta nova edició, que retrà homenatge al cinema negre clàssic, una de les grans fonts d'inspiració de la literatura criminal. Una de les grans novetats de l'edició d'enguany de Cubelles Noir és que per primera vegada el festival comptarà amb dos cartells oficials, tots dos inspirats en grans icones del setè art. En el primer cartell, el Charlie Black es transforma en Rick Blaine, l'inoblidable protagonista de Casablanca, immortalitzat per Humphrey Bogart. Amb el seu smoking, el cigarret i aquella mirada carregada de misteri, Charlie ens dona la benvinguda a una edició marcada per les ombres, els detectius i els grans clàssics del cinema. El segon cartell del festival té com a protagonista la pallassa Rita, que deixa de banda per uns dies el seu univers del circ per convertir-se en Hilda, una elegància, un glamour i una seducció que es combinaran amb l'esperit desenfadat que caracteritza el festival. Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ens parlava d'aquesta presentació.
1: Doncs mira, el més destacable són autors que venen, que autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no, el llibre que treien no era adient per la novel·la negra. Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'últim caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present.
0: Un dels moments més especials del festival serà el reconeixement a Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el Premi Honorífic a la trajectòria en reconeixement a la seva contribució a la novel·la negra. I pel que fa als premis del Cubelles Noir, dissabte 29 d'agost arribarà un dels instants més esperats al lliurament de premis a les millors novel·les negres escrites per dones en català i castellà, una iniciativa que reafirma el compromís del festival amb la promoció del talent femení dins del gènere. Les nominades al Premi Millor Novel·la Negra en Català del 2026 són Les orquídies del mal, de Núria Bacardit, Benvolguda senyora Cristi, de Núria Prades, Els marges de la riera, d'Anna Sergimon, i Udol de l'aigua, de Laia Vilaseca. I pel que fa a les nominades al Premi de Millor Novel·la Negra en Castellà 2026, doncs les nominades són Fosca, d'Imma Pelegrín, Alma púrpura, de Marta Martín Girón, Cordillera, de Marta del Riego Anta, i Bacon, de Nika Brunk. Cal destacar que una part d'aquestes finalistes també participaran en les taules rodones de dissabte abans que el jurat faci públic el seu veredicte en l'acte de cloenda. Tot una informació del Cubelles Noir que podeu recuperar des del seu blog cubellesnoir.com.
2: Mestradell ja ho té tot a punt per celebrar les seves tradicionals festes d'estiu que tindran lloc del 31 de juliol al 2 d'agost. Durant 3 dies, el veïnat i els visitants podran gaudir d'una programació farcida d'activitats per tots els públics organitzada per l'Associació de Veïns de Mestradell. Enguany, el cartell de les festes destaca el seu toc de sàtira i reivindicació fent referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, L'objectiu és donar un toc d'humor i sàtira a les queixes del veïnat respecte a la recollida de

0: residus, sense perdre de vista l'esperit de germanor i diversió que caracteritza aquestes dates. Una programació que està pensada per totes les edats, ja que les activitats s'iniciaran divendres 31 de juliol i s'allargaran fins diumenge amb propostes esportives, infantils, gastronòmiques i musicals. Divendres 31 de juliol la festa començarà amb el tradicional xupinazo i partits de futbol per edats de benjamins i alevins. A la tarda hi haurà xocolatada, jocs d'aigua, pintacares i el concurs de bellesa canina. La nit tancarà amb un sopar, bingo musical i discomòbil. Dissabte 1 d'agost, al matí, acollirà el torneig de futbol amateur. A la tarda es farà el concurs de pastissos, dibuix i una nova activitat d'art urbà adreçada especialment als adolescents. La jornada acabarà amb una gran fideuà, el concert del grup Barbenam i la sessió de tancament del DJ Eric Bo. Diumenge 2 d'agost, l'últim dia, s'iniciarà amb el torneig de petanca i inflables aquàtics. A la tarda serà el torn de l'espectacle infantil Divers Show i la festa de l'escuma per acabar amb el sopar de germanor i el xupinazo final. Segons Anna Monreal, s'està fent un gran esforç per convertir l'associació en un local social amb activitats d'interès per a tothom durant tot l'any. Per això animava a tothom a que participi de l'associació veïnal.
1: Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim, bueno, doncs on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis, doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar al local social, doncs per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva, doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom.
0: Per garantir una bona organització de tots els actes, l'associació demana inscripcions prèvies per a les activitats a través del seu perfil d'Instagram o presencialment al local social. Les reserves de taules per als sopars es poden fer del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 a les instal·lacions de l'entitat. Des de l'organització es recomana als assistents portar diners en efectiu per a les consumicions al bar i d'aquesta manera poder fer tot molt més àgil, tot i que estan treballant per tenir altres opcions de pagament. Així doncs, arriba una vegada més les tradicionals festes de Mestrader, des del 31 de juliol i fins al 2 d'agost.
2: El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes Tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluch, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacint, Inés i Estelle, tres dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Angie Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Angie Raspall i els altres protagonistes.
3: I això és una obra clàssica, és una obra filosòfica, clàssica, contemporània, per això que parla una mica això de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. Això tot parteix d'aquí amb aquesta...
4: Però esteu vius.
3: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
4: És aquella del llim, exactament, els llims.
2: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
5: És un paper molt agraït. Estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort, i és, sobretot això, és molt forta, és molt, molt dolenta. Al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més estic molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo, i estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
2: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes tancades.
6: Bueno, doncs la Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta.
4: Però molt dolenta.
6: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Diguem que és força dolenta. I no sé, ni que vinguin a veure-ho, la veritat, perquè, bueno, és interessant interpretar, no, cada un dels personatges que fem, perquè, en realitat, som molt diferents a el que som nosaltres, però també podríem ser ells en algun moment donat.
2: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluch. Escoltem-lo.
7: Que el majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però el que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
2: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes tancades, es poden adquirir al centre social, concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda. També es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
8: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

aprendre a desaparèixer. I així haurat des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa, perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

0: amb nen, així fem un nen. I mira que estàs com un tren. No tragui que ja no és un gen.
1: Aquí estaré. Això és una mica això.
2: Tot el dia m'està xinxant.
1: O no?

0: I tenim a Oc Déu amb aquest single meravellós en aquesta calorosa tarda de 1984. Single del seu àlbum titulat Gràcies molt amable, fins aviat. Oh, vaja, què voldran dir amb aquest títol? En qualsevol cas, seguim. Per si no ho sabies, Oc Déu significa algo així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent!
1: At least it is true. A man has no control, even over his own will. Jo que estic...